0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida, passada la mitjanit, a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot al litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la Ronda de Dalt, han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És alert al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. De seguida entrem a fons en les afectacions que encara queden a hores d'ara per aquest episodi de temps violent. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dijous 17 de setembre. I al punt de les 7 repassem més titulars. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i el nou director general de la policia, Ferran López. Dels esports, el Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes d'Adeyemi i Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I en cultura, Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Són les 7:03 del matí. És moment per saber com se circula per la xarxa viària catalana, si aquestes pluges encara ocasionen alguna dificultat i, per tant, connectem amb el RAC i li preguntem a en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous, com deies, pendents d'encara algunes afectacions per les pluges d'ahir al vespre i aquesta matinada arreu de Catalunya. A hores d'ara hi ha inundacions encara a la carretera C15B que obliguen a tallar la calçada durant més de 4 quilòmetres i mig entre Canyelles i Sant Pere de Ribes, en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, és cert que ahir, per exemple, aquí a la Ronda de Dalt, va haver-hi talls en aquesta circulació també per inundacions, però a hores d'ara doncs ja circula amb normalitat. On tenim un accident és a la AP2 a Vila-rodona, on queda un carril de circulació obert només en direcció Lleida, provocant un quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, doncs d'aquesta manera es formen retencions també als voltants de Barcelona. A hores d'ara centrant l'atenció sobretot al vessant Besòs, on hi ha retencions més intenses per la C58 i C33, també per la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que de retruc doncs deixen retencions arreu del nus de la Trinitat i també afecten a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat també en direcció a Barcelona hi ha retencions a la A2 i a la B23 des de Pallejà i el Papiol durant 3 quilòmetres i mig. I al Vallès, retencions a la C58 entre Terrassa i Sabadell, també en direcció a Barcelona, i en sentit sud a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: També el transport públic encara arrossega algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix la línia L4 ofereix un servei parcial entre les estacions de La Pau i Verdaguer. És per això que s'ha habilitat un bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer. L'andana central de Fabra i Puig està fora de servei per filtracions d'aigua i la L11 ofereix servei parcial de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. Ara sí, temps pel temps, doncs, per saber què ens espera de cara a les properes hores. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, déu-n'hi-do. La ploguda de les últimes hores, molt local, però que en alguns casos, sobretot al Barcelonès i també al Garraf, han deixat registres de més de 100 litres per metre quadrat. Aquest matí encara tindrem alguns ruixats locals, que de fet s'estan produint a hores d'ara, a la Costa Daurada, arribant fins al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, al Barcelonès. A la resta del país, més clarianes, amb núvols una mica més abundants, si de cas, a la Catalunya central, i el matí que ha despertat més fresquet que ahir. De fet, la tarda ja serà plenament renovada, no tindrem gaire calor, i aquesta tarda amb algun ruixat que es reproduirà a tot el Pirineu, i sobretot a la Costa Daurada. Novament, al voltant del migdia, sobretot, algun xàfec entre el Tarragonès i la banda del Barcelonès. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida, passada la mitjanit, a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme atrapat a la riera i se l'enduia al cabal. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores, sobretot el litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya, majoritàriament a la regió metropolitana sud. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la Ronda de Dalt a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. A Rodalies, ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. La pluja també ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, aquest matí, de com es va restablint la normalitat als diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. Protecció Civil ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la costa central un cop passat el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges Est Alert al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental, també al Barcelonès i al Maresme, per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats i a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'Hospital Infantil. Avui s'espera, però, que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat a d'altres punts del país, com el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. I encara sobre els aiguats, la Fundació Salines Marines, que gestiona les salines de la Trinitat del Delta de l'Ebre, han reclamat actuar amb anticipació per reforçar la barra del trabucador davant l'impacte de futurs temporals i els efectes del canvi climàtic. L'entitat considera necessari concretar actuacions que permetin augmentar la resiliència de la barra litoral. És una informació d'en Dani Camacho, de Canal T24.
4: Després de l'impacte dels temporals Glòria i Filomena, la barra del Trabucador va quedar greument debilitada, malgrat s'ha pogut recuperar parcialment amb diferents accions dutes a terme pel Ministeri per a la Transició Ecològica. Des de les Salines de la Trinitat alerten que no ha recuperat encara el seu estat anterior al Glòria i que la barra continua sent molt vulnerable davant de l'impacte de futurs temporals.
5: La barra del Trabucador, si no hi hagués de venir cap temporal bèstia, doncs està bé, val? Però vindran temporals. Temporals que amb la quantitat d'energia que està acumulada al mar degut a aquestes grans temperatures que estem tenint, perquè estem batent rècords constantment, llavors tens una energia que ho rebenta tot.
4: Davant d'esta realitat, la principal demanda és reforçar físicament la barra, però des de les Salines demanen també poder avançar en el projecte de resiliència desenvolupat amb Eurecat, que preveu crear una mena de columna vertebral soterrada al llarg del Trabucador per donar-li més estabilitat davant dels temporals. La barra del Trabucador funciona com a barrera de protecció de la badia dels Alfacs, a més de tindre una importància estratègica per a les Salines, ja que és la seva única via d'accés.
1: Set i deu, us ho destacàvem en el sumari, s'incrementen de manera exponencial els robatoris de cable de coure a Catalunya. Des de principis d'any ja n'hi ha hagut més d'un centenar de denunciats i això té un impacte directe, sobretot en la xarxa de Rodalies. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona, on s'han reforçat des d'aquesta passada nit els serveis de vigilància després que ahir es visqués el sisè robatori d'aquestes característiques en només 10 dies. I això va derivar en retards generalitzats que van patir els usuaris de la línia R2 Sud. Els trens van haver de circular per via única entre les parades de Garraf i Castelldefels amb demores que van arribar als 30 minuts de mitjana. De fet, avui ja s'ha reforçat la vigilància al voltant d'aquesta estació de França. Mentrestant, Transports ja ha anunciat que s'hi instal·laran càmeres de vigilància i que s'està treballant amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables de patir aquestes accions a la xarxa de trens. Uns robatoris de coure que no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sustracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica al Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
6: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en que afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
1: Roger Espanyol assegura que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre. A més, entén que l'escopeter que li va disparar ho va fer com a represàlia perquè poc abans un agent que l'havia colpejat va perdre la porra i ell va intentar impedir que la recuperés. Així ho ha assegurat a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra quatre policies nacionals per aquests fets. La majoria de testimonis, tant periodistes que eren a la zona com manifestants, han avalat la versió d'Espanyol, abans que avui declarin desenes de policies nacionals citats per les defenses.
7: La majoria de la gent, com feia jo, estàvem esperant ja d'una vegada per totes que pugessin les furgonetes al cordó policial. Algunes furgonetes ja havien encarat el carrer Gran Via i estàvem esperant que acabessin de retirar-se. I després de veure les imatges només em queda l'opció d'una represàlia contra pel que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la. Jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat des d'Extremadura el nou model de finançament i ha afirmat que no va en detriment de la resta d'Espanya. Ho ha dit durant l'acte de la diada que el govern ha celebrat a Mèrida. Des d'allà, el cap de l'executiu també ha lloat els vincles que uneixen catalans i extremenys i ha fet una crida a la fraternitat i al diàleg davant les veus que alimenten, ha dit, l'enfrontament entre territoris.
8: Manteniu estesos els ponts entre Extremadura i Catalunya i obertes les finestres entre totes dues comunitats. L'efecte entre les nostres terres ha de cultivar-se en les dues direccions. Que una iniciativa se piense, se plantee i se proponga des de Catalunya no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España. Al contrario.
1: El govern espanyol ha expressat aquest dimecres la seva perplexitat per la decisió de l'Audiència Nacional de frenar cautelarment la instal·lació del campament per a migrants al port de Ceuta. Fonts de l'executiu han recordat que el campament estava llest per acollir de forma imminent 1.700 persones i han reclamat a l'Audiència Nacional agilitar per desbloquejar la situació. La decisió del tribunal es mantindrà fins que el tribunal resolgui la petició de mesures cautelaríssimes presentada pel Sindicat Unificat de Policia, que reclama la paralització immediata del projecte. Aquesta crisi a Ceuta, que també ha estat motiu de confrontació entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sánchez ha acusat Feijóo de voler cronificar aquesta crisi i de ser un patriota de passo que t'emboli. D'altra banda, Junts ha acusat els socialistes d'empobrir la ciutadania i d'aplanar el camí a l'extrema dreta. Ha estat a la sessió de control a l'executiu que s'ha dut a terme al Congrés de Diputats i ho ha seguit Lamón Carvajal.
9: Ha començat la sessió el cap dels populars, Alberto Núñez Feijóo, assegurant que Sánchez no vol expulsar els migrants.
10: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?
9: El president Pedro Sánchez ha contestat que el Partit Popular vol cronificar el problema de Ceuta.
11: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
9: De la seva banda, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha dit que els salaris no permeten una vida digna i ha acusat els socialistes d'aplanar el pas a l'extrema dreta.
12: El seu lema de campanya era fets, no paraules. Doncs aquí tenim els fets. Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
9: Pedro Sánchez ha dit que el govern ha executat 3.000 milions d'euros a Rodalies, que ahir va aprovar atorgar-ne 2.000 per l'aeroport del Prat i que enguany s'han creat 116.000 llocs de treball nous a Catalunya.
1: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 anys a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 i que fins als 15 puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten amb l'autorització d'un pare, mare o tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor. De nou a casa nostra, la Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions a invertir més en recerca sobre l'Alzheimer i a preparar el sistema sanitari i social per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia. Els investigadors ressalten que la velocitat del diagnòstic s'ha disparat i també la troballa de fàrmacs per a estadis primerencs d'aquesta malaltia neurodegenerativa i per això, diuen, cal estar preparats. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que un 2% de la població està afectada per alguna demència. És una informació de la Maite Polo.
13: Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. és Cristina Maragall.
14: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
13: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
1: Detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida d'aquest dimecres al matí. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar la resta d'implicats, mentre l'alcalde, Fèlix Larrosa, ha avançat la Junta Local de Seguretat de Lleida, que se celebrarà dilluns a 12:15 amb la participació de la consellera Núria Parlon i del nou director general de la policia, Ferran López. És una crònica de l'Eix Planella des de Lleida Televisió.
15: Una quinzena de persones s'han enfrontat aquest dimecres al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els Mossos ja han detingut a un jove de 24 anys. Segons l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, l'enfrontament s'hauria iniciat arran d'un conflicte relacionat amb l'habitatge entre membres de la comunitat pakistanesa. El PAE en cap ha decidit avançar a la Junta Local de Seguretat per aquest dilluns.
16: I de tot això, en converses amb la consellera d'Interior, hem adelantat la Junta Local de Seguretat i els he citat a tots dilluns a les 11:30 del matí aquí. Vindrà la consellera, vindrà el director general de la policia, el nou director general de la policia, on tindrem ocasió d'analitzar totes aquestes qüestions. No? És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte.
15: Aquestes són les imatges que hi ha en l'enfrontament amb katanes, matxets i pals, que ha deixat 5 persones ferides i 2 que han estat traslladades a l'Arnau de Vilanova.
1: I el Ripollès, un menor d'edat, ha estat detingut per una presumpta agressió sexual a una noia també menor a Sant Joan de les Abadesses. Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major al municipi. La noia va fer la denúncia l'endemà i la investigació dels Mossos d'Esquadra va portar a la detenció del jove. A Barcelona, els afectats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet veuen encara molt allunyat un acord amb la Generalitat sobre les indemnitzacions, tot i que confien que l'acord es pugui tancar abans de les pròximes eleccions. Així ho ha explicat aquest dimecres Carmen Pérez Pozo, advocada i representant del 90% dels afectats després de la darrera reunió mantinguda amb el govern. Pérez Pozo, que fa una setmana es preveia arribar a un acord aquest mateix mes, ara diu que esperen que l'acord marc arribi abans de finals d'any, tot i que calcula que el cas continuarà obert fins a mitjans del 2027 perquè les obres encara no hauran acabat i quedaran qüestions pendents. El que sí que han acordat és que l'enginyer de la UPC, Javier Ruiz Gandullo, supervisi les obres.
17: Después de la reunión de hoy, los afectados están un poco más tranquilos por la información, pero siguen con la angustia y la incertidumbre de no saber cuándo se va a volver a casa, porque las fechas que se están barajando es el mejor de los casos en octubre y en el peor de los casos al año que viene. Nosotros sospechamos que va a ser más largo de lo que se está diciendo, porque la tuneladora todavía no se ha puesto en marcha y porque además los informes técnicos de cuáles han sido las causas tampoco se han publicado.
1: El Barça continua intractable i comptant els partits per golejades. La victòria sobre el Racing per 7-2 torna a ser una demostració de força dels de Hansi Flick, que signen la millor arrencada blaugrana de la història amb la 7a victòria en els 7 partits oficials disputats fins ara. L'equip va estar, de nou, liderat per Rafinha, autor d'un hat-trick. Cancelo, amb un doblet, i Adeyemi i Lamine Yamal, amb un gol cada un, van premiar els 50.000 seguidors que van desafiar la intensa pluja que va caure al Camp Nou. Rafinha, que ja suma 11 dianes, diu que l'equip no té sostre.
18: És les ganes de querer ganar sempre, entonces Ya que empezamos a hacer la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
1: El Barça d'handbol es juga avui el liderat de grup de la Champions a la complicada pista del Montpellier. Tots dos conjunts van debutar a la competició amb victòria i buscaran un triomf per arribar a la main round amb una bona renda de punts. Carlos Ortega recupera Aleix Gómez, que es va perdre el primer partit europeu, i l'estrena a la Lliga per problemes a l'espatlla esquerra. El tècnic blaugrana admet que són un dels rivals més potents i destaca la importància de sumar una victòria a la pista francesa.
19: Pot ser que el Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase, però encara queda molt. Sense dubte, els punts que s'arrastren són molt importants de passar amb ells, no?
1: I dissabte arrencarà el Club Tenis Sabadell la 32a edició del Torneig Internacional de Tenis, que acollirà un any més esportistes del top 1000 mundial. Tot plegat just abans que la ciutat es converteixi en la capital del tenis català. Ens amplia la informació el Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
20: Un torneig que comptarà amb jugadors com l'italià Lorenzo Gistini, el número 201 del rànquing ATP, el grec Ioannis Chilas o el rus Ivan Gakov, tots ells per sota del top 500. Un nivell que mostra que l'ITF està completament consolidat i que continua gaudint d'una bona salut. Maria Rosa Vella debuta com a presidenta de l'entitat i es mostra il·lusionada amb la seva estrena al capdavant del club.
21: El poder oferir tant a la ciutat com a en els nostres socis, el poder gaudir d'un tennis d'alt nivell. També estem encantats de promocionar aquest esport, sobretot amb els joves esportistes que necessiten una mica aquests tornejos per promocionar-se, aconseguir punts i poder-se obrir camí a la seva... intentar fer el seu camí a la seva carrera professional dins del món del tennis.
20: El torneig arrenca aquest dissabte amb la fase prèvia, mentre que la fase final iniciarà el dimarts 22, ja amb 32 tenistes en el quadre. La final serà el diumenge 27 a les 11 del matí, a la pista central de les instal·lacions.
1: Quatre minuts per arribar a 8:15, en marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Lasso de Simone. La proposta juga amb les convencions del directe per explorar la relació entre música, artista i públic i qüestionar el paper que cadascun ocupa en l'experiència d'un concert. Us recordem que des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: El diccionari Termcat.
2: Paraules noves que ja pots dir.
1: Camper. Furgoneta condicionada com a habitatge, utilitzada generalment en períodes de vacances.
3: Una camper és una furgoneta condicionada com a habitatge i que normalment es fa servir en sortides de lleure. El terme té origen en la reducció adaptada de la forma anglesa camper van. És curiós que, tot i que hi tenen tirada, els parlants anglesos no fan servir la forma abreujada camper. També tenen molt d'ús les formes derivades, com camperitzar i camperització, que fan referència a l'acció de condicionar una furgoneta per convertir-la en una camper.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Sabies que...
1: A Catalunya estem acostumats a veure tots els anys fotos de grans boles de calamarsa després de les tempestes estiuenques. Les imatges solen impactar-nos al veure boles de calamarsa de la mida d'una pilota de tennis, però quina és la pedra de calamarsa més gran que s'ha detectat mai? Doncs es van registrar en una pedregada que va caure a Bangladesh en 1986 i es va tractar d'una pedra de calamarsa de més d'un quilo de pes.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la ronda de dalt, han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És Alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. De seguida ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest 17 de setembre. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. De seguida analitzarem a fons aquest increment dels robatoris. Quin és també el rendiment econòmic que busquen els delinqüents amb aquest material? Ho farem en conversa amb Victòria Ferrer Maimó, directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya. Anirem també en directe fins a l'estació de França de Barcelona. La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i també el nou director general de la policia, Ferran López. Dels esports, el Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes de Adeyemi i de Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I en cultura, Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo, de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha encara algunes afectacions per les pluges d'ahir al vespre i matinada. A hores d'ara, hi ha inundacions a la carretera C15B que obliguen a tallar la calçada durant 5 quilòmetres entre Canyelles i Sant Pere de Ribes, en tots dos sentits de la marxa. Per altra banda, és cert que ahir al vespre, per exemple, hi van haver talls a la Ronda de Dalt també per inundacions, però que a hores d'ara ja estan resoltes i, per tant, es circula amb normalitat. On tenim un accident és a l'AP2, A2 a Vila-rodona, on queda un carril obert en direcció Lleida. I a l'AP7, un altre accident a l'altura de Capmany, en sentit nord, també deixa un carril obert. Pel que fa al transport públic, encara s'arrosseguen algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats de les darreres hores. Ara mateix la línia L4 ofereix un servei parcial entre les estacions de La Pau i Verdaguer. És per això que s'ha habilitat un bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer. L'andana central de Fabra i Puig està fora de servei per filtracions d'aigua i la L11 ofereix servei parcial de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. I pel que fa al temps, aquest matí encara tindrem alguns ruixats locals a la Costa Daurada que poden arribar al Vallès Occidental, al Baix Llobregat i també al Barcelonès. A la resta del país, més clarianes, amb més núvols a la Catalunya central i un ambient més fresc que ahir. Al voltant del migdia també es podrà formar algun xàfec entre el Tarragonès i el Barcelonès. A la tarda no tindrem gaire calor.

0: de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme atrapat a la riera i se l'enduia al cabal. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores, sobretot al litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya, majoritàriament a la regió metropolitana sud. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la Ronda de Dalt a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. A Rodalies ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació. La pluja també ho ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, aquest matí, de com es va restablint la normalitat als diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. Protecció Civil ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la costa central un cop passat el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges és alert al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental, també al Barcelonès i al Maresme, per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats i a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'hospital infantil. Avui, però, s'espera que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat a d'altres punts del país, com per exemple el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals, com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. I molt pendents també avui de la reunió que mantindran Renfe, Adif i els Mossos d'Esquadra per coordinar el reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona davant els reiteratius robatoris de coure. Aquest dimecres s'ha produït el 6è robatori en només 10 dies en aquesta estació. Des de principis d'any, el balanç de robatoris de coure arriben al centenar de denúncies a tot Catalunya. Tot plegat té un impacte directe en el dia a dia del servei de Rodalies i els usuaris pateixen constants retards com a conseqüència. El Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz són ara mateix al voltant de l'estació. Bon dia, Anna, què n'esperem de la reunió d'avui?
1: Hola, Elena, bon dia. Si n'esperem un llistat de mesures capaces de barrar el pas a aquests robatoris constants que es reparteixen, es distribueixen per tota la xarxa ferroviària catalana, que suposen un mal de cap constant reiteratiu per al servei de Rodalies perquè afecten a la qualitat del servei, perjudiquen i rompen en el seu dia a dia i els usuaris acaben pagant la factura amb llargues demores i retards en els seus trajectes diaris. Però la situació és especialment sagnant a l'estació de França perquè en només 6 dies s'han produït 10 robatoris. L'últim ahir. Així que aquesta nit, en les últimes hores, s'han reforçat els equips de vigilància privada als voltants i entrades i accessos de la zona de vies de l'estació de França i, a més, s'espera aquesta reunió prevista per avui dijous entre els representants dels Mossos, també d'Adif i Renfe, que han de servir per plantejar mesures que siguin eficaces per poder regirar la situació i acabar amb aquests robatoris de coure que, Elena, no només es limiten aquí a l'estació de França perquè es distribueixen per tota la xarxa ferroviària catalana. Ja són un centenar els casos denunciats en el que portem d'any. Aquí, a l'estació de França, les línies més afectades pels robatoris de coure habitualment són la R2 Sud, també les línies regionals del Sud, i el robatori del coure en altres punts de la xarxa ferroviària acaben afectant directament el servei de la línia.

0: R3. L'escenari està provocant reaccions polítiques. Per exemple, Junts presentarà un llistat de bateries de preguntes sobre la situació al Parlament de Catalunya i des del govern central s'acaba d'aprovar una partida de gairebé 17 milions d'euros que ha de servir per comprar material nou que pugui substituir el coure robat.
1: Gràcies, Anna. Sí, veritablement un problema que ja fa temps que s'arrossega, és un mal endèmic, i és que els robatoris de coure no només afecten el transport ferroviari, com ara ens explicava l'Anna Ruiz, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten estar clar carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sustracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica a Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
2: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
1: Després d'explicar, doncs, l'últim episodi de robatori de coure, l'impacte sobre la xarxa ferroviària i el reforç de vigilància en punts crítics, cal entendre què passa dins del mercat del metall i com es pot filtrar coure robat al circuit legal. Per això avui parlem amb Victòria Ferrer Maimó. Ella és directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, que coneix de primera mà com funciona el sector. Senyora Ferrer Maimó, gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia.
3: Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos a veu.
1: D'entrada, per què el coure és tan buscat? Quins usos industrials el fan tan valuós i quin pes té el coure reciclat dins del mercat?
3: El coure és una cosa que trobem en el nostre dia a dia. Gairebé no ens n'adonem, però, per exemple, en el sector agrari s'utilitza molt per fer fertilitzants, però en les coses que nosaltres tenim cada dia hi ha coure a tot arreu, no? Aleshores, és un material que és molt demandat, certament. A més, la particularitat que té és que el coure reciclat, òbviament, té una petja de carboni molt menys elevada que la de l'extracció del metall natural, per dir-ho d'alguna manera, i té moltes més avantatges. Per tant, forma part del que diem metalls infinits perquè es pot recuperar infinites vegades i això a nivell de sostenibilitat, doncs, òbviament, ens va molt bé. A banda de que té uns preus molt elevats, precisament per tots aquests usos que se'ls donen, no?
1: A qui compra realment el coure a Catalunya? És a dir, quin és el perfil dels compradors autoritzats i com es canalitza el material dins del circuit legal?
3: El canal legal és que qualsevol empresa o persona que tingui cable de coure, en aquest cas si parlem del ferroviari o d'alta tensió o de la xarxa elèctrica general, òbviament han de ser empreses adjudicatàries per les subhastes que fan Adif, Renfe o qualsevol empresa d'electricitat pel seu manteniment de les instal·lacions, que serien els autoritzats a poder vendre aquest material. I per tant hi ha empreses que entren en aquestes licitacions i són les adjudicatàries d'aquest material. Però qualsevol persona, qualsevol particular o empresa que es dediqui al manteniment d'instal·lacions pot canviar una xarxa elèctrica d'un domicili, d'un bloc de pisos i vendre aquest material amb un ferroballer. I això és perfectament lícit. Quan nosaltres ens entra dintre del circuit legal aquest material, el primer que fem és una identificació de la persona que ens porta el material, identifiquem amb tot el DNI, tot com ve, si ve amb un vehicle, si ve amb qualsevol, totes les dades que ens puguin identificar aquella persona, identifiquem i fem una descripció del material i cada dilluns al matí tots aquests llistats s'envien al cos de Mossos d'Esquadra per tenir un control. Diguem-ne que estem sotmesos a una regulació que és molt similar a la que puguin tenir les joieries, per exemple.
1: Quines inspeccions o verificacions ha de passar un lot abans d'entrar al circuit legal? O sigui, es pot filtrar material robat? Hi ha manera de detectar-ho?
3: Mira, nosaltres, com a Gremi de Recuperació de Catalunya, ja fa molts anys que fem formació i pedagogia en aquest sentit, no? I junt amb la Federació Espanyola del Reciclatge tenim aquest cartell que posa aquí, que és compte que no te la colin, d'acord? I és un cartell on hi ha les indicacions del que ha de fer una empresa quan entra material d'aquest tipus, no? I el que ens diu és que has de vigilar molt quan entra material de ferroviari o d'altres infraestructures, que has de tenir molt clar a l'origen, perquè penseu que qualsevol empresari o empresària que entri dintre d'aquest joc està sotmès està exposat a fer còpies d'un delicte penal, amb la qual poden respondre fins i tot amb el seu patrimoni. Per tant, en el circuit legal no és tan fàcil blanquejar aquest coure, perquè les responsabilitats o les conseqüències són tan grans que moltes vegades no compensa el fet, no? Després, o sigui, hi ha el material ferroviari i d'altres infraestructures, hi ha el cable de comunicacions, el cable de transport d'electricitat i altres, tipus equipament viari, equipament municipal, etc. El que nosaltres fem és sol·licitar el DNI o el CIF, preguntem l'origen i complimentem els registres, que no són només aquests registres que comentava de Mossos d'Esquadra, sinó uns registres d'entrades i sortides que també es passa a l'autoritat competent, que en aquest cas és l'Agència de Residus de Catalunya.
1: Tot i això, els robatoris ho estem veient, els mitjans ens en fem ressò, està augmentant. Quin impacte té aquest robatori de coure en el sector legal? És a dir, el mercat negre pot distorsionar preus, us fa la competència, afecta la reputació? Com afecta els ferrovellers que treballen correctament tota aquesta màfia de robatoris?
3: Absolutament. Pensa que a nivell de reputacional nosaltres som un sector que fa l'economia circular real, és a dir, que contribuïm a pal·liar la problemàtica del canvi climàtic, no? Però mai se'ns dona veu per aquest sentit, sempre se'ns dona veu pel tema dels robatoris de coure, no? Quan igual aquí la incidència que tenen sobretot potser és una falta d'inversions en quant a les mesures perquè no hi hagi aquests robatoris a la xarxa ferroviària. Dit això, hem de tenir en compte que cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Aquest és el gran escull que tenim, perquè inclús a nivell, quan nosaltres identifiquem una d'aquestes instal·lacions, fem una denúncia, d'acord? Però què ens passa? Que ens trobem que a vegades pot anar Agència de Residus i Mossos d'Esquadra, tot i que no a la velocitat que a nosaltres ens agradaria, però el gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament, i moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar, no? De fet, nosaltres, quan fem aquestes denúncies, el primer que ens assegurem és que aquella empresa no ha sol·licitat una llicència d'activitat legal, perquè entenem que l'administració valenta i els permisos els dona molt lentament, però en el cas de les empreses que fan aquesta entrada de coures il·lícits, òbviament no demanen ni llicències ni res. Aleshores, ens fan una competència molt directa perquè, òbviament, com que no paguen i no tenen cap despesa, poden pagar el material inclús per sobre de preu. Òbviament, el material il·lícit nosaltres no l'agafem, però és que també s'emporten el material lícit. Per tant, és material que no ens entra dintre del circuit legal, el lícit, em refereixo.
1: Victòria Ferrer Maimó, doncs moltíssimes gràcies per aquesta lliçó pedagògica i tots aquests aclariments sobre aquest mal endèmic que esperem que es resolgui o s'intenti resoldre ben aviat. Gràcies, bon dia.
3: Gràcies, bon dia.
4: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Deu minuts i arribarem a les 8 en punt. Roger Espanyol assegura que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre. A més, entén que l'escopeter que li va disparar ho va fer com a represàlia, perquè poc abans un agent que l'havia colpejat va perdre la porra i ell va intentar impedir que la recuperés. Així ho ha assegurat a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra 4 policies nacionals per aquests fets. La majoria de testimonis, tant periodistes que eren a la zona com manifestants, han avalat la versió d'Espanyol, abans que avui declarin desenes de policies nacionals citats per les defenses.
5: No vaig veure cap situació de risc. La majoria de la gent, com feia jo, estàvem esperant ja d'una vegada per totes que pugessin les furgonetes al cordó policial. Algunes furgonetes ja havien encarat el carrer Gran Via i estàvem esperant que acabessin de retirar-se. I després de veure les imatges, només em queda l'opció d'una represàlia contra pel que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la, jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
1: El govern espanyol ha expressat aquest dimecres la seva perplexitat per la decisió de l'Audiència Nacional de frenar cautelarment la instal·lació del campament per a migrants al port de Ceuta. Fonts de l'executiu han recordat que el campament estava llest per acollir de forma imminent 1.700 persones i han reclamat a l'Audiència Nacional agilitat per desbloquejar la situació. La decisió del tribunal es mantindrà fins que el tribunal resolgui la petició de mesures cautelaríssimes presentada pel Sindicat Unificat de Policia, que reclama la paralització immediata del projecte. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 anys a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 i que fins als 15 puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten, això sí, amb l'autorització d'un pare, mare o tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor. De nou a casa nostra us expliquem que s'ha detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida d'aquest dimecres al matí. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar la resta d'implicats, mentre l'alcalde Fèlix Larrosa ha avançat la Junta Local de Seguretat de Lleida, que es celebrarà dilluns a 11:15 amb la participació de la consellera Núria Parlon i del nou director general de la policia, Ferran López. Ens en dona més detalls en la següent crònica, Aleix Planella, des de Lleida Televisió.
6: Una quinzena de persones s'han enfrontat aquest dimecres al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els Mossos ja han detingut a un jove de 24 anys. Segons l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, l'enfrontament s'hauria iniciat arran d'un conflicte relacionat amb l'habitatge entre membres de la comunitat pakistanesa. El PAE en cap ha decidit avançar la Junta Local de Seguretat per aquest dilluns.
7: I de tot això, en converses amb la consellera d'Interior, hem adelantat la Junta Local de Seguretat i els he citat a tots dilluns a les 11:30 del matí aquí. Vindrà la consellera, vindrà el director general de la policia, el nou director general de la policia, on tindrem ocasió d'analitzar totes aquestes qüestions. No? És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte.
6: Aquestes són les imatges que hi ha en l'enfrontament amb katanes, matxets i pals, que ha deixat 5 persones ferides i 2 que han estat traslladades a l'Arnau de Vilanova.
1: I al Ripollès, un menor d'edat ha estat detingut per una presumpta agressió sexual a una noia, també menor, a Sant Joan de les Abadesses. Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major al municipi. La noia va fer la denúncia l'endemà i la investigació dels Mossos d'Esquadra va portar a la detenció del jove. El Barça continua intractable i comptant els partits per golejades. La victòria sobre el Racing per 7-2 torna a ser una demostració de força dels de Hansi Flick, que signen la millor arrencada blaugrana de la història amb la 7a victòria en els 7 partits oficials disputats fins ara. L'equip va estar, de nou, liderat per Rafinha, autor d'un hat-trick. Cancelo, amb un doblet, i Adeyemi i Lamine Yamal, amb un gol cadascun, van premiar els 50.000 seguidors que van desafiar la intensa pluja que va caure al Camp Nou. Rafinha, que ja suma 11 dianes, diu que l'equip no té sostre.
8: Es las ganas de querer ganar siempre, entonces ya que empezamos así la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
1: L'Ilern a Lleida i el bàsquet a Girona s'enfrontaran justament demà en el darrer duel abans de l'arrencada a l'ACB. Un partit que es podrà seguir en directe per la xarxa Més. Els de Gerard Encuentra, que aquesta setmana van saber que perden a Dianyé durant tot el curs per lesió, rastregen el mercat en busca d'un 5 de garanties. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida TV.
9: L'Ilern a Lleida afronta aquest divendres el darrer compromís de pretemporada davant del Girona, però totes les mirades estan posades en el mercat i en la necessitat d'incorporar un pivot per cobrir la baixa de llarga durada de Dianyé, que ha estat un gerro d'aigua freda per a l'equip. El tècnic veu necessari incorporar un jugador que reforci el joc interior, tot i que reconeix que el mercat ofereix poques alternatives.
10: Com sempre, som molt partidaris de no fitxar per fitxar. Mirarem el mercat a veure què ens ofereix, no? Que pel que m'han comentat a mi ara mateix, pues és poca cosa, no? Llavors estarem atents al que pugui aparèixer o al que hi hagi i que també pugui ser una opció real per nosaltres.
9: Pel que fa a l'aspecte esportiu, Dani García i Courquat han realitzat la primera sessió d'entrenament amb el grup i apunten a estar disponibles per a l'inici de la competició domèstica a València. Abans, l'últim test de nou contra els de Moncho Fernández, en què l'equip buscarà mantenir la bona dinàmica de joc.

0: En marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Us recordem que des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. La Bola Negra, de Javier Ambrosi i Javier Calvo, ha estat seleccionada per representar Espanya als Òscar en la seva 99a edició en la categoria de millor pel·lícula internacional. Tot i les bones crítiques i la destacada rebuda als cinemes del Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, o dels diversos premis espanyols que va guanyar Los Domingos, de l'Aguda Ruiz de Azúa, tot augurava que la nova pel·lícula dels Javis seria la seleccionada per l'Acadèmia de Cinema Espanyola per anar a Hollywood. Guanyadora del premi a la millor direcció a Cannes, La Bola Negra inicia ara el seu camí cap als premis de Hollywood.
1: ¿Y lo eres?
2: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: El diccionari Termcat.
6: Paraules noves que ja pots dir.
5: Desconstrucció. No de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
7: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
6: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre uns 270 avisos a Catalunya fins a les 7 d'aquest matí. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la ronda de dalt. Han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 17 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del sisè robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. La directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, ha contextualitzat el problema i considera que l'administració actua massa tard per afrontar-lo d'arrel. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
2: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? El gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament. I moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
1: Afegirem una altra veu a aquesta problemàtica dels robatoris de coure. Ho abordarem des del punt de vista de la seguretat pública en conversa amb Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona. La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i el nou director general de la policia, Ferran López. Dels esports, el Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes d'Adeyemi i de Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I de la cultura Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Passen 4 minuts de les 8 en punt, és hora punta, volem saber com se circula per la xarxa viària catalana i quins són els problemes que encara s'arrosseguen per culpa de les fortes pluges d'aquesta passada mitjanit, d'aquesta passada nit en total. En definitiva, connectem amb l'Eduard Sánchez, del Servei Català de Trànsit, perquè ens ho expliqui. Eduard, molt bon dia.
3: Bon dia. Doncs de moment ens queda una via tallada, encara per les inundacions, pels aiguats d'ahir. Es tracta de la C15B, a l'altura de Sant Pere de Ribes, en aquest punt de la C15B trànsit tallat, i es fan desviaments senyalitzats. D'altra banda, també hi ha alguns accidents d'aquesta matinada i matí que estan complicant el trànsit. En el cas de l'autopista AP7, a l'altura de Capmany, Aquí hi ha hagut una topada entre dos camions i un turisme, sembla que sense massa gravetat, però sí, amb aquests vehicles que obliga a tallar l'autopista, de fet ja més enrere, a l'altura de Llers, en sentit nord. Aquí ja es desvia el trànsit per la sortida 20 cap a la Nacional 2 en aquest punt, per tant sí que hi ha aturades de moment de 2 quilòmetres en aquest punt de Llers, i també es comença a acumular volum de trànsit a la Nacional 2, a la zona de Llers i de Pont de Molins. Destaquem també la C-17, en aquest cas també per un accident a Manlleu, ha estat tallada una estona, ara queda un carril obert, és en sentit nord, en sentit Ripoll. En aquest punt també hi ha aturades de la C-17, un altre accident a la C-32 a l'altura de Premià de Dalt, sentit Barcelona, queda un carril tallat en aquest punt, aturades ja d'uns 5-6 quilòmetres des de Cabrera de Mar fins a aquest punt de Premià. Destaquem també en aquest cas a l'autopista AP2, a l'altura de Vila-rodona, per un camió accidentat d'aquesta matinada, un camió que ha quedat travessat en aquest punt, deixa un sol carril obert en sentit Lleida. Aquí no hi ha molta cua, però sí cal passar amb prudència. I un altre focus de retencions per incidència, també per accident, és la C-58, a l'altura de Ripollet. Aquí, per aquest accident, hi ha cues ja significatives des del nus de la Trinitat, des de l'inici d'aquesta autopista del Vallès, per tant, uns 7 quilòmetres de pujada en sentit Terrassa, que ja comencen a afectar també el seu torn a les dues rondes en sentit Besòs per connectar amb aquest nus de la Trinitat. En el cas de la ronda litoral, cues de moment de Sant Adrià fins al nus, i en el cas de la ronda de dalt, des de Roquetes fins al nus. Per tant, molta prudència, molta paciència aquest matí. I és tot, bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, també encara arrossega algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix la línia L4 ofereix un servei parcial entre les estacions de la Pau i Verdaguer. És per això que s'ha habilitat un bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer. L'andana central de Fabra i Puig està fora de servei per filtracions d'aigua, i la L11 ofereix servei parcial de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. Pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, les tempestes més fortes i generals són o no són història, ja? Bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs ja són història. Prou feny han donat les últimes hores. Recordem, al barri d'Horta de Barcelona Capital, 107 litres per metre quadrat, gairebé 100 litres per metre quadrat també al voltant de Cassà de la Selva, o en el cas del Garraf, a Sant Pere de Ribes, més de 90 litres per metre quadrat. Tenim constància que al voltant del massís de l'Ordal, ja al vessant del Penedès, també hem passat dels 100 litres per metre quadrat. Tot això és història, també les llampegades, les fortes ratxes de vent i les pedregades, però podem dir que ens queda encara una mica de ressà d'aquesta petita gota freda, d'aquesta petita zona de tempestes, petita geogràficament parlant, però molt efectiva, lògicament, i es tradueix en alguna pluja que va caient en aquests moments i que, de fet, continuarà caient al llarg d'aquest matí en alguns indrets de la costa i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, aproximadament des del Tarragonès i l'Alt Camp fins al Vallès Occidental i al Baix Maresme. Aquí, en alguns moments, anirà plovent, com, per exemple, plou a hores d'ara, amb una mica de gràcia, a l'Alt Penedès o a l'Anoia. Ja la resta del país, un matí una mica més tranquil, però amb aquests núvols baixos, aquest ambient enrarit, aquest ambient humit i més fresquet. De fet, aquesta tarda ja la temperatura serà a la plena normalització. Estarà a la plena normalització. Un ambient suau, però no pas molt calorós. I aquesta tarda encara s'anirà arrossegant algun ruixat a prop del mar, especialment a la costa barcelonina, i per una altra banda al Prepirineu, sobretot al voltant del Port del Comte, de la Vallfosca, també al Ripollès, al sud de la Garrotxa. Aquí encara algun ruixadet, però Helena, tranquil·litat, no serà el que ha caigut les últimes hores. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme atrapat a la riera i se l'enduia al cabal. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores sobretot al litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre 270 avisos a Catalunya, majoritàriament a la regió metropolitana sud, fins a les 7 del matí. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la Ronda de Dalt a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. A Rodalies ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. La pluja també ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, aquest matí, de com es va restablint la normalitat als diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. Protecció Civil, de la seva banda, ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la costa central un cop passat el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges És Alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats. I a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'Hospital Infantil. Avui s'espera, però, que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat a altres punts del país, com el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals, com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. És una altra de les notícies que us estem destacant aquest matí de dijous. S'incrementen de manera exponencial els robatoris de cable de coure a Catalunya. Des de principis d'any ja n'hi ha hagut més d'un centenar de denunciats. I això té un impacte directe, sobretot, en la xarxa de Rodalies. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de seguretat a l'estació de França de Barcelona, on s'han incrementat des d'aquesta passada nit els serveis de vigilància després que ahir aquesta estació visqués el sisè robatori d'aquestes característiques en només 10 dies. I això, està clar, va derivar en retards generalitzats que van patir els usuaris de la línia R2 Sud. Els trens van haver de circular per via única entre les parades de Garraf i Castelldefels, amb demores que van arribar als 30 minuts de mitjana. De fet, avui ja s'ha reforçat la vigilància al voltant de l'estació de França. Mentrestant, Transports ja ha anunciat que s'hi instal·laran càmeres de vigilància i que s'està treballant amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables de patir aquestes accions a tota la xarxa de trens. Uns robatoris de coure, però, que no només afecten el transport ferroviari, ja que, darrerament, els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sustracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica al Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir en control d'aquesta activitat delictiva.
5: Hem trobat, sobretot, que fan rutes, és a dir, que comencen a agafar un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
1: Doncs des del Gremi de Recuperació de Catalunya, entitat que agrupa empreses dedicades al reciclatge i valorització de residus i materials, asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan competència deslleial. A més, lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Aquest és el gran escull que tenim, perquè inclús a nivell, quan nosaltres identifiquem una d'aquestes instal·lacions, fem una denúncia, d'acord? Però què ens passa? Que ens trobem que a vegades pot anar Agència de Residus i Mossos d'Esquadra, tot i que no a la velocitat que a nosaltres ens agradaria, però el gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament. I moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
1: Era la veu de Victòria Ferrer Maimó, que és la directora general d'aquest gremi. Doncs bé, davant d'aquesta situació, que ja fa temps que dura, com us expliquem, volem analitzar quins són els perfils criminals que hi ha darrere d'aquests robatoris, quins són els punts febles del sistema i què està fallant encara avui perquè la sostracció de coure s'hagi convertit en un problema endèmic al país. Busquem, doncs, l'expertesa de Montserrat Iglesias Lucía. Ella és directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, especialista en criminologia aplicada i vulnerabilitat d'infraestructures. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia.
1: Ho sentíem ara de part del gremi, però m'agradaria també que vostè ens ho expliqués, ens ho aclarís, qui pot haver-hi al darrere del robatori de coure. No sé si són xarxes organitzades, si són delinqüents comuns oportunistes, si són màfies o són grups especialitzats.
6: La veritat que és un delicte molt peculiar perquè el mapa de diferents perfils que actuen en aquest tipus de delinqüència és molt variat. És a dir, des d'un delinqüent oportunista que el que fa és veure una oportunitat per poder treure una quantitat de diners, fins a multireincidents que s'estan especialitzant i veuen en aquest tipus de delinqüència el seu modus operandi de vida. I després ja comencem a escalar, a parlar de grups criminals, inclús organitzacions criminals. La diferència quina és? El nivell de sofisticació i què fan amb aquest coure. És a dir, si veiem que el petit delinqüent, no, que aprofita aquella oportunitat, ho fa per obtenir un benefici econòmic petit, el multireincident ho fa com el seu modus de vida, veiem que conforme anem escalant, el que es fa és ampliar aquest negoci. És a dir, ja no obtenim diners no només per guanyar-nos la vida, sinó que els obtenim com a negoci il·lícit. És a dir, no només em vull guanyar la vida, sinó que vull tenir uns beneficis. Hi ha els casos, per exemple, d'organitzacions criminals extraordinaris per no només viure, sinó per mantenir un nivell de vida molt elevat. Per tant, al final el que veiem és una casuística molt diferent i això també ens complica la intervenció.
1: Evidentment. Com funciona el negoci del coure robat? Encara que sigui a grans trets, quin és el circuit real del metall sostret? Qui el recull? Com es mou? Com es blanqueja? De quina manera, a més, que això potser també és clau, entra al mercat legal?
6: Clar, aquí depèn de la persona que ha executat. Si bé és cert que a grans trets és sostreure el coure, el transportem o bé l'ocultem, perquè el que veiem, per exemple, en tot el que és els grups criminals, el que fan és ocultar-lo per tenir uns grans nivells i després moltes vegades l'exportem fora, no només de Catalunya, sinó inclús d'Espanya, per mercats internacionals, com pot ser Europa de l'Est o inclús Xina. En canvi, el petit delinqüent el que fa és moure'l a nivell local. Per tant, veiem que una primera fase és sostreure aquest coure, en un segon moment és o bé moure'l dins del territori o bé ocultar-lo per acumular grans quantitats i després moure'l o a nivell nacional o internacional, i després els que ens trobem són els intermediaris, que són igual d'importants en aquesta cadena delinqüencial. Per què? Perquè al final quan robem aquest coure és per guanyar diners. Si no tinguéssim un intermediari en el que li puguem facilitar, és a dir, que ens fa aquesta receptació d'aquest material, no tindria cap sentit fer aquest delicte. Aleshores, en trobem aquest intermediari o inclús aquests punts clandestins que el que fa moltes vegades és ja barrejar aquest coure per transformar-lo, que això ens dificulta molt més poder, en aquest cas, detenir els delinqüents i després, lògicament, o l'exportem o ja la portem a aquest mercat. Mercat que pot ser legal o il·legal. És a dir, moltes vegades, especialment quan parlem de grups o criminals, el que es queda també és en aquest mercat il·legal. Ja quan el barregem i l'introduïm a botigues, ja és per tornar-lo al mercat legal.
1: Montserrat Iglesias, Lucía, vaig acabant amb una pregunta que ens ocupa, que avui és actualitat, perquè Mossos, Seguretat Privada, han reforçat els punts crítics com l'estació de França, un dels punts claus. També hi ha avui una reunió de la cúpula ferroviària per intentar solucionar el problema. No sé si això funcionarà o no, perquè el que insistim, quin tipus de vigilància seria realment efectiva? Això es pot controlar, es pot erradicar o senzillament es pot intentar apaivagar una mica?
6: La veritat que és un repte important. Per què? Perquè al final estem parlant de la xarxa ferroviària, que és amplíssima, i això ens dificulta molt fer el control, tant el control formal com l'informal. Això per un costat. Per un altre costat, jo també crec que el problema és com plantegem aquest tipus de delinqüència. És a dir, si parlem, i ho acabem d'escoltar, des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial, i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no equival als impactes socials que té aquest delicte. I això implica destinar recursos. Quan nosaltres ho veiem com una incidència de menor impacte, els recursos que es destinen són menors. I això ve perquè estem obviant o estem ignorant les necessitats de les persones, en aquest cas. I després vull afegir un altre tema. També hem de tenir en compte que és un delicte molt atractiu pels que es dediquen a això. Hem de tenir en compte que si analitzem dades oficials, el negoci del delicte de robar coure prepandèmia, postpandèmia, ha crescut un 84%. Per què? Perquè al final és un negoci que, tant si és un lladre oportunista com si estàs professionalitzat, tu per què ho fas? Vols robar coure perquè tindràs un rendiment econòmic. Allò que a tu tant t'agrada, dona la casualitat que d'on l'has robat el reposen automàticament, com aquell que diu. Per què? Perquè és un bé que necessitem per prestar el servei públic. Per tant, al final els delinqüents, per dir-ho així, tenen una diana on poder atacar. I aquesta diana, si no posem diferents sistemes per capes de seguretat, des de, lògicament, una primera capa de seguretat física, tecnològica, de recursos humans, per ells és molt fàcil tornar a reiterar en aquell tipus de delinqüència. Per tant, el que hem de fer és trencar aquesta seqüència de revictimització de la infraestructura. I per això, si pensem que posant ara més mitjans de més patrulles de seguretat privada, de Mossos d'Esquadra, el que farem és una solució puntual en aquella vulnerabilitat, és a dir, en aquell punt crític que sabem que estan atacant, però la xarxa és tan àmplia que amb allò no ho solucionem. Per tant, al final que hem d'actuar amb intel·ligència policial, és a dir, analitzar totes les vulnerabilitats per reforçar-ho, implementar un sistema de capes, perquè si no, amb una intervenció puntual com estan anunciant, no serà suficient. I canviar la perspectiva. És a dir, no és només un delicte patrimonial, legalment sí, però l'impacte que té sobre la vida de les persones és un alt impacte. Jo crec que això és la seguretat. Analitzar el benestar i la qualitat de vida de les persones.
1: Quin panorama. Mala peça al taler i esperem que feina, doncs, fonda a fer. Montserrat Iglesias, Lucía, gràcies per les explicacions i bon dia per acompanyar-nos.
6: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
7: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Roger Espanyol assegura que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre. A més, entén que l'escopeter que li va disparar ho va fer com a represàlia perquè poc abans un agent que l'havia colpejat va perdre la porra i ell va intentar impedir que la recuperés. Així ho ha assegurat a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra quatre policies nacionals per aquests fets. La majoria de testimonis, tant periodistes que eren a la zona com manifestants, han avalat la versió d'Espanyol, abans que avui declarin desenes de policies nacionals citats per les defenses. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 i que fins als 15 anys puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten amb l'autorització d'un pare, mare o tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor.

0: 6 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Temps per la crònica esportiva. I comencem pel Barça, que continua intractable i comptant els partits per golejades. La victòria sobre el Racing per 7-2 torna a ser una demostració de força dels de Hansi Flick, que signen la millor arrencada blaugrana de la història amb la 7a victòria en els 7 partits oficials disputats fins ara. L'equip va estar de nou liderat per Rafinha, autor d'un hat-trick. Cancelo, amb un doblet de gols, i Adeyemi i Lamine Yamal, amb un gol cadascun, van premiar els 50.000 seguidors que van desafiar la intensa pluja que va caure al Camp Nou. La golejada encara hagués pogut ser més àmplia, ja que Lamine va fallar un penal al primer temps. Joan Garcia es va retirar a la mitja part per molèsties físiques, però les primeres proves descarten una lesió greu. Rafinha, que ja suma 11 dianes, diu que l'equip no té sostre.
1: Es las ganas de querer ganar siempre, entonces ya que empezamos a hacer la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
0: Aquest dissabte arrenca la divisió d'honor masculina de waterpolo i el cap de setmana que ve ho farà la femenina. Totes dues competicions s'han presentat al Casino de Rubí. En categoria masculina, l'Atlètic Barceloneta es presenta com a gran dominador de la competició, mentre que la femenina, el Mataró, defensa el títol.

0: marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui i fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Cada any, entre els actes de Santa Tecla, n'hi ha un que desperta una tendresa especial. L'entrega del Xumet a la Víbria, una de les figures emblemàtiques del seguici. Les criatures es tornen protagonistes i entre plors i nostàlgia fan un gran pas, com si fos un ritual, doncs. Al voltant d'uns 200 xumets ha recollit enguany la Víbria, una xifra important. Com a reconeixement pel pas fet, els infants reben un diploma i una llaminadura.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Sabies que...
3: El mite sobre quan fas esport i sues molt i t'aprimes és fals. És un mite, de fet, molt perillós, ja que pot fer que algunes persones ho puguin dur fins al límit. La veritat és que quan estàs perdent aigua, no calories, per tant, t'estàs deshidratant i el pes que perds no el recuperes quan beus aigua. Així que ja ho sabeu, molt de compte en aquestes coses que amb la salut no s'hi juga.
1: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
1: Salut en el treball. Estat de benestar físic, psíquic i social dels treballadors en relació amb el seu lloc de treball i amb les condicions de l'entorn laboral.
5: La formació d'aquest terme és molt descriptiva. La base és la salut, un terme d'origen llatí, salus, que vol dir sencer, intacte, en bon estat. El complement simplement especifica l'àmbit d'aplicació, que en aquest cas és la feina. Sabies que el terme treball prové del llatí vulgar tripaliare, que vol dir torturar? Anècdotes a banda, com a sinònim de salut en el treball, també podem fer servir el terme salut laboral. En aquest cas, però, l'adjectiu laboral, que també deriva del llatí labor, designa feina o esforç.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
1: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia, són 9:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre uns 270 avisos a Catalunya fins a les 7 d'aquest matí. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la ronda de dalt, han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. Pel que fa al transport públic, encara s'arrosseguen també algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix, la línia L4 està tallada entre les estacions de Verdaguer i Trinitat Nova i un bus llançadora està oferint el servei alternatiu. Tot seguit hi anirem en directe per veure com va la paciència dels usuaris. Mossos d'Esquadra i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del sisè robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. La directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, ha contextualitzat el problema i considera que l'administració actua massa tard per afrontar-ho d'arrel. Ho ha dit el Notícies en Xarxa.
7: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? El gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament. I moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
0: En espera dels resultats d'aquesta primera reunió entre els Mossos i Adif, que se celebra al matí, els experts apunten a la necessitat d'una solució estructural i no només actuar amb reforços puntuals per abordar l'impacte social d'aquest fenomen delictiu. N'acaba de parlar, també al Notícies en Xarxa, la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias Lucía.
8: Des del punt de vista de seguretat, ho tractem com un delicte patrimonial. I com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no equival als impactes socials que té aquest delicte.
0: La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i el nou director general de la policia, Ferran López. El Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes de Gabriel Jesús i Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I de la cultura, Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme atrapat a la riera i se l'enduia al cavall. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores

0: de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la pota nord a Santa Coloma de Gramenet. A Rodalies ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació. La pluja també ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, encara aquest matí, de com es va restablint de mica a mica la normalitat als diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. De la seva banda, Protecció Civil ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la costa central, un cop passat, però, això sí, el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges és alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats. I a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'Hospital Infantil. Avui, però, s'espera que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Pel que fa al transport públic, encara s'arrosseguen, us ho estem explicant, algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix, la línia L4 està tallada entre les estacions de Verdaguer i Trinitat Nova i un bus llançadora està oferint el servei alternatiu. Anem, doncs, fins a aquest punt. Allà hi tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació i com va la paciència d'aquests soferts usuaris?
1: Bon dia, Elena. Bé, els usuaris entenen que ahir va ploure, les tempestes van ser molt intenses i que aquestes pluges intenses han provocat algunes conseqüències que encara a aquesta hora són visibles a la ciutat de Barcelona. Sí, som molt a prop de l'estació Verdaguer del metro de Barcelona, en el punt on s'ha habilitat aquest bus llançadora que completarà el trajecte des de Verdaguer fins a la resta d'estacions que no tenen en aquests moments servei de metro. Recordem que el servei funciona ara de manera parcial a la línia 4 entre La Pau i Verdaguer i en aquest punt els usuaris poden fer servir la xarxa habitual, normal, de busos de la ciutat de Barcelona o bé el servei especial que s'ha habilitat, un bus llançadora que passa cada 7-8 minuts des de primera hora d'aquest matí i que permet a Elena que els usuaris puguin desenvolupar la resta del seu trajecte des de l'estació de Verdaguer del metro de la línia 4 del metro de Barcelona. Recordem que a partir de l'estació de Verdaguer el servei no funciona. Aquest servei de bus llançadora ha de funcionar les properes hores i la previsió és que a primera hora de la tarda, potser una mica abans, el servei es pugui restablir un cop s'hagi normalitzat tota la situació a l'estació, a les diferents estacions del metro de la línia 4 afectades per les intenses pluges d'ahir dimecres. Així que, Elena, aquesta és la situació, és la fotografia més visible de l'afectació de les intenses pluges d'ahir dimecres que han provocat alguns mal de caps pels usuaris i la rutina habitual a la ciutat de Barcelona. Un bus llançadora des d'aquest punt substitueix el trajecte de metro que no està operatiu a la línia 4 del metro de Barcelona. Recordem, però, que els usuaris tenen l'opció de fer servir la xarxa de busos habitual o bé també fer transbordament a la línia 4 amb la línia 5 i d'aquesta manera continuar amb els seus trajectes diaris.
0: Un autobús llançador, Anna, força concorregut, és evident, és hora punta i la gent ha d'anar a treballar, d'anar a l'escola i, per tant, necessita aquest transport alternatiu. Gràcies per la feina feta. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat a altres punts del país, com el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. És una altra de les notícies que us estem destacant des d'aquí, des del Notícies en Xarxa, i és que s'incrementen de manera exponencial els robatoris de cable de coure a Catalunya. Des de principis d'any ja n'hi ha hagut més d'un

0: centenar de denunciats, i això té un impacte directe, sobretot en la xarxa de Rodalies. Mossos d'Esquadra i Adif es reuniran avui aquest matí per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona, on s'han reforçat des d'aquesta passada nit els serveis de vigilància després que ahir aquesta estació visqués el sisè robatori d'aquestes característiques en només 10 dies. I això va derivar en retards generalitzats que van patir els usuaris de la línia R2 Sud. Els trens van haver de circular per via única entre les parades de Garraf i Castelldefels, amb demores que van arribar als 30 minuts de mitjana. Mentrestant, Transports ja ha anunciat que s'hi instal·laran càmeres de vigilància i que s'està treballant amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables de patir aquestes accions a la xarxa de trens. Uns robatoris de coure que no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos, també, que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sustracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica el Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
1: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
0: Aquest negoci il·lícit de robar coure ha crescut un 84% des del 2020. El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa la Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, que ha afegit que posar ara seguretat privada a les zones on més es roba coure és una solució puntual. Per a Iglesias Lucía, el problema és com es tipifica legalment aquest tipus de delinqüència, ja que cal canviar la perspectiva de com afecta sobre les persones.
2: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no equival als impactes socials que té aquest delicte.
0: I des del Gremi de Recuperació de Catalunya, entitat que agrupa empreses dedicades al reciclatge i valorització de residus i materials, asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan competència deslleial. A més, lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Ho ha explicat també el Notícies en Xarxa Victòria Ferrer Maimó, directora general d'aquest gremi.
3: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Aquest és el gran escull que tenim, perquè inclús a nivell, quan nosaltres identifiquem una d'aquestes instal·lacions, fem una denúncia, d'acord? Però què ens passa? Que ens trobem que a vegades pot anar Agència de Residus i Mossos d'Esquadra, tot i que no a la velocitat que a nosaltres ens agradaria, però el gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament, i moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
0: Tres quarts de nou, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 anys i que fins als 15 puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten amb l'autorització d'un pare, d'una mare o d'un tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i també pel Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor. Detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida d'aquest dimecres al matí. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar a la resta d'implicats, mentre l'alcalde Fèlix Larrosa ha avançat la Junta Local de Seguretat de Lleida, que s'havia de celebrar, que s'ha de celebrar, que es celebrarà, de fet, ara ho dic bé, dilluns, a 11:15, amb la participació de la consellera Núria Parlon i del nou director general de la policia, Ferran López. És una crònica de l'Eix Planella des de Lleida Televisió.
4: Una quinzena de persones s'han enfrontat aquest dimecres al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els Mossos ja han detingut a un jove de 24 anys. Segons l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, l'enfrontament s'hauria iniciat arran d'un conflicte relacionat amb l'habitatge entre membres de la comunitat pakistanesa. El PAE en cap ha decidit avançar a la Junta Local de Seguretat per aquest dilluns.
5: I de tot això, en converses amb la consellera d'Interior, hem adelantat la Junta Local de Seguretat i els he citat a tots dilluns a les 11:30 del matí aquí. Vindrà la consellera, vindrà el director general de la policia, el nou director general de la policia, on tindrem ocasió d'analitzar totes aquestes qüestions. No? És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte.
4: Aquestes són les imatges que hi ha en enfrontament amb katanes, matxets i pals, que ha deixat 5 persones ferides i 2 que han estat traslladades a l'Arnau de Vilamova.
0: Esports, us expliquem que aquest dimecres s'ha celebrat a l'Auditori de Girona el primer fòrum de municipis. Una trobada per debatre sobre els principals problemes als pobles i ciutats gironins. Entre els temes destacats s'ha parlat d'habitatge, de sensellarisme, també s'ha abordat el pla de barris, s'ha parlat d'infraestructures, de mobilitat o fins i tot de seguretat. És una crònica d'en Marc Guibas, de Televisió de Girona.
6: Una de les frases més comunes que s'han escoltat és que els ajuntaments dels municipis són el primer lloc on es dirigeix un ciutadà quan té un problema. En aquest sentit, una de les dificultats principals que viuen els ciutadans avui dia és l'habitatge. I l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, n'ha volgut expressar la seva opinió.
7: Del gran capital estranger que s'està quedant l'habitatge al nostre país. I això és un problema greu.
6: El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, també ha volgut dir la seva en l'aspecte del sensellarisme.
8: Ens haurem de plantejar, i s'haurà de plantejar el govern del país, i haurem de ser-hi nosaltres, ajudant i col·laborant, de que hi hagi més espais per acollir.
6: Així doncs, el Fòrum de Municipis ha tocat els temes més rellevants dels ciutadans gironins i ha comptat amb la presència de molts alcaldes de la província i responsables d'empreses de mobilitat o habitatge que han pogut debatre sobre les possibles solucions a uns problemes que cada dia dificulten més la vida de les persones.
0: Quan falten 10 minuts per les 9 del matí, abordem la crònica esportiva i ho fem amb la Cristina Álvarez. Cristina, bon dia.
9: Bon dia.
0: El Barça, que continua intractable.
9: Sí, sí, no només suma els partits per victòria, sinó que ho fa per golejades. Amb el 7-2 d'ahir sobre el Racing, l'equip signa el millor inici de temporada de la història. 7 victòries amb 7 partits oficials. Rafinha va fer un hat-trick, Cancelo un doblet i també van marcar Gabriel Jesús i Lamine Yamal, que van premiar així els 50.000 espectadors que es van aplegar al Camp Nou malgrat la pluja. Rafinha, que ja suma 11 gols aquesta temporada, diu que l'equip no té sostre.
10: És les ganes de querer ganar sempre, entonces ya que empezamos a hacer la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
9: El Barça d'handbol es juga avui el liderat de grup de la Champions a la complicada pista del Montpellier. Tots dos equips van debutar a la competició amb victòria i buscaran un triomf per arribar a la main round amb una bona renda de punts. Carlos Ortega recupera l'Aleix Gómez, que es va perdre el primer partit europeu i l'estrena a la Lliga per problemes a l'espatlla esquerra. A la divisió d'honor femenina, el CAC 7 Granollers ha perdut el duel de la tercera jornada contra el Morvedre per 16-22. Després d'una primera part igualada, la bona actuació de la portera Daniela Pinto va marcar diferències a la represa. Tots i els intents de les vallesanes de mantenir el ritme al marcador, un parcial d'1-6 al tram final va deixar el duel en mans de l'equip valencià. L'Espart Girona continua preparant l'inici de temporada i avui té un test de nivell davant un dels rivals que es trobarà a la Lliga, el Haidis. El duel, que es disputarà a Sant Andreu de Llavaneres, servirà per mesurar el moment de forma de les de Roberto Íñiguez. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Girona, Bru Ortega.
11: El conjunt gironí es desplaça fins al Maresme per enfrontar-se al rival de major entitat fins al moment en aquesta pretemporada. Les gironines rebran la visita del Haidis a la pista de Sant Andreu de Llavaneres amb el propòsit de continuar agafant automatismes i posant-se a to davant un rival de la mateixa categoria amb el que també es creuaran durant l'any. L'única baixa confirmada per al duel és la d'Axel Mercerón, que continua lesionada, pendent de proves mèdiques que determinin l'abast definitiu de les 15 del turmell, i Iana Martín, que encara ha d'aterrar a Fontejau. El dubte fins a l'últim moment serà el de Marta García, que arrossega molèsties. Així doncs, prova de nivell de que afronta el conjunt gironí davant l'equip de l'exentrenador gironí Bernat Canut, on miraran de continuar agafant bones sensacions de cara a final de mes amb la disputa de la prèvia de l'Eurolliga.
9: Aquest dissabte arrenca la divisió d'honor masculina de waterpolo i el cap de setmana que ve ho farà la femenina. Totes dues competicions s'han presentat al casino de Rubí. En categoria masculina, l'Atlètic Barceloneta es presenta com a gran dominador de la competició, mentre que la femenina, el Mataró, defensa el títol. Escoltem els entrenadors del Terrassa, Xavi Pérez i Sergi Mora, i els del Sabadell, Enric Arnella i Albert Espanyol, que s'estrenen a la banqueta vallesana.
12: Tenim un equip molt competitiu, amb moltes ganes, hem reforçat molt bé la plantilla i fer un saltet més com estem fent les últimes temporades.
13: Millorar temporada passada, vale? No necessàriament en classificació, sinó en el dia a dia, en els partits, ser molt més competitius.
14: Conformar un equip sòlid, estable, amb capacitat de treballar i per superar-se, i un cop tinguem això, la conseqüència serà poder optar a tots els títols.
15: Iniciar un projecte sempre es tracta de sentar bases i de fer-ho tot de la millor manera possible per poder créixer.
9: Doncs ben entrat el mes de setembre van arrencant les lligues que encara no havien començat, com aquestes de waterpolo.
16: I que nosaltres anirem explicant.
9: I tant, tota la temporada.
16: Gràcies, Cristina. Fins demà, que ja és divendres.
9: Fins demà.
16: Vinga. I en cultura, en marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui i fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Lasso de Simone. I un gran espectacle de drons a la platja celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell amb dansa i música d'arrel. Més detalls amb el David Navarro.
17: L'Espigó del Gas, a tocar de les platges del Somorrostro i de la Barceloneta, és el lloc escollit per l'espectacle El fil vermell, de Barcelona a Xangai, dijous 24. 750 drons de la companyia que va fer l'espectacle inaugural de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família convertiran el cel de la ciutat en el punt de trobada entre Orient i Occident. El mateix dia, però al moll de la fusta, la Fura dels Baus, juntament amb les creacions visuals d'Iceberg i la música electrònica de Satori, presentarà, com ha explicat la cap del Departament de Festes de l'ICUP, Anna Lleó, l'espectacle Emergency Exit.
18: És aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest eslògan, si voleu, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
17: També el dia de la Mercè, el Parc Güell acollirà l'espectacle de Costumari a la plaça de la Natura. Per commemorar l'any Gaudí i el centenari del parc, la companyia L'Esbord reunirà una cinquantena d'artistes en escena amb la participació de dansaires dels esbarts barcelonins i de l'Orquestra de Músiques d'Arrel.
16: Rosalía ha estat una de les triomfadores, una de les grans triomfadores de les nominacions als Latin Grammy 2026 en aconseguir 7 candidatures en les categories més destacades. Així, la cantant de Sant Esteve Sesrovires optarà a premis com el disc de l'any, millor cançó i gravació de l'any. També està nominada a millor àlbum de música alternativa, millor cançó pop, millor cançó en llengua portuguesa i millor vídeo musical. Una altra catalana, Bat Guial, ha estat nominada amb el millor àlbum de música urbana i millor interpretació de reggaeton. La cerimònia d'entrega dels premis està prevista per al 12 de novembre. Amb La Perla de Rosalía ens acomiadem. Bon dijous. Fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Les pluges intenses de les darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal. Un home ha mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera o Olivella al Garraf quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers han localitzat el cos passada la mitjanit, uns 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants en la mobilitat, especialment a Barcelona, amb talls a la Ronda de Dalt i també a diverses estacions de metro que continuen encara afectades. A banda, també, les línies R2, R3 i R4 de Rodalies han acumulat retards i s'han cancel·lat també 23 vols a l'aeroport del Prat. Pel que fa a les carreteres, les inundacions deixen encara tallada la C15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperar la normalitat. A banda, pel que fa a la resta d'incidències, la P7 està tallada en sentit França a l'altura de Capmany per un accident. També hi ha afectacions a la C32 en sentit Barcelona per un altre accident i també hi ha retencions a la C58 en sentit Sabadell i també la C-17 a Manlleu. I Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del sisè robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Victòria Ferrer Maimó, directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, creu que aquestes mesures són insuficients. Ho ha dit avui al Notícies en xarxa.
2: Per tant, el que hem de fer és trencar aquesta seqüència de revictimització de la infraestructura. I per això, si pensem que posant ara més mitjans de més patrulles de seguretat privada, de Mossos d'Esquadra, el que farem és una solució puntual en aquella vulnerabilitat, és a dir, en aquell punt crític que sabem que estan atacant. Però la xarxa és tan àmplia que amb allò no ho solucionem.
1: Justament aquest matí els trens d'entre Lleida i Saragossa circulen amb retards també per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. I el Congrés ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat que elimina les incompatibilitats entre prestacions i permetrà combinar diferents serveis com ara la teleassistència i els centres de dia. La norma estableix que l'Estat haurà d'assumir el 50% del finançament del sistema de dependència i reconeix la teleassistència com un dret universal. I un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport. El consistori ha expressat el seu suport a la víctima i ha reclamat que cap dona hagi de limitar la seva llibertat per por de patir una agressió sexual. Els fets van passar en una zona boscosa de la urbanització Aigua Viva a Parc, on un home hauria abordat i violat la dona després d'amenaçar-la. Els Mossos encara continuen treballant per localitzar el presumpte agressor.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

0: Bon dia, el Prat. És dijous 17 de setembre del 2026. Quan passen gairebé 4 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. Ahir van tornar a sonar les alertes als nostres telèfons mòbils i va ploure de valent. Avui us explicarem amb Protecció Civil les possibles afectacions al municipi per aquests aiguats. A més, tractarem altres temes. Parlarem de la trobada de dones del Prat, un espai que marca l'inici del curs feminista a la ciutat i que enguany parla de l'edatisme, la discriminació per raó d'edat que pateixen les dones de més de 65 anys. També us explicarem el concert que preparen per la Festa Major des de la Unió Filarmònica del Prat i recuperem l'espai amb l'Associació d'Escriptors Tinta Blava. A més, a 11:45 sortirem al carrer per preguntar-vos quines despeses formiga teniu: subscripcions, plataformes de contingut en línia, pagament de dispositius en terminis, tot plegat de la mà de la Neus Macías. Comencem? El control tècnic Sergio Villar, Marc Quinto de la producció, Neus Bou a les xarxes socials i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts a Planeta Prat.
1: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: Vinga, doncs anem amb l'actualitat del dia. Saludem el cap dels serveis informatius d'aquesta casa, Luis Rodríguez. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia, i avui comencem parlant encara dels efectes que tenim d'aquests forts aiguats que ens han deixat doncs, registres força importants aquí a casa nostra i que encara es noten, de fet, per exemple, el transport públic. L'aeroport de Barata arrossega encara ressaca del temporal, amb almenys una vintena de vols cancel·lats i algun retard. Rodalies també funciona, podríem dir que com cada dia, però amb una mica de retard extra. I d'altra banda, doncs, els aiguats d'aquesta passada nit també han provocat un creixement sobtat i espectacular també del riu, en aquest cas amb un pic màxim de 85 metres cúbics per segon. Perquè us fa una idea, habitualment el cabal habitual del riu és entre 5 i 25 aproximadament, per tant va créixer molt i molt i encara a hores d'ara el registre està doncs, encara força alt, al voltant de 33,7. Recordem que quan hi ha aquests episodis aiguats, el més important és no apropar-se a la llera del riu, especialment a les hores posteriors, quan hi hagi doncs, aquests temporals, perquè és quan baixa de fer tota aquesta aigua acumulada doncs, a la llera i que pot fer créixer, tot i així, doncs, aquest marge de seguretat al voltant de la llera del riu Llobregat. En qualsevol cas, no ens consten de moment incidències greus al municipi, per tant, és una bona notícia.
0: Ara farem el repàs també amb Protecció Civil.
1: I tant. Doncs al marge d'això també hem de parlar d'Amics del Prat, perquè ha reconegut Anna Carreras Mola i la Federació del NUS amb els premis Amiga del Prat i el guardó Josep Maria Vilà en el tradicional sopar previ a la Festa Major del Prat. L'entitat ha destacat així la trajectòria de Carreras, la seva trajectòria en les urgències mèdiques, la pneumologia i també la salut pública. I d'altra banda, la tasca col·lectiva en la promoció de la cultura per part de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional del Prat, i en una nit que ha plegat a prop més de 130 persones. Escoltem a Carreras i també a la presidenta del NUS, Laia Chimeno.
2: És el que per mi significa aquest guardó, el reconeixement d'una història compartida. Per això el rebo amb molta alegria, però també amb molta humilitat i emoció. Visc al Masnou, com sabeu, però jo em sento del Prat de tota la vida. I una pota blava pot viure a qualsevol lloc perquè el Prat el porta dins.
3: El NUS forma part d'un teixit associatiu que fa del Prat una ciutat diferent, el nostre lloc al món, i que mereix sentir-nos orgullosos de compartir espais com aquesta trobada amb Amics del Prat per reivindicar i posar en valor el que ens fa comunitat plural lluny d'un món cada cop més egoista.
1: També s'ha atorgat el Premi Jaume Monens a aquesta casa, al Prat Ràdio, en reconeixement pel seu compromís amb la informació de proximitat, la cultura local i la participació, i el Premi Pau Vallhonrat, que s'ha atorgat a Maria Àngels Codina per la seva dedicació durant més de 25 anys al capdavant de la companyia teatral d'aquí del Prat, Els Pastorets. També s'ha fet el títol de soci d'honor, que en aquest cas ha anat per Joan Busquets i Grau, en reconeixement per la seva trajectòria en l'arquitectura i l'urbanisme, i de fet Grau doncs, ha fet una masterclass, podríem dir, fins i tot d'arquitectura i de l'evolució de la història del Prat al llarg dels segles. Tot això, com sempre, més qüestions que també doncs, us anirem explicant al llarg del matí i també a la una a l'informatiu migdia.
0: Gràcies, Luis, que vagi molt bé.
1: Igualment, adeu.
0: Adeu.

0: obrim la finestra esportiva. Nil Piera, què tal? Bon dia.
1: Hola, Isa, bon dia.
0: De què parlem avui?
1: Doncs mira, estàvem parlant ara del temporal, que ahir també va deixar la seva empremta directa en la jornada esportiva. La final de la Lliga Catalana de Segona FEP entre Club Bàsquet Prat i la Bisbal va quedar suspesa a la mitja part per la presència de goteres al pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat. Tots dos clubs, així com l'equip arbitral i l'organització, van acordar que el millor era ajornar el partit donades les condicions de la pista. Pel que fa a la part esportiva, el Prat anava encaminat a sumar la vuitena Lliga Catalana de la seva història. Els potablaves guanyaven de 14 al descans amb un resultat de 27-41. Especialment destacada estava sent l'actuació de Pau Carreño, que en només 7 minuts i mig va sumar 10 punts, 2 rebots i 2 assistències per elevar-se fins a les 15 unitats de valoració. Per tant, bé, estarem pendents de conèixer quan es fixa una nova data per aquesta final de la Lliga Catalana de Segona FEP, que si res no es torça, hauria d'acabar emportant-se al Club Bàsquet Prat. Més coses, parlem ara dels continguts del Prat Esports d'aquesta tarda, perquè avui entrevistarem el Diego Vázquez de la Food Home Academy, un projecte acabat de néixer que busca acompanyar i desenvolupar futbolistes, especialment en edat formativa. Amb el Diego repassarem la metodologia que segueixen a l'acadèmia, coneixerem quin component els fa diferencials respecte a la resta de centres de tecnificació.
0: Molt bé.
1: I avui és dijous i, per tant, és dia de revisar la hemeroteca d'en Manolo Gol. Avui ens acompanyarà l'Eusebio Corpa, actual entrenador de l'equip de veterans del Sant Andreu. Amb ell repassarem la seva àmplia trajectòria pel futbol català, que com no podia ser d'una altra manera, està molt arrelada aquí al Prat. Va ser precisament al Sant Cosme on va començar la seva carrera com a entrenador, on va fer les primeres passes d'un camí que el portaria a passar per equips com el Prat, l'Hospitalet o el Sant Andreu, entre d'altres, desenvolupant diferents rols. Per cert, a l'Hospi va coincidir amb l'actual entrenador del Prat, Cristian Gómez, i amb qui guarda una anècdota que desvetllarem després. Deixa'm alguna coseta pel programa, no t'explico tot ara.
0: Molt bé, doncs jo no em perdré el Prat Esports, evidentment. Nil, gràcies.
1: A tu, bon dia.
0: Adéu.

0: Planeta Prat, l'òrbita potablava.
1: Doncs avui estem molt pendents d'aquesta previsió meteorològica, com sempre, de la mà del Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
2: Bon dia. Una situació de pluges i tempestes molt fortes de les últimes hores que ja ens anirà abandonant per bé, que avui no acabarà de fer net. Serà cap a la Costa Daurada, al litoral de Tarragona, també arribant fins al Baix Llobregat o al Barcelonès, on tindrem alguns ruixats intermitents. Els més importants es produiran tot just a hores d'ara i també al voltant del migdia. Dia, primeres hores de la tarda. També aquesta tarda, novament, algun ruixat a l'interior gironí, sobretot entre el Ripollès i la Garrotxa, així com el Prepirineu de Lleida. Una temperatura que avui baixa. La tarda serà suau, però no pas gaire calorosa. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, que vagi molt bé. Avui hi ha afectacions diverses a la línia L4 del metro, sense servei entre Verdaguer i Trinitat Nova, i això sí, amb servei d'autobús alternatiu. El tram a la T1, T2 i T3 amb freqüències de pas alterades per una unitat avariada. A la línia de ferrocarrils de la Generalitat, també a la part de Llobregat-Anoia, el servei de trens a la R6 i a la R60 funciona també amb retards del metro. Menys 30 minuts ara mateix. I la R2 Nord de Rodalies també amb demores de 20 minuts. Per tant, afectacions diverses a les diferents maneres de moure'ns amb transport públic per Barcelona. Anem a veure com estan les carreteres del nostre entorn i si també s'han vist afectades per les pluges des del RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous pendents d'algunes afectacions per les pluges d'ahir al vespre. A hores d'ara, només caldria destacar que ha continuat la C-15 bé tallada a Sant Pere de Ribes per unes inundacions que deixen desviaments senyalitzats. Per altra banda, a Capmany, a l'Abeset, tenim neteja de la via que obliga a tallar un carril de circulació en sentit nord. Més enllà d'aquestes incidències, parlem de fins a 4 accidents actius, un a la C-17 a Manlleu en direcció Ripoll, que obliga a obrir només un carril de circulació, un altre a la AP2 a Vila-rodona en direcció Lleida, i els dos que deixen més retencions són un de la C-32 a Premià de Dalt, que en direcció Barcelona dificulta l'accés en sentit nord de Barcelona, que talla un carril de circulació i provoca 5 quilòmetres d'aturades. A la AP7 a Cerdanyola del Vallès, en sentit nord, hi ha hagut 6 quilòmetres de cues també per un vehicle accidentat en direcció Girona, on també hi ha un carril de circulació tallat. Més enllà d'aquestes incidències, però, també comptem amb les retencions habituals, sobretot al vessant Llobregat en direcció Barcelona. Continua amb retencions intenses a la A2 entre Pallejà, passant per Sant Vicenç dels Horts fins a Cornellà de Llobregat en direcció Barcelona. També hi ha retencions a la B23 entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat. També, sobretot, intensitat a la mateixa via entre Sant Just fins a l'entrada la Diagonal de Barcelona. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Gràcies, Ferran. Que vagi molt bé.
3: Que vagi bé.
0: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem. Obrim el quiosc del Prat Ràdio.
1: Marc Quinto, bon dia.
4: Molt bon dia, Isa. Dijous 17 de setembre, comencem avui amb el diari. Ara el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes. Recuperem, tenim aquest campai, aquests dispositius habituals, tema d'armes, també de ganivets, etc, que doncs tant estan ajudant, com a mínim, a detectar una mica aquest tipus d'armes. L'executiu català vol que s'endureixi el Codi Penal i que es creï un nou delicte per exhibició d'armes, que això està molt bé, d'aviam qui té l'arma més grossa,
1: clar,
4: que es fa
1: per amenaçar,
4: quan t'estàs barallant, que a vegades va millor això que no utilitzar-la.
1: Això sempre, no, Marc, això sempre.
4: Però bé, l'objectiu del canvi normatiu seria posar les condemnes al nivell de països com França o Alemanya. I després la fotografia del dia és per Ursula von der Leyen, i és que Europa s'abraça al Canadà. La presidenta de la Comissió Europea va anunciar ahir una aliança de seguretat amb el Canadà, el Regne Unit, Noruega i Ucraïna, alhora que proposava el primer ministre canadenc, Mark Carney, que el seu país passi a ser el primer membre associat de la Unió Europea, justament per fer aquests contrapesos amb Donald Trump, que a vegades són tan necessaris.
1: El periòdico. Europa prohibirà l'accés a xarxes als més petits de 13 anys. La regulació exigirà, a més, la supervisió paterna fins als 15 i la comissió també limitarà el disseny addictiu de les plataformes. Altres destacats, Illa defensa Extremadura el nou model de finançament i recuperem el cas Andic. Els Mossos no troben indicis que Andic pogués caure per motius de salut.
4: Està complicat el tema, eh? Se li està complicat al fill. Vinga, va, La Vanguardia, també el tema de la Unió Europea és un dels que obren. La fotografia del dia torna a ser pel Barça. Recitar el golejador d'un Barça de rècord. Crec que no ha hagut dia de la setmana que no hi hagi hagut o una entrevista o alguna notícia relacionada amb el Barça aquests dies.
1: Cert.
4: I també un altre dels destacats és sobre el temporal d'ahir. El temporal col·lapsa l'àrea metropolitana. De fet, la Ronda de Dalt va haver de tancar en algunes de les seves sortides perquè estava inundada totalment. Aquí ho vam viure i, de fet, ara ho comentarem amb Protecció Civil. I després, altres destacats ràpid, SEAT redueix la plantilla en 1.700 treballadors en els últims 5 anys, el Congrés reforma la llei de la dependència i, doncs bé, important això perquè és una llei que blinda drets i ajuda també a moltes persones grans i als seus familiars també a poder seguir endavant. Així que això seria una mica tot.
1: Molt bé, Marc, anem a explicar-vos que hem preparat el Planeta Prat avui.
0: Tot el que passa al Prat, només aquí, a Planeta Prat.

0: Vinga, què hem preparat avui?
1: Vinga, doncs, com dèiem, començarem fent Seguretat Ciutadana com cada dijous. Avui s'estrena en aquesta nova temporada la Meritxell Espanyol, cap de Protecció Civil de l'Ajuntament, i parlarem, entre altres temes, de Festa Major, que la tenim a tocar, i sobretot, doncs, Protecció Civil és un dels departaments que més feina té, a part de Cultura, per aquesta Festa Major, per vetllar per aquesta seguretat de totes i de tots. I també li preguntarem pels forts aiguats d'ahir, perquè va caure una grossa.
0: Sí.
1: I no sé, nosaltres que vam arribar a...
0: Just, vam arribar a casa...
1: A l'inici de la caiguda grossa, encara no hi havia afectacions
0: grosses.
1: Veurem si al llarg de la nit n'hi ha hagut o què, i si doncs han hagut també bombers d'ajudar a arreglar coses o què.
0: Almenys a l'aeroport sí que s'ha notat, i molt, perquè s'han hagut de cancel·lar almenys una vintena de vols. I, doncs, tot seguit us actualitzarem també les afectacions principals al Prat. Què més?
1: Després, a partir de les 10, parlarem de la 23a trobada de dones, que sempre per aquesta època s'organitza aquí a la ciutat. Com sempre serà aquest cap de setmana, en parlarem amb la Marisol Rojas, tinenta d'alcaldia, amb la Nena Barro, tècnica de feminismes, o amb algunes de les talleristes, com són la Paola Aguirre o l'Esther Casals, que doncs, seran les encarregades de dinamitzar una mica aquesta trobada de dones, que recordem serà al llarg de tot el matí de dissabte. Hi ha tallers, hi ha una ponència, hi ha moltes coses, així que totes les dones, no sé si es poden apuntar encara o no.
0: Ho preguntarem, perquè acostuma
1: a anar al justíssim, això, no?
0: Sí.
1: Molt interessant, la veritat. Serà a les 10, això.
0: Perfecte.
1: A les 10:30 parlarem de la jornada d'història i de patrimoni que s'organitza aquest cap de setmana aquí a la ciutat. Una entrevista que han fet els companys dels serveis informatius a Felip Neri Gordi i a Pau Rodríguez, historiadors, els dos d'aquí de la ciutat, i són una mica els organitzadors. Després, seguim amb temes de Festa Major. Parlem del concert de la Unió Filarmònica, que torna, com sempre, a Festa Major amb un concert, i també fan una mica com els gospel. Hi haurà bandes... Era el gospel, no?
0: No, que van venir, era la banda
1: de música. La banda de música, sí, amb la Maria José Quero, que fan bandes sonores,
0: bandes
1: també
0: sonores.
1: Així que veurem, podrem comparar.
0: Molt bé,
1: quin estil de banda sonora ens agrada
0: pots
1: més.
0: Pots anar a tot arreu, saps? A veure, doncs, què és el que fa cada entitat.
1: Doncs sí, més coses. També parlarem amb Tinta Blava, arriba a la seva secció Tinta Blava, un lloc per a la paraula. I com
0: m'encanta
1: sempre...
0: M'encanta quan fas aquesta pausa per parlar, per dir aquest títol.
1: Perquè jo cada títol de cada secció...
0: El Sergio
1: secció,
0: també ho ha notat.
1: Cada secció el dic a la meva manera.
0: Sí, sí, sí.
1: M'entens? Perquè m'agrada donar-li el toc de cada... I el moment que es mereixen. Llavors, parlarem de molts temes, és a dir, ja veureu que anirà molt picadeta la secció, perquè parlarem del segon concurs literari de Tinta Blava de relats i poemes. Parlarem també d'un vermut que es farà aquest dissabte també, amb microobert que organitza Tinta Blava, ja a les portes de Festa Major. Parlarem també d'una xerrada col·loqui que organitza Trabucaires
0: demà,
1: també ja no sé ni el dia en què estic. I també l'Agustí Casas ens parlarà del 70è aniversari de l'escoltisme al Prat,
0: és
1: que
0: una
1: és
0: barbaritat.
1: Una barbaritat. Gairebé no havíem ni nascut, eh?
0: No, home, gairebé no havíem nascut.
1: No, és veritat. Jo no. Alguns de vosaltres al límit. Després, a les 11:30, a les veus de la Neus, parlarem de despeses formigueta, aquestes despeses que ens arriba la quota del Netflix, la quota de l'Amazon,
0: del telèfon,
1: del futbol, de tot, del gimnàs, de si faig gimnàs però també a part faig no sé què, tal. Veurem com li afecta a la gent, què tenen, què no tenen, en què es gasten els diners i en què no, i què han de reduir quan venen maldades, que també passa,
0: I
1: això.
0: I si la gent és conscient de totes les coses que va pagant més
1: no.
0: a més.
1: Jo crec que no.
0: I l'acumulat.
1: Perquè jo de tant en tant que m'ho miro dic, ostres, què faig pagant això?
0: Saps? I mira que tu et mires els diners al cèntim, sí. Però fins i tot a tu et passa,
1: sí.
0: Imagina't.
1: O sigui, imagina't. I acabem amb l'entrevista esportiva de la setmana, que és Eric Ruiz, de Pretencs pel Món, que va passar fa uns dies pels micròfons de Prat Esports.
0: Perfecte. Marc, gràcies.
1: Fins ara.
0: Que vagi molt bé.

0: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.
1: Tot seguit, l'espai Meloms, un espai on la música platenca n'és la protagonista.
2: Hola, sóc la Imma, de Meloms, i la meva recomanació és, del grup Simonsen, Ven conmigo.

0: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
1: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
2: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: 28 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem el nostre espai de seguretat ciutadana. Avui, de la mà de la cap de Protecció Civil de l'Ajuntament del Prat, la Meritxell Espanyol. Què tal? Benvinguda, Meritxell.
1: Hola, Isabel. Bon dia. Gràcies.
0: Avui comencem comentant l'actualitat, perquè ahir van tornar a sonar les alertes als nostres telèfons mòbils, una per proximitat al barcelonès i després una pròpia del Baix Llobregat. Va ploure de valent després d'aquestes alertes i, de fet, després de les alertes de la setmana passada, torna a ser un dels temes de debat a les diverses tertúlies que n'hem tingut. Amb tu no volem parlar d'aquest debat, sinó que volem doncs, fer una mica del repàs de quines han estat les incidències a la ciutat i recordar com és el funcionament d'aquestes alertes. Teniu notícia d'alguna incidència greu a la ciutat?
1: Doncs mira, segons policia local, que he estat parlant aquest matí amb ells, perquè precisament em diguessin aviam quines incidències havien hagut, m'han dit que cap fet destacable, simplement que ahir, per exemple, va haver cap a les 10, 10 i mitja, entre les 10 i 10 i mitja de la nit va caure una branca de grans dimensions d'un arbre al carrer d'Estany de la Ricarda, abans d'arribar a la plaça de l'Estany de Sant Maurici, que la van retirar i sense cap més incidència, i després posteriorment ja donarien l'avís perquè manteniment anés a retirar-la i a tallar-la i de més. Aquesta és la incidència potser més destacable, perquè recordem que ahir els avisos també van ser per pluges intenses, però també per temps violent. El temps violent significa clar, vents que poden arribar a 90 km per hora, en algun cas, en tema de pedregades, no? Calamarsades, etc., de pedres de més de 20 centímetres i de més. Aquí no, això no va passar, però sí que va haver una mica de vent i, per tant, bueno, aquesta caiguda de la branca doncs, va ser el més significatiu. I després, en dues ocasions, a la zona del carrer Riu Llobregat també va haver una apagada de l'enllumenat de la via pública, que en principi m'han comentat des de policia local doncs, que no podien atribuir a que fos precisament per les pluges intenses d'ahir, que no estava justificat, però que havien avisat al servei de l'enllumenat i que s'ho havien estat mirant i que va ser en poqueta estona. Val?
0: Aquí cap també, més. Companys, tenim doncs, informació d'aquesta apagada de llum durant un temps a l'entorn de la Zonilla, a l'entorn també de 11 de setembre, d'aquesta zona que sí que va marxar la llum durant una estoneta i que després va tornar.
1: Clar, això policia local, ja dic, a mi m'ha passat la informació de les incidències en el torn de nit, les incidències del torn de nit, m'han comentat aquestes dues, no? L'apagada general de l'enllumenat públic allà al carrer més o menys Riu Llobregat i això de la caiguda de la branca d'un arbre. Clar, policia local, quan els hi arriba aquestes alertes, evidentment, aquestes comunicacions, ells les escriuen perquè fan un llibre, no?, d'incidències i de més, i és d'on ho extreuen. Si alguna incidència que passa al Prat no els avisen amb ells directament, no els hi arriba, evidentment ells no ho anoten, no? I possiblement, en aquest cas, per allà a la plaça Catalunya, a la Zonilla sí. I de més, hauria passar, però potser ningú hauria avisar. Llavors, clar, policia local no té constància.
0: Doncs celebrem que les afectacions han estat mínimes amb aquest nou temporal de pluges. Parlaves ara del temps violent i, de fet, comparat amb la ventada que vam tenir fa uns mesos, és veritat que el vent fa molt de mal, no? Normalment, comparat amb la pluja, no sé si es posa més en prealerta, no? Precisament quan hi ha previsió de ventades.
1: Clar, aviam, són dos riscos diferents, però que també poden tenir molta afectació en un municipi. Aquí, per sort, no tenim episodis de vent fort, excepte 2, 3, 4 a l'any, que llavors sí que hem de tenir-ho en compte. Però sí que és veritat que pot fer molt mal, no? Llavors, aquestes tormentes i aquestes pluges torrencials que ens avisaven ahir i abans d'ahir que podien passar sobretot a la zona també del Baix Llobregat, entre d'altres, normalment van acompanyades d'aquest temps violent. I és això, el temps violent vol dir que pot venir acompanyada d'aquesta tormenta, pot venir acompanyada d'aquests vents, amb ràfegues de vent de més de 90 km per hora, pedregades, no?, que la marsada, amb pedres de 20 centímetres de gruix, tormenta elèctrica, etc. No? Això ahir va passar una miqueta, el que passa que no vam arribar a pedregades i no vam arribar als 90 km per hora. Val? Sí que d'acumulació de pluja, per exemple, que també ho he buscat per portar-vos la informació, de precipitació acumulada ahir, que sobretot va ser ahir al vespre a partir de les 10, que la Generalitat de Catalunya, Protecció Civil, ja ens va avisar de que podia passar, doncs aquí al Prat, per exemple, es van arribar a acumular 16 litres per metre quadrat. Això no és gaire, per sort. Fem un manteniment preventiu també, no? Quan nosaltres, per exemple, el protocol per activar, nosaltres ahir al final des de Protecció Civil Municipal vam activar l'alerta per possibles inundacions, per pluges intenses, tal com avisava la Generalitat, perquè nosaltres hem d'anar de la mà del que diu Protecció Civil de la Generalitat. Ells van activar l'alerta, nosaltres també al final vam decidir d'activar també aquesta alerta a nivell municipal perquè ens estaven avisant constantment. És un no parar, hi ha correus electrònics, missatges del mòbil i de més, vull dir que és un no parar, que ens avisen que sí, que al Baix Llobregat podia haver doncs, el que va passar ahir, no? Aquestes pluges d'acumulació d'aigua en 30 minuts, no? Vull dir, fins a 90 mil·lilitres i de més, amb 30 minuts o amb una acumulació de precipitació en 3 hores. No? Per tant, això és pluja important. I per tant aquí al final ahir es va decidir activar també l'alerta, avisar als CAPs i de més a les persones possiblement afectades de que podia passar això. Sí que és veritat que la previsió era de la tarda nit, més aviat vespre nit, que és com va passar, i per tant bé, al final va fer doncs, això, poques incidències per sort i poca acumulació de pluja també per sort, no? Però evidentment hem d'estar atents.
0: Doncs l'actualitat mana i havíem de comentar aquestes incidències, però ja estem pensant a la Festa Major. Ja fa dies aquí a Planeta Prat que fem entrevistes a totes les entitats que participen, que moltes també estaran pendents de les pluges, sí, que són un clàssic per la Festa Major. I des de Protecció Civil ja fa temps que també penseu i treballeu al voltant de la Festa Major del Prat. Què implica aquesta preparació prèvia des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament per tal que tot funcioni bé i que ningú noti que hi ha tota aquesta feina darrere?
1: Exacte. Implica sobretot una coordinació amb el Departament de Cultura...

0: marcar sessió formativa d'implantació amb tot el personal que treballarà, tant municipal com d'empreses externes, que treballaran durant la festa major per implantar doncs, aquests protocols d'actuació en emergències que actualitzem cada any de les diferents activitats que es fan, així com també la implantació d'aquests plans d'autoprotecció que es fan també, perquè donades les característiques de l'activitat i de l'aforament, doncs de vegades hem de fer aquest pla d'autoprotecció o de vegades no cal arribar tant i es fa aquest protocol d'actuació d'emergència. Val? Aquest any, per exemple, s'ha hagut de revisar de dalt a baix el pla d'autoprotecció de l'espai del Julio Méndez, de l'espai musical del Julio Méndez, perquè ja tocava, es revisen cada 4 anys, s'actualitza cada any perquè les activitats poden variar més o menys, però s'ha d'actualitzar cada any, perquè les dates són diferents, les activitats són diferents, etc. Però cada 4 anys s'ha de revisar. I aquest any tocava revisar aquest pla d'autoprotecció, que ja està autoritzat, ja està homologat per la Junta de Govern local, perquè també darrere d'aquests informes, d'aquests documents, hi ha una gestió administrativa que tampoc no es veu, però que hi ha un temps, hi ha una temporalitat que s'ha de complir, també amb la Generalitat de Catalunya, amb Protecció Civil, i per tant, doncs, en aquest cas, per activitats temporals, tenim un mes per fer tot això. Vull dir que ja estem treballant des del mes de maig, ja començàvem a treballar amb aquesta implantació, amb aquesta elaboració i actualització i revisions d'aquests plans. No? Es va aprovar per Junta la setmana passada, no, mentida, aquest dilluns ja es va aprovar, i la resta de plans d'autoprotecció que fem, com per exemple de l'espai Renfe, també està actualitzat, el del Piro Musical també està actualitzat, i passat també, i a partir d'aquí la resta doncs, es fan aquests protocols que també s'actualitzen, els protocols d'actuació d'emergències, que sobretot són pels actes de foc i trabucaires. Val? Això se'ls fa també una petita explicació a les entitats, des de Cultura, crec que hi van tenir una petita reunió, ja se'ls va explicar una miqueta que sempre és el mateix, però que s'ha d'estar alerta, val? Perquè bé, són activitats que són del risc, val? Per dir-ho d'alguna manera, i evidentment hem d'estar tots atents, i ahir també es va fer aquesta xerrada amb les entitats i se'ls va explicar una miqueta les consignes, no? a tenir en compte a l'hora de fer aquesta activitat. Fem tot això que no és poc, el que passa és que bueno, és una feina que no es veu però que sí que està i que evidentment doncs bé, és necessària per, normativament parlant, però també per l'organització i la coordinació amb les diferents entitats, organismes, departaments, etc.
1: Quins són els actes que generen més esforços en aquest sentit de preparació prèvia? Qui no es preocupa més?
0: A mi personalment em preocupa més els actes que tenen foc, val? Els actes de trabucaires ho tenen molt controlat, eh? Jo mai he dit ni mai diré que les entitats no ho tenen supercontrolat, al revés, ho tenen molt apamada el tema de la seguretat, tenen molt interioritzat doncs que s'han de seguir unes normes i unes pautes, però és veritat que, bé, que el foc està, llavors fem uns preventius abans de l'activitat precisament perquè no passi absolutament res, a part d'aquests informes que fem i d'aquestes implantacions, doncs el dia de l'activitat es fa una revisió prèvia de per on han de passar, per exemple, els correfocs, de per on han de passar trabucaires, on es faran, etc, per tenir-ho tot molt més controlat, no? I aquests controls també es fan amb bombers i amb policia local, no? I després, evidentment, doncs, tenim els serveis preventius d'ambulància, que aquest any doncs, es reforça una miqueta més també, amb una ambulància més, en segons quins actes, doncs, perquè bueno, cada any es va veient doncs, que s'ha de millorar en alguns aspectes de preventius, no? I per tant, bé, a mi personalment sí que em preocupa més aquests actes de foc, però no perquè no estigui controlat per les entitats, sinó perquè és un punt afegit, i per tant, evidentment, doncs, tenim també a la ciutadania que també està preocupada moltes vegades i que hem de tenir-ho en compte, no? I llavors fem especial èmfasi en aquests actes per tenir-ho tot una miqueta més controlat i que no se'ns escapi res. Són persones humanes, no són perfectes, pot ser que se'ns escapi alguna cosa, però ja et dic que cada any, aquest és el meu segon any de festa major, doncs aquest segon any crec que ho tenim una miqueta, no? Hem millorat i millorarem cada dia una miqueta més.
1: Es faran controls d'alcoholèmia a algunes de les persones que

0: participen en les entitats de foc.
1: Sí, aviam, això no és per res personal contra ningú ni contra cap entitat, vull dir, això vull deixar-ho clar perquè de vegades les persones es poden pensar, ah, això aneu en contra, l'Ajuntament va en contra de fer aquests actes, i m'ho invento, vull dir que això no m'ha arribat, no? Però sí que és veritat que al final vas més enllà i has de ser malpensada i intentar doncs, explicar-li a les entitats que no, que és pel seu bé, per la seva seguretat i també per la seguretat del qui està gaudint de la festa i també de la seguretat del personal que estem treballant i que estarem treballant durant tota la festa major. Llavors aquí des de policia local sí que és veritat que Trabucaires té una normativa que evidentment diu que quan utilitzen armes de foc, una persona que utilitza i que té una llicència per utilitzar una arma de foc té totalment prohibit treballar o utilitzar aquella arma de foc sota els efectes de l'alcohol i les drogues, i per tant aquí ens policia local es va cenyir al que deia la normativa. Se'ls va explicar, es va fer una reunió, ho van entendre, se'ls va explicar que era pel seu bé, per la seva seguretat i també per la de la resta de persones que treballen i que disfruten de la festa, i llavors es va extrapolar també a la colla a les colles de Diables, perquè policia local va entendre que també era per un motiu estrictament de seguretat, d'acord? Llavors es fan aleatòriament, vull dir, sí que és veritat, les festes de Sant Pere i Sant Pau es van estrenar i ho vam fer durant les festes del juliol, no va haver cap tipus d'incidència, al contrari, la gent està superconscienciada que en uns actes d'aquest tipus doncs s'ha d'anar al 100% de les facultats, vale? de condicions òptimes per poder gaudir també de l'activitat i de la festa, i per tant aquesta festa major també s'aplicarà i també es faran de manera aleatòria. Sí que és veritat que a Trabucaires se'ls hi fa tots perquè la normativa és clar, estricta, però a les colles de Diables s'agafarà pues, aleatòriament a persones, també a les colles que venen a participar en la nostra festa major, no només les locals, sinó que a les colles que venen a participar en aquesta festa major també se'ls hi farà. Vull dir, no és estrictament local, sinó que també, evidentment, no? Perquè la seguretat és per tothom. I per tant, bé, aquest any doncs, ens estrenem a la festa major, però insisteixo que per les festes de Sant Pere i Sant Pau ja es va dur a terme sense cap tipus d'incidència.
2: Perfecte, doncs al final perquè tothom pugui gaudir amb seguretat, recordem les normes bàsiques també a l'hora de participar, d'anar a veure el correfoc. Quines serien les premisses que hem de tenir clares?
1: Mira, primer de tot, si anem amb infants o amb gent gran, tenir en compte que aquestes persones es poden perdre. Per tant, nosaltres des del dilluns vinent posarem a disposició de la ciutadania a Plaça La Vila, aquí a l'Ajuntament, les polseres típiques de color taronja pels infants, perquè puguin portar-la, els pares i mares puguin posar allà un telèfon de localització en cas de que l'infant es pugui perdre, i també val per persones grans, per exemple, etc. No? Això principalment. Dir-vos també que activarem o comunicarem una prealerta per concentració de persones també. Activarem el nostre pla bàsic d'emergència municipal precisament perquè serveix per aquest tipus d'actes. No? Quan hi ha una concentració de persones elevada, doncs durant tota la festa major tindrem activat aquest pla. Val? I després les premisses típiques o les consignes típiques de prevenció quan vas a un correfoc, de tenir clar on estan les sortides d'evacuació. Aquí a Plaça La Vila senyalitzarem les sortides d'evacuació, encara que és un recinte obert, no és un recinte, és un espai obert, no estarà delimitat, però sí que és veritat que nosaltres sempre aconsellem tenir clar quines vies d'evacuació tenim en cas de pues, una emergència, com per exemple pues, un incendi d'un arbre. Jo toco fusta, que no passarà ni ha de passar, però sí que és veritat que hem de tenir en compte que com a públic assistent i participatiu en aquella activitat hem de tenir clar doncs, quatre coses importants. Protegir-se bé del foc i de les guspires. L'any passat vam tenir una cremada important d'un company de Diables que es va cremar i no va ser poca cosa, val? I evidentment del públic doncs, petites cremades sempre hi ha. Per tant, protegir-se bé, anar amb un bon calçat subjecte al peu i que no rellisqui, val? Perquè les xancletes sí, farà calor, és possible, però les xancletes sabem que són molt dolentes per aquest tipus d'activitats, per exemple, o les sandàlies. Hidratar-se bé, perquè també amb un correfoc també del mateix foc, de la temperatura i de més, et pots arribar a deshidratar, pots arribar a tenir doncs, marejos, cops de calor, etc. Per tant, també hidratar-se bé, anar en grup, i bueno, aquestes cosetes que també és aplicar una miqueta al sentit comú. Totalment. De cadascú, d'acord? Vull dir, sobretot aquestes quatre cosetes que he dit són les principals i les bàsiques.
2: Roba de cotó, tapar-nos els cabells, si tenim mocadors o algun barret que no sigui polièster, mirar les
1: barret
2: fibres,
1: palla,
2: tot
1: sí,
2: això,
1: sí,
2: i gaudir al final del que és aquesta activitat tan maca que tantíssima gent li encanta, però que és veritat que s'ha de fer amb la màxima seguretat possible. Hem parlat d'aquestes premisses que s'haurien de seguir i algunes d'elles s'haurien de seguir a tots els actes, no? On anem, per exemple, a mirar on tenim les entrades i sortides més prioritàries, perquè al final l'acumulació de gent és el perill, no?, de tots els actes de la festa major.
1: Correcte.
2: Un altre dels punts de tensió i de més gent és l'espai de la Renfe, on s'apleguen també molta gent jove, perquè de fet està pensat per aquest tipus de gent, no? Uh-huh. És la nit jove tant divendres com dissabte i s'espera un volum important de personal. Com és aquí el protocol per intentar que la gent gaudeixi al màxim i sobretot per aquests pares i mares que ens estiguin sentint, no? Que estiguin una mica tranquils quan els nois i noies surten molts per primera vegada.
1: Doncs mira, aquest espai, igual que el Julio Méndez, tenen uns plans d'autoprotecció, perquè l'aforament màxim permès és de 5.000 persones. No s'arriba mai a aquest aforament, pel que m'han comunicat, però sí que és veritat, doncs, que és un espai on pot acumular-se moltíssima gent, gent jove, entre d'altres, i per tant, doncs, es va considerar en el seu moment que s'havia de fer un pla d'autoprotecció. Val? Aquesta és una. Per tant, en aquest pla d'autoprotecció ja hi ha les consignes del que s'hauria de fer i del que, evidentment, els organitzadors de l'acte, tal com t'he dit abans, no? Ahir ens vam reunir i vam fer una petita implantació d'aquests plans i d'aquests protocols, per tant, saben perfectament què han de fer, estan organitzats com a cap d'emergència, com a cap d'intervenció, equips d'intervenció, etcètera, etcètera. Policia local i Mossos també estaran en aquest espai de la Renfe, igual que en el Julio Méndez també, perquè són, insisteixo, aquests dos espais que on poden concentrar més número de persones, també Fondo d'en Peixo, que queda també molt a prop. I a banda d'aquest reforç de vigilància, també de vigilància i de control d'accessos, per part d'una vigilància privada, a part de policia local i Mossos, també hi haurà una vigilància privada i de control d'accés a les instal·lacions, perquè, insisteixo, és un recinte tancat per intentar, doncs, això, controlar l'entrada i la sortida de les persones, intentar evitar entrar amb ampolles de vidre, per exemple, etcètera, etcètera. Vale? A banda de tot això, també s'instal·laran, ahir també vam fer una reunió i una visita als diferents punts de la ciutat on hi hauran aquests actes, s'instal·laran càmeres de videovigilància. Això suposo que policia local us ho ha explicat, perquè també és un tema més de policia local, de seguretat ciutadana, que no pas de protecció civil. El que passa és que el que deia abans de coordinar entre departaments, doncs en policia local funciona bastant bé i ens coordinem i sempre em conviden a aquest tipus de reunions i d'activitats, no? Perquè també ho pugui potser plasmar en aquests informes d'autoprotecció que elaborem, no? I per tant ahir, doncs, vam anar a visitar aquests espais, mm-hmm, i es posaran càmeres de videovigilància per tenir més seguretat sobre l'entorn. I que, evidentment, doncs, si passés alguna cosa, que esperem que no passi, l'any passat va haver, malauradament, un incident bastant greu, esperem que aquest any no passi, insisteixo, doncs, com a mínim tenir aquesta seguretat, que no deixa de ser, doncs, bé, una millora per aquest any, i també és una prova pilot, no?, per dir-ho d'alguna manera, per veure si funciona o no, que segurament sí que funcionarà, perquè ja et dic que hi hauran instal·lades com unes 18 càmeres de videovigilància en el total dels espais, i per tant donarà als pares i mares d'aquests menors que s'apropen a aquest espai de la Renfe, doncs, que estiguin relativament tranquils, perquè també donarà aquesta sensació i, de fet, donarà més seguretat, insisteixo, tant a la gent que ve a gaudir de la festa com de les persones que vindrem a treballar i que estarem treballant durant tota la festa, inclús els serveis preventius, que l'any passat van també tenir una incidència, una ambulància, i, ostres, això no ens ho podem permetre.
2: Totalment. Anem amb l'espai de la fira, que sí, l'any passat va canviar i, de fet, amb certa polèmica en un inici, enguany repeteix ubicació i doncs sembla que a nivell general va tenir molt bona acollida. Com és, per Protecció Civil, aquest canvi d'ubicació? Perquè és veritat que la fira ara s'estén en una recta, uh-huh, amb una entrada i sortida molt clares, cosa que abans era una mica més complexa.
1: Sí, jo no vaig arribar a viure a la fira on estava abans, a prop del Sagnier, no?
2: Sí, en tot aquell entorn.
1: En tot aquell entorn i de més, no la vaig arribar a viure. Jo estava a Prevenció de Riscos Laborals, per tant a mi el tema de Protecció Civil no em tocava. L'any passat va ser el primer any que vaig viure en directe doncs aquesta fira a la Ronda Sud. A mi em consta que va tenir molt d'èxit i molta acceptació per part de la població. Estava en una zona tocant el Parc Nou, doncs que bé, que és una zona molt oberta, un espai molt obert a l'aire lliure, i que per tant evidentment en quant a vies d'evacuació, etc., doncs és molt fàcil. Penseu que també aquest any també ho farem, espero, haig de parlar amb bombers encara, bueno, bombers estan avisats, però l'any passat també vam fer una visita amb bombers per veure aquests vials d'evacuació, per si podia passar alguna cosa que haguessin d'intervenir ells com a mitjans externs d'emergències, doncs els vam avisar i vam fer una visita in situ en tot l'espai perquè ells veiessin els espais, les amplades de les vies, etc., i van donar el seu ok, vull dir que cap problema. Des de llicència d'activitats d'aquí de l'Ajuntament, evidentment, també es fa la seva revisió. Des de Protecció Civil també fem la nostra revisió. Ens presenten aquesta coordinadora de firaires, ens presenten no és un pla d'autoprotecció perquè per aforament i de més doncs, bé, no cal, però sí que ens presenten un protocol, un pla d'emergències, d'acord? Per tant, s'han d'autoprotegir, s'han de organitzar per en cas d'emergència què han de fer tots els firaires, però i han de senyalitzar aquestes sortides i vies d'evacuació. Nosaltres a nivell d'ajuntament posem els serveis preventius d'ambulància, val? Posem policia local, també estaran Mossos i també vindrà bombers en cas de necessitat, no? Per tant, bé, és un lloc, també és un espai que també estarà controlat, també hi haurà càmeres de videovigilància, val? L'any passat, bueno, ja et dic que és una prova pilot d'aquest any, i en els diferents espais, doncs, un mes és la fira i per tant hi haurà càmeres de videovigilància també allà instal·lades, i per tant és un espai doncs, que ja et dic, l'any passat va tenir molt bona acollida i crec que aquest any també rebrà molt bona acollida perquè l'organització i la coordinació és exactament la mateixa que l'any passat.
2: Doncs un espai que convoca moltíssima gent al llarg del cap de setmana i que, recordem, tornarà a començar dijous, el dia abans, per la tarda, amb un descompte del 50% d'aquestes atraccions de fira, i per tant doncs molta gent que podrà passar per aquell entorn des de dijous fins dilluns. Acabem aquí, Meritxell, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
2: I esperem que tots puguem gaudir de la Festa Major del Prat.
1: Sí, i tant, segurament, segur que gaudirem tots i que tingueu tots una molt bona Festa Major.
2: Igualment.
1: Gràcies.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: M'he comprat una planta verda. M'he deixat mi trinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Les pluges intenses de les darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal, un home ha mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera Olivella al Garraf quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers han localitzat el cos passada la mitjanit a uns 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants en la mobilitat, especialment a Barcelona, que encara es mantenen com ara afectacions a les línies de metro de l'L4 i l'L11 i també a les línies R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat i a l'R4 de Rodalies. Pel que fa a la polèmica de l'enviament de Les Alert, la consellera d'Interior, Núria Parlon, en la compareixença que està tenint lloc ara mateix sobre el balanç d'aquestes pluges, ha exposat que es va rectificar la previsió i que el sistema d'alerta no s'activa per advertir de què plourà, sinó de quan cal protegir-se per les conseqüències d'aquests temporals.
2: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviarem més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem al país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: Pel que fa a les afectacions a les carreteres, les inundacions encara deixen tallada la C-15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperar la normalitat. A banda, pel que fa a la resta d'incidències, diversos accidents compliquen també la circulació. Una a l'AP-2 a Vilarrodona, una altra a la C-32 a Premià de Dalt, a l'AP-7 a Cerdanyola del Vallès i finalment una altra a la C-17 a Manlleu. I els Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit, de fet, ja s'ha incrementat els patrullatges. Justament aquest matí els trens entre Lleida i Saragossa circulen també amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. I l'Audiència Nacional ha ordenat al govern espanyol que de moment no executi la instal·lació d'un campament per acollir prop de 1.000 migrants al port de Ceuta. La decisió respon a una mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia que reclama aturar el projecte per motius de seguretat. I un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport. El consistori ha expressat el seu suport a la víctima i ha reclamat que cap dona hagi de limitar la seva llibertat per por de patir una agressió sexual. Els Mossos, a hores d'ara, continuen treballant per localitzar el presumpte agressor. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
5: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
6: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
7: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
8: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. Al Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
9: Planeta Prat, l'òrbita pota blava.

0: 4 minuts per sobre de les 10 del matí. Continuem amb més temes al Planeta Prat, perquè aquest cap de setmana es fa una cita imprescindible, és l'inici del curs feminista a la ciutat i es tracta de la 23a trobada de dones del Prat, que tot seguit us explicarem. Ho farem de la mà de la tinenta d'alcaldia de Benestar, Polítiques d'Igualtat i Ciutadania, la Marisol Rojas, benvinguda.
1: Hola, molt bon dia.
0: També ens acompanya la Anne Navarro, tècnica de Feminismes. Què tal, com estem?
2: Molt bé, molt bon dia.
0: Comencem per recordar què és això de la trobada de dones, perquè comença el curs al Prat amb aquest acte.
1: Doncs mira, ja portem 23 edicions i és el nostre particular curs feminista de la ciutat del Prat. No? És una trobada ja molt consolidada, amb un públic molt, molt fidel, i bueno, és el moment en el que iniciem, no?, aquest nou curs que comença al setembre amb, bueno, amb temàtiques que importen, no?, a les dones i que són molt interessants no només per les dones sinó evidentment per tothom. Sí que és veritat que el nostre públic sempre majoritàriament és femení, però sempre, bueno, ens agrada que també els homes estiguin aquí, perquè al final és una escola feminista, una escola per aprendre de temes que, bueno, que ens toquen a tota la societat, especialment, evidentment, a la vida de les dones.
0: Com s'articula la trobada de dones? Perquè cada any hi ha una temàtica diferent.
1: Sí, bueno, doncs quan comencem a dissenyar una mica la trobada de dones amb l'equip tècnic, doncs, bueno, busquem temes que no hagin tractat i, bueno, i al final és primer buscar la temàtica que volem tractar i després, doncs, bueno, dissenyar també, doncs, qui vindrà, la ponent, els tallers, dissenyar també una mica els tallers, que sempre tenen molt d'èxit i sempre s'omplen. I bueno, com ja són 23 edicions, ja ho tenim molt per la mà, per tant, sempre és la mateixa dinàmica.
0: No sé si aquí, Anne, està el repte d'anar convocant a temàtiques diferents.
2: Clar, jo crec que aquest és el tema, no? Que sempre que fem la reunió prèvia de què volem treballar, com ho volem fer, aquí és començar què volem treballar aquest any. Sí que és veritat que aquest any tenim la novetat, no?, que és subseu, no?, que passa cada cert temps, és subseu del Congrés de Dones del Baix Llobregat, que es farà el dia 23-24 d'octubre a Sant Joan d'Espí, i aquí sí, és subseu, sí que estem lligades a uns temes, n'hi ha uns temes per escollir. Sí que és veritat que n'hi havia alguns que ja havíem treballat molt al 8M o al 25, i hi havia un que ens tirava bastant, que era, doncs, treballar de l'edatisme, no havien treballat mai, i van dir, bueno, va, doncs comencem per aquí, a veure, comences a descartar, però sí que el temazo és quin tema central volem. A partir d'aquí, pues, el que diu la Marisol, no?, agafar els tallers relacionats, la xerrada central, i a partir d'aquí, doncs, començar a dissenyar.
0: Què és l'edatisme, que és el tema central d'aquest any?
2: Clar, l'edatisme.
0: Com el definim?
2: Com el definim? Doncs, bueno, nosaltres hem volgut treballar l'edatisme centrat en més de 65 anys. Són tots els estereotips lligats a l'edat, no?, que ens limiten i ens afecta sobretot. Són les discriminacions que patim les dones pel fet de ser dones, com sempre, però vinculades a l'edat. Ens hem centrat en més de 65 anys perquè, evidentment, doncs, confereixen més discriminacions amb les dones grans, no? Però el fet de veure una noia de 30 anys que ja l'estàs tractant com una nena, això també és edatisme. No li donar-li valor a la seva experiència del seu coneixement, això és edatisme. No només ens afecta, no només afecta la gent de més de 65 anys, ens afecta a totes les dones en tot el nostre cicle de vida.
0: Hi ha una part d'infantilització, no?
2: Exacte.
0: I després també de quan acaba l'etapa reproductiva, sembla que les dones es converteixen en invisibles, no?
2: Total.
0: A partir d'aquí.
2: Sí.
0: Qui heu portat de ponent principal per fer aquesta xerrada?
2: Doncs aquest any hem portat a la Cristina Sánchez. Miret, és una doctora de sociologia, una dona molt comunicadora, o sigui, és una gran comunicadora. De fet, la van portar a la 18a edició i ella, doncs, va connectar moltíssim amb la gent de la trobada. Van veure que ella també havia fet estudis que treballava tot el tema de la pobresa, tot el tema de l'edat. Ella sempre els seus discursos, a part que, bueno, que ja et dic, que en sap moltíssim i li pots preguntar el que sap, perquè és que a més t'ho contrasten tot amb dades i estadístiques. Un dels teus temes és també l'edatisme i vam comentar-li, mira, Cristina, et vindria van veure que quadrava perfectament el que volien treballar amb ella i va ser un sí rotund i nosaltres vam dir pues, perfecte.
0: Doncs la Cristina Sánchez Miret, que serà doncs, la ponent d'aquesta trobada de dones, a quina hora comença?
2: Mira, això és una novetat, és important. Nosaltres obrim les portes a les 9 del matí. La xerrada, o sigui, començarà a les 9 i mitja amb la benvinguda, tot el tema dels parlaments. Més o menys cap a les 10 menys 10 ja començarà la xerrada central. És a dir, a les 9 obrim portes, donem un obsequi a les dones que han vingut, entrem a sala i a les 9 i mitja ha d'estar en marxa el que és la trobada de dones d'aquest any.
0: Perfecte. Després arriba el moment vivencial, que jo crec que és el que més agrada a totes les participants, que és això de poder aprendre de feminisme, però mitjançant la pràctica, que moltes vegades és veritat que demanem que les dones siguin molt llegides, tinguin moltes referents, hagin fet doncs, tota aquesta preparació d'estudi prèvia, però al final la pràctica no, és el que porta moltes vegades aquests aprenentatges. Clar. I el més feminista que pot haver-hi és aquesta comunitat no, que es generen Clar. Els tallers. Quants tallers heu preparat per la trobada de dones d'enguany?
2: Nosaltres aquest any hem preparat 3. Val? Més o menys n'hi ha alguns que són més vivencials, per tant per espai són més limitats, i altres doncs, que són més teòrico-pràctic. No? Són 3 tallers, el primer és Una vida a moltes dones amb la Clara Hernando, que és pues, vivencial, reflexió, és sobre pues, treballar tot el tema dels estereotips socials limitants que tenim les dones, com construir, com compartir, i a partir d'aquí doncs, com posar... com posar front a aquest estereotip o limitació i a partir d'aquí doncs, compartir experiències i treure i com, bueno, com treure aquesta limitació i enfrontar-te. O sigui, la Clara sempre fa tallers molt vivencials, molt participatius, per tant, vull dir, aquest de seguida s'ha omplert i ha fet sol-out aquest, o sigui que ja està complert.
0: Molt bé.
2: Després tenim Amor propi en moviment amb l'Esther Casals, que
0: la tenim en línia.
2: Per tant, ella ens explicarà.
0: Ella és coach emocional i esportiva i és una de les talleristes d'aquesta trobada. Què tal, Esther? Benvinguda.
3: Hola, bon dia. Gràcies.
0: Com estàs?
3: Bé, una mica nerviosa, però bé.
0: Què has preparat per aquest taller? Què es trobaran les persones que hi participin?
3: Bueno, a veure, en la meva part, la de l'amor propi en moviment, la meva idea en principi és portar una mirada cap a una mateixa, però a través del cos. Jo sempre treballo a través del cos, del moviment, de l'activitat esportiva. El que pretenc és que sigui un espai per parar una miqueta, connectar cadascuna amb el seu propi cos, i, bueno, i escoltar-lo, que després reflexionar una miqueta què ens passa i també revisar una miqueta quina relació tenim, no?, amb el nostre cos.
0: Sembla un tema molt fàcil, no?, això d'escoltar el nostre cos, però estem absolutament desconnectades d'això.
3: Sí, jo crec que des de fa un temps ens estem dedicant a entendre què ens passa, però ens oblidem una miqueta de sentir primer. I, bueno, és la meva filosofia, és com jo treballo des de fa 9 anys, les meves sessions es separen en 3 parts. Una és la de sentir, que és com comencem, després compartir, que posar en comú, no?, que ja ens ha passat quan hem estat en aquesta activitat, i després comprendre-la, aquesta emoció. No sé, en aquest cas, amb aquest grup de dones, que també treballo durant l'any, més grans de 60 anys, bueno, estan en compte tot el que gira, no?, algun tant de l'edadisme, crec que hi ha una cosa molt important, que el cos no deixa de ser nostre perquè ens fem grans.
0: Clar. Al final no creure's, no?, aquests inputs que et van arribant per tot arreu i començar a reconnectar amb aquesta part. Què és el que hem de portar? Com hem d'anar vestides a aquesta activitat?
3: Còmodes. Molt còmodes. I ja està. I deixar-se... En quant al tema de la roba, còmodes. Perquè farem activitat física adequada, vale, per totes, i ja està, i llançar-se a experimentar amb el que es vagi fent.
0: Doncs Amor propi en moviment, que és el títol d'aquest taller, que deies, Anne, que estan exaurides ja les inscripcions per aquest taller. Doncs Esther, moltes gràcies i doncs, esperem que vagi molt bé aquesta sessió.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada, bon dia.
3: Una abraçada, bon dia.
0: I ens quedava per explicar el tercer taller.
2: El tercer taller, que és Menopausa amb Vitalitat, amb Paola Aguirre, que també la tenim aquí, llavors, bueno, qui millor que ella per explicar el taller, no?
0: Benvinguda, Paola.
4: Gràcies.
0: Que feia molt de temps que no et teníem per aquí, que la Paola és doncs, una dona pretenca, que fa molts anys que està treballant en doncs, una mica difondre, no? Els beneficis també de la medicina xinesa, tu ets terapeuta. Què és el que faràs en aquest taller?
4: Bueno, el meu objectiu principal, sobretot en Menopausa en Vitalitat, que és el títol de la, de la ponença, és... bueno, tinc dos objectius molt clars. El primer és trencar mitos, creències, no? Posar ordre, llum, sobretot, perquè ja estem en un moment de molta informació, estem sobreinformades, con redes sociales, intel·ligència artificial, tal, tal, i el que m'interessa molt és tenir, bueno, donar llum i ordre una mica, perquè al final la menopausa, jo veig a les meves pacients, fa 18 anys que estic veient pacients, veig que, bueno, els hi posen l'etiqueta, ah, no, esto es menopausa, és normal, ja està, i, bueno, i no et donen molta solució, no? I ara, que està com muy, muy de moda parlar d'aquest tema, també pues, hi ha moltes coses que la gent està molt, molt confosa, no? O sigui que, en primer lloc, vull donar una miqueta de llum i ordre a conceptes. I després donar una altra visió. És a dir, clar, jo em dedico a la medicina tradicional xinesa, estic especialitzada en acupuntura i alimentació, i al final la dona, o sigui... segons la filosofia oriental, té una gran capacitat de transformació al llarg de la seva vida. És el que ens diferencia de l'home. És a dir, tenim una capacitat de, a través de les nostres hormones, canviar a nivell físic, canviar també a nivell mental, emocional, energètic, amb la qual és una gran oportunitat de conèixer-nos a nosaltres mateixes. I la menopausa és un moment molt important en la medicina oriental, perquè és un canvi que és la meitat de la teva vida. És a dir, depenent de com tu et cuidis i et miris a partir d'aquest moment, arribaràs al 65, no? Per exemple. Amb la qual cosa, clar, jo fa 18 anys que veig pacients, han vingut en una fase de regular la regla, en una fase de... quiero ser mamá, en otra de tengo el postparto, no? I ara estic acompanyant la menopausia, no? I també altres que m'han vingut ja directament amb la menopausa. Amb la qual cosa, jo veig que les que es cuiden a molts nivells, no? Pues, fan creixement personal, es treballen a molts nivells, també hàbits, etc., esport, arriben molt millor, o sigui, evolucionen molt millor. Amb la qual cosa, hem de donar doncs, aquesta mirada nova de que la menopausa no és una enfermedad ni un conjunt de símptomes, sinó que és una oportunitat de canvi brutal per començar a canviar el prisma, deixar de mirar per a fora, mirar per a dintre i veure què hem de fer aquí, no?
0: Clar, hem passat de no parlar de tot el que provocava la menopausa a parlar-ne a tot arreu i que estiguem doncs, una mica preocupades, no? per aquest canvi i per aquesta etapa. És veritat també que ara es parla molt de tots els hàbits que poden millorar la simptomatologia que tenen algunes dones, però no és tan fàcil encaixar-ho amb una vida normal de les dones del Prat que treballen, bueno, que tenen família, que van i venen. Com ho fem a la pràctica? Perquè és cert que jo crec que totes les dones que estan passant per aquesta etapa i fins i tot les que encara no hem passat, no? Tens al cap tot el que has de fer, però és un reguitzell de deures que dius, ostres, no m'arriba el dia per fer tot això i al final torna a ser una nova exigència que se suma a totes les que
4: tenim. Pues aquí torno a la primera part que us he dit a pues poner orden y claridad. Al final no ha de ser una època de más exigència i de fustigar-se perquè no eres una mujer top en todo, sinó que es tracta de fer petites coses, hàbits continus molt potents. Des de la medicina oriental hi ha coses que són molt potents, que si es fan adequadament, o sigui, donen molta energia i et donen molta vitalitat, amb la qual a vegades és menys és més, i a més el que et funcioni a tu, perquè jo les dones amb menopausia que tinc a la consulta, cada una és diferente, perquè cada mujer és diferente. Jo no tracto la menopausia de la senyora Maria, jo trato la senyora Maria que tiene ahora menopausia. O sigui, hem de conèixer la situació, els horaris, els hàbits, tot d'aquesta persona, per poder-li adaptar unes recomanacions dietètiques o uns hàbits de vida, no? I no poner-li... Amb la qual cosa, jo et diria, pues, dejar de mirar tanto Instagram...
5: És que això és una barbaritat, clar.
4: Mira, fa molts anys que vaig estar aquí a la ràdio, em van dir, què hem de fer per empezar a comer mejor? Jo vaig dir, parar la televisió, perquè al final estem tan sobreestimulades que, bueno, pues... No.
5: Sí, sí, ja
4: és demasiado, no? Amb la qual cosa, al final del taller, el que faré és donar quatre recomanacions d'alimentació molt fàcils d'incorporar per al dia a dia i molt potentes, i després també els ensenyaré digitopuntura, és a dir, punts d'acupuntura, que ja, bueno, l'acupuntura té més de 2.000 anys, que sabem que funcionen perquè elles mateixes, amb les seves pròpies mans, quan tinguin una estoneta de pau i calma, se poden treballar per a tenir més energia i més vitalitat, que per això és menopàusia com vitalitat, no?
5: Ho farem fàcil, no?
4: Molt fàcil, molt fàcil, molt dinàmic, divertit, i ja està. Que surtin sobretot amb la certesa de que poden viure la menopausa d'una manera més amable i més còmoda.
5: Com et va arribar aquesta proposta? Perquè, com dèiem, al final tu ets una dona pretenca, no sé si coneixies la trobada, si et va fer il·lusió per fer un taller d'aquestes característiques.
4: Molta, de fet l'any passat ja vaig participar, perquè l'Anne em va cridar, m'ho vaig passar molt bé, i aleshores vaig dir, llama-me otra vez, quiero volver. I res, pues, molt contenta de tornar, primer perquè soy potablava, soy del Prat, moltes de les pacients vindran a veure, bueno, i aleshores pues, em fa molta il·lusió, i tant que sí.
5: Queden algunes places, poquíssimes, molt per poques, aquest taller. Com ho podem fer per reservar la nostra?
2: Doncs Anna, mira, el millor és enviar un correu a dones@elprat.cat, hi ha llista d'espera per si volen algun en concret, i després hi ha alguna baixa, ens posem en contacte, i de tota manera sempre el mateix dia, a vegades hi ha gent que ve, que no s'havia apuntat, busquem solucions, vull dir, jo si no s'han apuntat no hi ha cap problema, que vinguin, que a les 9:30 comença la xerrada i ja mirem com fer-ho, o sigui, cap problema. dones@elprat.cat.
5: Perfecte, doncs la 23a trobada de dones, que es farà dissabte a partir de les 9 del matí al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
4: Gràcies.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: L'espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
2: Èxit de la 52a Fira Avícola de la raça Prat.
3: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
2: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenga.
0: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Tu ets perfecta?
5: No ho sé.
4: I tu?
5: Pues clar que sí.
4: I tu, que ets perfecta?
6: Però n'hi ha algú perfecte?
4: No ho sé.
7: Clar que no.
4: No?
7: No, no hi ha ningú perfecte.
8: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw her face.
9: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
10: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Ràdio.

0: sé fer pondre el meu sol, sé fer amb el soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roure branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.
1: I és

0: Són dos quarts d'onze.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Què tal? Bon dia, es parla Luis Rodríguez Alonso, amics del Prat reconegut Ana Carreras Mola i la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional del Prat, el NUS, amb els premis Amiga del Prat i el guardó Josep Maria Vilà en el tradicional sopar previ a Festa Major. L'entitat ha destacat així la trajectòria professional de Carreras a les urgències mèdiques, l'analogia i també la salut pública, i també la tasca col·lectiva de promoció de la cultura del NUS en una nit que ha plegat més de 130 persones. Escoltem Carreras i també la presidenta del NUS, Laia Chimeno.
2: És el que per mi significa aquest guardó, el reconeixement d'una història compartida. Per això el rebo amb molta alegria, però també amb molta humilitat i emoció. Visc al Masnou, com sabeu, però jo em sento del Prat de tota la vida. I una pota blava pot viure a qualsevol lloc perquè el Prat el porta dins.
3: El NUS forma part d'un teixit associatiu que fa del Prat una ciutat diferent, el nostre lloc al món, i que mereix sentir-nos orgullosos de compartir espais com aquesta trobada amb Amics del Prat per reivindicar i posar en valor el que ens fa comunitat plural lluny d'un món cada cop més egoista.
0: També s'ha atorgat el Premi Jaume Monés al Prat Ràdio, també el de Vall Honrat a Maria Àngels Codina per la seva trajectòria amb 25 anys al capdavant de la companyia dels Pastorets. Els efectes dels forts aiguats aquest dimecres encara es noten en el transport públic. L'aeroport del Prat arrossega la ressaca del temporal amb almenys una vintena de vols cancel·lats i alguns retards. Els aiguats d'aquesta passada nit han provocat un creixement sobtat i molt espectacular del riu. En el moment més àlgid de l'episodi es va arribar a un pic màxim de 85 metres cúbics per segon. A hores d'ara la situació ja està clarament en fase de descens, tot i que el riu continua baixant molt ple amb uns 33,7 metres cúbics per segon.
1: Esports.
0: Els esports, el temporal també ha deixat la seva empremta directa en la jornada esportiva. La final de la Lliga Catalana de Segona Federació entre el CD Prat i la Bisbal va quedar suspès a la mitja part per la presència de goteres al pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat. Tots dos clubs, també així com l'equip arbitral i l'organització, va acordar que el millor era jornada del partit donades les condicions de la pista. Pel que fa a la part esportiva, el Prat anava encaminat a sumar la vuitena Lliga Catalana de la seva història. Es batalava guanyaven de 14 punts al descans amb un resultat de 27-41. Especialment destacat va ser l'actuació de Pau Carreño, que en només 7 minuts i mig va sumar 10 punts, 2 rebots i 2 assistències per elevar-se fins a les 15 unitats de valoració. Això és tot de moment. Nosaltres som aquí, tornem amb més notícies d'aquí una hora.
4: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
5: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
6: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
7: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

0: The blues is alright. Roots Blues Radio es on your programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio. The blues is alright. It's all right, it's all right, it's all right, it's all right, every day and night. El Reactor de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancing, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
1: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem. La granja de la Ricarda del Prat s'omplirà dissabte de memòria amb la primera jornada d'història i de patrimoni del Prat, una iniciativa d'Amics del Prat i del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat que girarà entorn l'arquitectura com part de patrimoni històric i cultural. L'objectiu és posar en valor el patrimoni arquitectònic de la ciutat en el marc del seu entorn més immediat, la comarca i l'àrea metropolitana. És una entrevista de Rocío Santa Eufèmia. L'objectiu de la jornada és posar en valor el patrimoni arquitectònic del Prat en el marc del seu entorn més immediat, la comarca i l'àrea metropolitana. Avui volem parlar d'aquesta primera jornada d'història i patrimoni del Prat. Ens trobem amb el Felip Nerigordi i el Pau Rodríguez, d'Amics del Prat. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I també tenim al telèfon el Rafael Bellido, del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Rafa, molt bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Ens feia moltes gràcies fer una jornada sobre el patrimoni, perquè el proper mandat a l'Ajuntament hi ha el compromís una mica de revisar el catàleg aquest que vam fer el 2004, i això sempre es va fer-ho perquè actualitzes els criteris o les interpretacions, però dintre de l'arquitectura també forma part del catàleg, no? I estàvem pensant, home, l'arquitectura vista des d'aquest punt de vista de que és una cosa històrica i cultural, doncs mira, no va tindre un gran protagonisme al Congrés o a l'any de l'arquitectura aquest que està capitanejant l'Ajuntament de Barcelona. I llavors, d'acord amb el Centre d'Estudis Comarcals, bé, ara us ho comentaran, doncs fem aquesta jornada sobre l'arquitectura, l'any de l'arquitectura, i va dir molt interessant i molt agraïts de poder-la fer al Prat, eh?
4: Sí, bueno, és que no sé si ho puc explicar millor del que ho ha fet. En el que deia el Felip Neri, estem en un

0: actius que volem debatre i fomentar una mica idees és primer el de la investigació del propi patrimoni, la pròpia història, una mica entendre com era el nostre passat. El segon concepte és el de la gestió, que fem amb tot aquest patrimoni històric que molt està en estat ruïnós, que està amenaçat, que no sabem ben bé a vegades com gestionar-lo. I el tercer és el de la conservació, com restaurar-lo i com una mica tenir-lo una mica en el context actual de crisi i de nous reptes, que diríem. I és per això que tenim tres taules rodones amb diferents especialistes en cada matèria. En el de la investigació, per exemple, comptem amb historiadors, amb arxivers. Precisament comptem, per exemple, amb l'arxiver del COAC, que és el Col·legi d'Arquitectes, un arxiu molt important perquè combina l'arquitectura i l'arxivística. En el camp de la gestió comptem amb funcionaris públics de l'Ajuntament del Prat, precisament, per exemple, amb el Felip Neri també, que ha treballat molt el tema dels catàlegs, i amb el Rafa Bellido, que tenim al telèfon. I en el camp de la conservació, per exemple, trobem un perfil molt interessant a les xarxes socials, que és la Marta Lloret, que és la caçadora Macias. És a dir, que comptem amb diferents bagatges professionals i de diferents disciplines que ens ajuden una mica a donar a entendre què és el patrimoni en si, perquè a vegades és una paraula molt, molt genèrica, però l'apliquem en un cas pràctic, que és el Prat. I una mica refilar una mica el cas pràctic, el propi lloc on fem la jornada ja és un cas pràctic com a tal, que és la granja de Ricarda, que és una granja modernista que es va haver de moure per l'ampliació de l'aeroport, i ja dona fe que el patrimoni és viu i que es pot gestionar d'una manera una mica curiosa.
1: Rafa, de fet, aprofitant que et tenim amb nosaltres, et volia preguntar com ha estat aquesta organització, no?, amb Amics del Prat, d'una jornada com aquesta, i sobretot també els tres, què espereu de dissabte, d'aquesta primera jornada d'Història i Patrimoni del Prat?
2: Aviam, jo crec que aquí és interessant la forma en què observem nosaltres el patrimoni, perquè crec que ens ajuda molt que som de professions diferents, un historiador, un arquitecte i un advocat. Crec que ens ajuda, quan cooperem, que ho veiem des de prismes diferents un mateix objecte, no? I en aquest sentit, crec que un dels encerts de la jornada és que no únicament es veu el patrimoni com una qüestió fossilitzada que pertany al passat, sinó que és una matèria viva que està en ebullició, que estem generant patrimoni cap al futur, i per una altra banda també que no ens fixem en el patrimoni només com a elements físics edificatoris, sinó també el valor que té els arxius, que ens permeten doncs llegir de forma molt acurada aquest passat que volem estudiar.
1: No sé si voleu afegir alguna cosa, Felip Neri.
3: Sí, bueno, hi ha un tema passant al Prat, que ens fa molta il·lusió fer-ho al Prat, però això és un acte que, bueno, si més no, la dimensió és la de tota la comarca del Baix Llobregat i qualsevol poble que es trobi en aquesta situació, que tots és defensar el patrimoni, no? Ara, mentre escoltava el Rafa, de fet, jo crec que és una jornada que el que parlem és del futur de la història, no?
0: Sí, totalment.
3: Dit així, no? Clar, i el Prat en concret, també hi ha una quarta persona, la que fa el discurs final, que és la Mercè Costa, que és una arquitecta que està al govern de la Generalitat, a Cultura, i que és la responsable de la relació amb la UNESCO respecte a tot el patrimoni català, no? Ella també genera l'actuació de l'Agència Catalana del Patrimoni, que és precisament la que gestiona i porta, doncs, des de Sant Pere de Roda fins a Scala Dei, fins al Cercle Romà, de les esglésies de Taüll, tot el patrimoni català, no? I això és molt interessant perquè tindrem visions globals a nivell de Catalunya, però també tindrem coses locals a nivell de Prat. I a nivell de Prat, per exemple, sabeu que tenim la Casa Gomis, que precisament la porta l'Agència Catalana i que està declarada com a bé cultural d'interès nacional, perquè és veritat que arquitectònicament és una casa única a nivell mundial, no? És tan atípica i tan personal. Però també parlarem de la Casa Marconi, que tenim dintre la pista de l'aeroport, que és l'única casa de les moltes que va fer molts països el Guillermo Marconi per implantar el cobrir, diguéssim, la telegrafia sense fils, o el wifi que diem ara, no? Tenim la pròpia granja de la Ricarda, on farem les jornades, que l'arquitecte Lluís Domènech el 2004 la va desmuntar i la va traslladar, o sigui, vam fer com allò de Bussimbel, no? Amb la pressa de Swan, no? I tenim Calmonés, que és aquesta masia que és propietat de l'Ajuntament, que, bueno, hem anat deduint i

0: descobrint i despejant que allò realment ara és una masia, però que en el seu moment eren dos hostals del camí de València a Barcelona, no? Bé, per tant, també posarem alguns exemples en concret, i el de la Marconi és especialment rellevant perquè probablement demanarem que també es converteixi en vecin, no només bé d'interès local, sinó també nacional, no?
1: Ara posàveu alguns exemples. De fet, quan parlem de història i de conservació, moltes vegades diem que no podem protegir allò que no coneixem i que no estimem. En aquest cas en concret, conèixer la nostra arquitectura, que també forma part del nostre patrimoni, donar-la a conèixer, divulgar sobre aquests temes en una jornada com aquesta, també ajuda precisament a aquesta conservació d'aquesta història que tenim al Prat?
2: Sí, totalment. Al final la història ens pot quedar molt llunyana, perquè si només la trobem en llibres és una mica avorrit, entre cometes, accediria a ella, però des de la Fira Avícola, que celebra la Granja de Ricarda, si anem fomentant activitats en aquest local, si anem passejant pel Prat i ens expliquen una mica el sentit d'aquest... D'aquí unes setmanes tindrem el Prat nocturn aquí al Prat, i jo crec que és una bona mostra de com la història pot ser dinàmica, i és una cosa que hem d'agrair, és a dir, que són activitats molt xules. I totalment, al final la història l'hem d'apropar de les maneres més... Jo mateix des de les xarxes socials ho intento una mica, Amics del Prat fa 70 anys que ho intenta, fent conferències, llibres i activitats de tota mena, i les pròpies jornades són un exemple clar. Al final la història ha de ser dinàmica, és a dir, l'hem de portar tot arreu i debatre'n. Al final el que volem fer en aquestes jornades és debatre, i més que lamentar-nos per si s'enderroca una masia o la gent no és conscient del seu patrimoni, fomentar idees i fomentar reptes per poder protegir-lo i poder divulgar-lo i poder estudiar-lo.
1: Ens quedem sense temps, però per acabar molt ràpid, si ens podeu dir, ja sabem on serà, la Granja de la Ricarda, quin horari i què podem fer per assistir, i si estem interessats en aquesta jornada que he organitzat.
2: Doncs hi ha inscripció, és a dir, a la pàgina web del Centre d'Estudis Comarcal hi ha una inscripció, és gratuïta la inscripció, i és una jornada de matí, és una mica una idea de jornada acadèmica, però òbviament amb un caire molt local i molt divulgatiu, en el qual tothom pot accedir-hi, és de 9 a 2 i són portes obertes, és a dir, que la gent pot marxar, pot entrar abans, és a dir...
0: I a part és a la pròpia Granja de la Ricarda.
2: Exacte.
0: Que farem una visita al final, i que és una granja de... que era una lleteria, de fet, no? I és un bon exemple del modernisme industrial, i que, bueno, i que es va traslladar 1,3 km al nord des de la seva ubicació, que actualment és al mig de la pista nova de l'aeroport, no? De la T1.
1: Doncs una jornada ben completa, aquesta primera jornada d'Història i Patrimoni. Rafa, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en directe telefònicament i apropar-nos també la vostra part com a Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat en la participació d'aquesta activitat.
3: A vosaltres. També dir-vos que, de facto, també em sento amic del Prat i que estic molt contenta que se celebri en aquesta ciutat.
1: Pau, Felip Neri, gràcies, un plaer, com sempre, tenir-vos aquí als micròfons del Prat Ràdio.
0: Com sempre.
2: A
0: vosaltres, Rafa. Fins aviat.
3: Fins aviat.
2: Adéu.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
2: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
3: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Bienvenidos al Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
6: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
7: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
8: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
9: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
10: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
11: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.

0: 48 minuts per sobre de les 10 del matí. Continuem en directe amb més temes al Planeta Prat. Comencem a mirar la Festa Major. Com sabeu, anem explicant-vos totes les activitats que fan les entitats de la ciutat i arriba el torn d'explicar-vos el concert de Festa Major de la Unió Filarmònica del Prat, que serà diumenge, el dia 27, a les 6 de la tarda al pati de l'Artesà. De tot plegat en parlem amb el David Bordes. Ell és president de la Unió Filarmònica. Què tal, David? Benvingut.
1: Hola, bon dia, Isa, molt bon dia.
0: Com van aquests assajos previs i també la tornada a l'activitat, l'inici de curs de la Filarmònica?
1: Doncs bé, com sempre, el mes de setembre per la Filarmònica és un mes amb molta activitat, perquè també tenim, a part de l'esclat de la Festa Major, que també hi participem, i el concert, fem també l'acte que es fa el dia 10 de setembre, l'ofrena prèvia al dia de la Diada. I llavors, doncs, aquest començament de curs, com si diguéssim, doncs sempre per la Filarmònica és un començament amb molta feina.
0: És un inici molt accelerat.
1: Sí, és un inici que tenim coses de cop. I ara aquest any, el mes d'octubre, el dia 10, també farem un concert a Vila-rodona. I després ja, doncs, preparant Santa Cecília, o sigui, aquests mesos de setembre, octubre i novembre els tenim molt complets, la veritat.
0: Molt bé. Comencem per l'esclat de Festa Major, David. Què és el que prepareu i com participeu la Filarmònica també d'aquest acte, que és l'inici de la festa pròpiament?
1: És l'inici, sí, és l'esclat de la Festa Major, quan comença tot. Llavors participem a la cercavila que es fa des de la plaça Pau Casals, allà on està el Centre Cultural al Torre Balcells. D'allà surt cercavila fins a arribar a la plaça de la Vila, i la banda de la Unió Filarmònica normalment la capçala. I després, allà a la plaça de la Vila, participem amb les colles de Diables, interpretant els dimonis de Massalfassar cap a la part final ja de l'esclat. I després, doncs, justament abans del pregó de Festa Major, doncs, amb la interpretació de la clàssica sardana de la Festa Major del Prat, doncs, una mica el tret de sortida a tota la festivitat.
0: No sé si és un dels moments més emocionants, perquè la sardana de Festa Major, aquest punt final de l'esclat de Festa Major, on tothom canta a la plaça de la Vila a la vegada i es fan aquests lluïments per part de les colles, vosaltres com a músics, no sé si teniu l'oportunitat de fer actuacions tan especials.
1: Doncs mira, fixa't el que el diré, perquè com la sardana de la Festa Major també la interpretem el dia de l'acte de la Diada, clar, ja és una peça que, tal com arribem a principis de setembre, ja la posem al faristol. Llavors, clar, ja només escoltar-la, encara que això sigui un dia, doncs, 3 o 4 de setembre, quan comencem, ja t'està traslladant a la Festa Major. Encara que no sigui Festa Major, només el fet d'escoltar ja la sardana, ja dius, ep, que això ja arriba. I llavors, pues, a veure, estar a la plaça plena i participar en aquest acte on molta gent de la ciutadania del Prat, pues, ho comparteix, pues, la veritat és que és molt maco. I pels que portem tota la vida creixent en aquesta ciutat, pues és un moment especial. La veritat és que és un moment molt, molt xulo. Et venen molts records d'experiències viscudes i bueno, és emocionant, la veritat.
0: Clar que sí. També, doncs, en aquest entremig, suposo que dissabte gaudireu cadascú una mica de la Festa Major, i ja preparant-vos pel concert de diumenge. Què heu previst? Perquè sempre de cara a la Festa Major sabem que esteu en espais a l'aire lliure, en aquest cas al pati de l'Artesà, on doncs, hi haurà gent de tot tipus, i suposo que això també ho teniu en compte, no?, a l'hora de preparar un repertori específic.
1: Alhora, sempre quan fem un concert que s'ha de fer a l'aire lliure, doncs sempre serà un repertori, així com t'ho podria definir, com una mica més potent del que al final podries fer en un espai tancat, perquè, clar, necessitem que hi hagi sonoritat.
0: Clar.
1: I llavors, pues, hem pensat fer un repertori, ja tal com has vist la cançó que us he passat per posar-la a l'inici, serà música de bandes sonores de pel·lícules.
0: Per què heu decidit optar per aquesta fórmula de bandes sonores? I no sé si ja el repertori el teníeu una mica treballat, no?, abans de marxar.
1: Algunes les tenim per això, perquè això és un format de concert que el van fer farà un parell o tres d'anys i llavors va agradar molt a músics i a públic.
0: Clar.
1: Ens va agradar a dues bandes. La veritat és que la gent ens va donar un feedback d'aquell concert molt bo, que va ser un concert que els hi va agradar moltíssim. I llavors, per això, ja sabíem que en algun moment o altre, perquè també els músics vam acabar, és una música que ens agrada molt treballar-la, tot i que és super complicada de treballar, però ens agrada moltíssim d'agafar aquests reptes. I llavors, doncs, ja sabíem, quan vam fer aquell concert, doncs, ja sabíem que en algun moment més tard que d'hora el tornaríem mig a repetir, com si diguéssim. Sí que alguna peça la toquem de les que vam fer fa 3 anys, però incorporem alguna nova.
0: Uh-huh. No. Quina és la dificultat de fer bandes sonores que comentaves, David?
1: El primer, que ho coneix tothom.
0: Clar.
1: Tothom. Aquest és el primer, tu l'agafes la peça que t'he posat i el percentatge de persones que coneixen la peça que ha sonat és molt elevat. Llavors, que la gent sap el que ha de sonar.
0: Uh-huh.
1: Aquesta és la primera cosa, que la gent ja s'espera el que ha de sonar, que normalment quan treballes una obra de música clàssica més estàndard, pues el públic que coneix aquesta música no és tan elevat i la gent no sap ben bé el que s'espera. En aquest cas no, en aquest cas la gent, si pone Star Wars en la partitura, ja sap el que ha d'escoltar. I després, perquè tècnicament són complicades. O sigui, les bandes sonores de pel·lícules, al final, perquè quan tu vegis una pel·lícula el so et pugui impactar, que és el fi de tenir una bona banda sonora, que el so d'aquesta música quan estàs veient la pel·li t'impacti, això requereix que sigui complexa. No hi ha una altra manera. Llavors són obres, pues, que estan pensades per grans orquestres, uh-huh, perquè les interpretin un número de músics molts cops superior al centenar. Llavors, pues, a nivell d'adaptar això a les bandes tradicionals com la nostra, una banda amateur feta d'instruments de metall i de vent i de percussió, hi ha múltiples versions. Llavors, clar, nosaltres, pues, estem intentant escollir les versions que més s'assemblen a la realitat. I llavors, pues, clar, això té el problema, entre cometes, que, clar, pues, agafes les versions que són més complicades.
0: Clar.
1: Però també les que et produeixen més bona sensació, perquè estàs tocant el que realment sona a la pel·lícula.
0: Mm-hmm.
1: Llavors això, pues, és molt bo per nosaltres, perquè al final, o sigui, si poses partitures complicades al faristol, això et fa pujar el nivell, això et fa treballar, això et fa requereix esforç, requereix feina, requereix estudi, i al final això es trasllada al que el teu nivell musical a nivell individual puja, i llavors automàticament a nivell conjunt també puja la banda.
0: Clar que sí. Hem parlat de Star Wars. Quines altres bandes sonores gaudirem durant aquest concert?
1: Sortiran també fragments de Jurassic Park, sortiran també, hem fet una selecció d'Indiana Jones, i toquem també la Pantera Rosa de Pink Panther, i bueno, hi ha alguna coseta més que ja saps que sempre t'ho deixo de sorpresa.
0: Molt bé, això
1: gent,
0: està bé, guardar-ho també.
1: La gent que ens vingui a veure ja no sàpiga 100% el que els costarà, que sempre hi ha d'allò de veure amb què ens sorprenen.
0: Perfecte. David, quants músics sereu?
1: Vora els 45, més o menys.
0: Déu-n'hi-do, per tant, suposo que esteu contents, no?, també de poder participar de la Festa Major amb aquest gruix de gent.
1: Sí, la veritat és que sí, aquest tipus de grups, pues, necessiten un número important de persones perquè veritablement pugui tirar tot això endavant. Llavors, veure ara com estem en un moment on això, doncs, ens podem juntar, pues, una quarantena, una quarantacinquena de persones, la veritat és que per nosaltres és un bon moment, la veritat, no t'he de dir el contrari.
0: Doncs ho celebrem, esperem que gaudiu molt de Festa Major. Recordem que la Unió Filharmònica la veureu doncs, en aquest esclat de Festa Major i també, evidentment, en el concert especial que preparen per diumenge a les 6 de la tarda al Pati de l'Artesà amb les bandes sonores com a protagonistes. David, moltíssimes gràcies, molt bona festa.
1: De res, molt bona festa per tots vosaltres i que gaudiu molt.
0: Molt bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Les pluges intenses de les darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal. Un home ha mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera Olivella al Garraf quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers han localitzat el cos passat a la mitjanit a uns 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants en la mobilitat, especialment a Barcelona, que encara es mantenen com ara afectacions a les línies de metro L4 i l'L11, també les línies R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat, i a l'R4, l'R2, l'R2 Nord i també l'R11 de Rodalies. I pel que fa a la polèmica de l'enviament de Les Alert, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat en compareixença que no es pot parar el país quan plou i que Les Alert s'envia quan la població s'ha de protegir.
2: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen, per tant no enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un esàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: Pel que fa a les afectacions a les carreteres, les inundacions deixen encara tallada la C-15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperant la normalitat. A banda, també pel que fa a la resta d'incidències, una avaria, la C-60 Argentona, deixa un carrer tallat en sentit Granollers. I Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar el reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure només 10 dies. Aquesta passada nit, de fet, ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen també amb retards per un robatori de cable, en aquest cas a l'Aragó. I en plana internacional, Trump ha amenaçat la Unió Europea amb imposar-li aranzels molt elevats si tira endavant l'associació amb el Canadà com a primer membre associat del bloc comunitari. El president nord-americà ha advertit que podria aplicar nous gravaments o fins i tot deixar de comerciar amb Europa en diversos àmbits, però ha matisat que només actuaria així si considera que l'acord es fa amb mala intenció o com un acte hostil. I un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport. El consistori ha expressat el seu suport a la víctima i ha reclamat que cap dona hagi de limitar la seva llibertat per por de patir una agressió sexual. Els fets van passar en una zona boscosa de l'urbanització Aigua Viva, a part on un home hauria abordat i violat una dona després d'amenaçar-la. Els Mossos continuen treballant per localitzar el presumpte agressor. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
5: Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
6: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
7: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
8: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.

0: 4 minuts per sobre de les 11 del matí. Anem recuperant seccions habituals d'aquest programa, en aquest inici també de curs per nosaltres, i és el moment de Tinta Blava, un espai per la paraula. Ja sabeu que de tant en quant doncs, ens visiten des d'aquesta associació d'escriptors i escriptores del Prat, perquè fan moltes activitats, sempre les hem fet en entrevistes, però ho volíem endreçar en un espai que vam estrenar l'any passat. Tornem a repetir amb Tinta Blava aquesta col·laboració i, de fet, avui amb moltes coses que tenen també per començar el curs. Saludem el Jesús García, el president. Què tal? Benvingut.
1: Hola, bon dia, Isa.
0: Com anem?
1: Ai, deixa'm dir només una cosa. Ahir vam estar amb un sopar molt, molt mogut, amb focs artificials, pluja, i volíem felicitar-vos per el premi que us van donar.
0: Moltes gràcies.
1: Merescut i guanyat amb la vostra feina, que crec que és molt important.
0: Doncs sí, aquest premi d'Amics del Prat, que us ho anem explicant també, però és el premi Jaume Monés i Albert, en aquest reconeixement al compromís del Prat Ràdio amb la cultura, amb la informació de proximitat i també amb la participació ciutadana. I, per tant, nosaltres molt contents, perquè al final el que volem és això, no? Que tota la gent del Prat pugui conèixer les iniciatives que es fan, i és una mica el que intentem cada dia humilment des d'aquí. Saludem també la Núria Balló, ella és escriptora i vicepresidenta de Tinta Blava. Què tal?
2: Hola, molt bon
0: Com
2: dia
0: anem?
2: I enhorabona també.
0: Moltes gràcies. I també tenim l'Agustí Casas, que de fet formarà part d'una de les activitats que explicarem. Ell és conferenciant de l'acte del 70è aniversari de l'escoltisme al Prat. També és membre de la Junta d'Amics del Prat i, per tant, també estava ahir en aquest sopar que vam compartir. Què tal, Agustí? Com va?
3: En primer lloc, afegir-me a la felicitació de totes aquestes felicitacions que ahir es va tocar el premi, absolutament d'acord. I aleshores, doncs, estic a vostra disposició.
0: Clar que sí. Moltes gràcies. Doncs, Jesús, comencem per explicar coses interessants que tenim a l'horitzó aquest curs per part de Tinta Blava. L'any passat vau estrenar un concurs més adreçat a les persones adultes perquè tinguessin el seu moment de poder participar si els agradava escriure. Torna aquesta segona edició. En què consisteix?
1: Mira, saps que nosaltres érem especialistes en joves, que ens ha donat amb ells i a nosaltres molt resultat. Però tenim sòcies i socis que escriuen i es trobaven una mica retallats perquè no podien participar. Aprofitant lo del 15è aniversari, van dir, doncs farem un concurset. Però la veritat és que va tenir èxit. Vam, de cop i volta, només gent del Prat, quasi bé 40 persones, i van quedar molt contents i tots van dir, això s'hauria de repetir, s'hauria de repetir, i aquest any hem dit, bueno, doncs tirem, i amb què passa. I llavors, el mateix dia 17 serà quan s'entregaran els guardons, i com a detall, que les bases ja estan funcionant, hem començat a rebre treballs el dia 1 de setembre i acabarem a les 24 hores del diumenge 22 de novembre.
0: Aquí no sé si s'esperen tant com els joves dels últims dies o la gent va participant. Noteu que sí que els adults ja ho tenen més previst.
1: Sí, normalment ho tenen més previst i ja en tenen, per lo que es veu, treballs amagatzemats per lo que diuen després.
0: Clar.
1: No, això no sabia què fer amb ell, això tal, i altres que diuen, pues em vaig posar i en dos dies el vaig acabar, però la gent gran ja té més fons, no?
0: En quines modalitats ens podem presentar?
1: Serà prosa, amb màxim de 3 folis, i poemes, màxim de 30 versos.
0: Perfecte.
1: Les persones poden fer un de texto i un de poemes, però no més que un de cada.
0: Molt bé. Les bases, com sempre, estan penjades a la pàgina web, que de fet també s'ha reformulat i que està molt bé, val la pena fer-hi un cop d'ull, a aquesta nova pàgina web també de Tinta Blava.
1: Ah, molt bé, gràcies. Sí, pensem que serà arribant, apropant-se més al públic.
0: Doncs una de les coses que tenim a l'horitzó, ja us ho anirem recordant perquè aquesta secció mensualment ens van visitant i per tant encara ens quedarà una secció segurament per poder recordar la participació al concurs. Anem amb d'altres activitats. Núria, de fet participes d'una manera directa amb aquest bateig d'història que fa uns anys impulsen també des de la colla de Trabucaires del Prat per apropar aquesta altra part que no és el foc pròpiament, abans n'hem parlat de l'activitat de foc, la part històrica. Com et va arribar la proposta des de Trabucaires?
2: Doncs em coneixen els de Trabucaires des de que vaig fer també el tema del Nus.
0: Clar.
2: I tot, bueno, el tema del Nus, el llibre del Nus, i bueno, doncs em tenen confiança i em va dir, Núria, podries participar en una un tast d'història que volem fer abans de la festa major, parlant de la feina que feien les dones aquí al Prat, tant les obreres com les pageses i tal. Bé, dic, jo no sóc experta, jo sé el que, jo no ho he viscut, jo sé el que m'han explicat, no? Però sí, sí, si voleu jo col·laboro. I després va resultar que per la part obrera no ho van trobar, ho deixen per més endavant, i llavors vam dedicar-ho només a la pagesia. Dic, home, jo sola no faré res, dic, hem de buscar gent que ho hagi viscut de veritat, no?
0: Clar.
2: I llavors, afortunadament, hem trobat tres persones que sí que ho han viscut directament, que són la Pepita Ventura, que és la dona del Pinyol, i ella ve de Cal Pollo, i té moltíssimes coses a explicar perquè ha treballat molt també a Mercabarna i en tots molts àmbits. Després, justament, la seva jove, que és la Rosa... Sí. La Rosa Ribas, que precisament no és l'escriptora, és la que porta la parada d'aquí del mercat, i està casada també, doncs, amb un Pinyol, o sigui, les dues són les dones del Pinyol. I també, sobretot, ja, també està, parlarà en nom de la seva mare, per parlar de la, com que volem parlar del segle XX i de les pageses que feien abans, sobretot parlarà de la seva mare i de la seva àvia i de les, com es vivia llavors directament, no? I després, curiosament, doncs, el doctor Pugès també intervendrà, perquè ell és fill i net de pageses d'autèntiques, d'aquelles que feien de tot, i a part que coneix moltíssimes pageses d'aquí al poble i les admira molt, perquè sempre diu que sense les pageses això no funcionaria, i llavors serà molt interessant escoltar-lo. I jo parlaré poquet, espero, perquè m'enrotllo molt i espero que em tallin, perquè jo només sé, doncs, podré fer algunes cites del que m'han explicat i d'aquí una mica d'allà, i segons la temàtica, doncs, puc defensar-les moltíssim, perquè han treballat molt des de dintre de casa, però també des de fora, tant anant a ajudar a mil tasques al camp, o bé, sobretot, també anant a vendre el born quan s'anava amb l'autobús dels pagesos i tota la història. Han treballat moltíssim.
0: Núria, tu vas fer una investigació de camp fent doncs, el llibre Pagesos i Pageses del Prat, la segona edició de Més Pagesos i Pageses del Prat. De fet, en el mateix títol, tu les volies posar en valor a totes aquestes dones, que no sé si et semblava que no en parlàvem tant.
2: És que precisament estaven ocultes, ni elles mateixes es valoraven, saps? O sigui, jo anava a entrevistar i elles marxaven cap a la cuina, no? Perquè el que fa de pagès és el meu marit, i s'anaven a la cuina, clar, tenien feina. I no, que jo també vull parlar amb vostè, però si no tinc res a dir. I després diu, com acomiadaven, deien, però si no he quedat amb tota l'estona, dic, esclar, dic, és que tenia molt que per explicar, no? Llavors, després, abans d'acabar, si donar temps a tothom, en tot cas llegiré una cita que es veia com treballaven les dones, o perquè m'agradarà, doncs, posar-la en valor.
0: Molt bé, doncs això serà divendres, recordem, a 8:15 al Centre Cívic Palmira Domènech. El títol és Escarxofes, pollastres i sabó, dones pageses pratenques del segle XX, amb la Núria Balló, amb el Josep Pugès, amb la Rosa Ribas, amb el Pau Rodríguez, que és l'historiador pratenc,
1: i
0: també amb la Petita Ventura,
1: que és soci de Tinta Blava,
2: que me l'he deixat el Pau, pobre, que és el que coordinarà i és el que ens interrogarà i tot plegat.
0: Molt bé, doncs,
2: preguntes molt interessants.
0: Segur que
2: us
0: dinamitzarà molt bé aquesta jornada, i és una jornada que impulsen des de Trabucaires del Prat, que recordem, no tenen només aquesta part d'anunci de la Festa Major, que és doncs, la seva feina característica, sinó que també volen aprofundir i rescatar una mica alguns temes de la història del Prat que han quedat una mica més oblidats.
2: Des d'aquí m'agradaria defensar sobretot els trabucaires, perquè jo no els coneixia i tothom pensa, són aquests que fan soroll.
0: Exacte.
2: I no fan soroll, precisament galegen la festa. T'estan dient, abans no hi havia xarxes socials per anunciar que hi havia festa, i els que fan el trabucaires és dir, ei, anima't, que estem de festa, desperta't, vine a passar-t'ho bé. Això és el que fan els trabucaires des del punt de vista festiu.
0: Totalment,
2: sí. I és com, diem-ne, no és un tema violent en absolut. És com quan fan les galejades, quan els reis o quan... saps? És un acte de compartir la festa amb tothom, i això ho volia defensar i posar en valor. A més tenen un interès històric, perquè aquí hi havia els carabiners, sí, els contrabandistes i tota la història, i tenen molt interès en tots els temes històrics. Llavors, el seu aportar també per la Festa Major és fer un tast d'història cada any, i aquest any han tocat les dones pageses.
0: Doncs sempre ho fan uns dies abans, i per tant, divendres és el dia de poder-nos apropar a aquesta part de la història, i després ja de cada setmana vinent doncs ens aniran anunciant amb aquestes galejades que comença la Festa Major. Però això serà la setmana vinent. Anem amb més temes, perquè hem convidat l'Agustí Casas per parlar d'aquests 70 anys d'escoltisme al Prat. El cert és, quan hem llegit la quantitat d'anys dels primers grups d'escolta de la ciutat, no ens fèiem una idea que això portés tant de temps. Quina era la primera agrupació escolta del Prat?
3: Bé, aquesta, aquesta pregunta té, té una variant que vaig aprofitar perquè pensant bé, pensant-ho bé, i vaig escriure un article precisament al Delta, que podíem trobar, que ve arrel d'una foto que em va ensenyar a mi, em sembla que el que cantava, el Pau Vila, no, Pau Vila, que vivia aquí a Casanovas juntament amb el Fabró, que és un capellà que va morir. És una foto i va sortir allà una dotzena de criatures, o no tant criatures, amb un barret de Baden Powell, que era l'època, i allò van vindre justament per la, o sigui, per la diada, o sigui, la Barcelona va tindre una jornada internacional i de més i tal, i necessitaven gent per fer voluntaris. Sí. Llavors, voluntaris, a la segona hi havia, jo què sé, igual hi havia 25 o 70, tinc idea, i va demanar auxili, doncs, de Sant Boi, de l'hospital, i més. Sí, i llavors es van juntar aquesta 10 o 12 criatures, i allò va ser efímero, perquè va durar una setmana i després caduca seva, no? Que d'aquí ve una de les que es van, no hi estaven d'acord, perquè el primer agrupament, que no sé exactament com va començar, però es deia Anton Vilà, perquè un d'aquests nois es deia Anton Vilà i es va morir jove. I llavors van posar el nom seu. I l'altre no estava d'acord, que no sé exactament, però del que és l'escoltisme, la versió més d'allà del segle, després de la guerra i de més, però sí, és fàcil que no tinc ara jo, però això no sé, no és important, el fet que és fàcil que vagin alguns de la antics que en comptes de tindre 14 anyets en tindríem 18, devien muntar la primera organització, el primer cau, que es deia Anton Vilà. Clar, si anem als anys 60-70, el Prat devia tindre 15-20.000 habitants, doncs era, donava per dos caus, diguem-ne, plataformes de tipus d'escolta. Pensem que durant el franquisme hi havia gratuïta, a més, no? I aquests teníem, els hi donaven moltes, i bé, aquests dos, aquest enfrontament, i per altra part, aquesta època no t'ensenyaven català enlloc i no hi havia televisió, i si hi havia era blanc i negre i molt reduïda, per tant, el cau era la sortida dels dissabtes per molta gent, el que hi podia jugar i veure els amics que del teu col·legi d'un altre, i aquesta és una mica, ella diu que m'enrotllo, jo tinc la boca petita però sóc perillós, em fas així en forma de T, i allò, ja,
0: d'acord, Agustí, no et preocupis que ja van diverses vegades que t'entrevisto i que et tinc per aquí. Et volia preguntar, deies una primera iniciativa efímera que vau recuperar mitjançant una fotografia, sí, per un esdeveniment concret, i a partir d'aquí comença a néixer l'any següent, no, més o menys, l'Anton Vilà, amb aquest primer grup escolta de, sí, del Prat. Després també es va incorporar un segon grup, que aquí no sé si parlem ja del Conxita o això va ser després, no?
3: Sí, bueno, en principi, clar, els agrupaments escoltes eren, hi havia els petits, i després tenien diversos noms en funció, i després els pioners, carabeus i demés, però no eren mixtes, hi havia de nois i de noies, perquè els col·legis també funcionava així, bueno, els eclesiàstics encara, vull dir, sí, funcionen, encara, no? Però això és una aposta, però es va posar molt de moda la coeducació, inclús això va arribar a les escoles a tot arreu, inclús jo quan vaig anar a l'escola d'aprenents de la SEAT, els va agafar la coeducació, van començar a entrar noies que eren delineants i ajustadores, i tothom, què fan aquí? És la primera vegada, però va ocupar moltes capes de la societat, sí, sí, no? I per tant, quan hi havia la Quela i els nens petitons, es traien els llupetons i tot això està molt bé, però quan ja va vindre la coeducació, va vindre aquí quan va haver-hi problemes, perquè hi havia els conservadors, no, això no s'ha fet mai, i els oposats i els que adelantats, no? I per tant, això s'ho va complicar, i és quan va sortir dos, el femení i el masculí, i llavors més endavant, que hi ha diferents versions en funció de les persones que estaven al capdamunt dels dos recuperaments, un que era més aviat femení i l'altre més aviat masculí, i després van passar a ser els dos mixtes però en diferent velocitat, aquest és el tema.
0: Això seria un dels primers canvis, no? A destacar de tota aquesta història.
3: Aquests canvis va portar a una escissió important, perquè, aviam, ara no direm noms, però si en una piscina deixes dos tiburons, vull dir, sobre un, llavors deixem-ho així, i no diem noms, però hi havia dos persones amb una personalitat enorme, Clar. I llavors ahir precisament vaig trobar una d'ella i què va passar? I jo dic, va passar que aquesta persona em va dir: vosaltres sou una merda. Vaig quedar tan parada, l'odio. I a partir de llavors, potser una cosa d'aquestes, hi ha altres versions, però totes coincideixen amb que hi ha dues postures fortes i els seguidors que van contra vol. Llavors l'aventura va començar amb una, no ho podíem dir, un spin-off. Dic, bueno, anem a agafar gent d'aquí mixtes, i gent d'aquí mixtes, i això va ser la ruïna, perquè al cap d'un temps, que no va arribar l'any, ja es va embrallar, tu m'has agafat les coses d'aquí, les motxilles, les olles, els campaments, un desastre. I llavors aquí van acabar, i llavors van ascendir i va néixer un altre agrupament que es deia Sant Martí del Canigó. Portant hi havia Anton Vilà i Sant Martí del Canigó. I a Sant Martí del Canigó hi havia una senyora que es deia la Conxita Busquets. I és el Morí, que sí. Que va ser el 90... El 75. Doncs exactament. Que inclús aquest any vam fer un alemany que hi havia, que estava a l'aeroport, es va preparar un campament a Alemanya, Suïssa, Àustria, i això, imagina't, allò, una canalla de criatures, anar amb avió, tot això va ser fantàstic, i llavors va néixer el Conxita Busquets, perquè vam posar el nom de Conxita. No? I, bueno,
0: llavors va un moment que hi havia tres agrupaments aquí al Prat.
3: No, un va canviar de nom.
0: Val.
3: I llavors,
0: va convertir-se en el Conxita.
3: I aleshores estaven com brallats. I llavors les criatures no saben... Són creatives, però no són tontes. Viuen allò, i llavors hi havia germans a una cada puesto,
0: sí, sí.
3: I llavors tota aquesta trencada, doncs se'm va córrer a mi fer, perquè bueno, això passa quan tens 20 anys. Jo vaig muntar una òpera rock, així com així, el Freddie Mercury, no? I aleshores, clar, vaig analitzant, la idea de l'òpera rock era agafar personal de les dos agrupaments. Vaig agafar el senyor Costa, que portava la escenografia, l'altre la música, el medi, les lletres, vam juntar, i ell, aquí el Jesús, va fer una pel·lículeta, anava filmant amb un guió més o menys establert, els dos agrupaments fent seqüències de les noies que avui tenen 70 anys o 68, clar. Doncs quan tenien 7 o 12 i tal i qual. I aquest acte que vull fer és passar aquesta pel·lícula, però per passar la pel·lícula... perquè l'hem retallada, la pel·lícula antiga durava 18 minuts o tal, i això vull dir no s'aguanta, vull dir més de 4-5 minuts per una cosa tal. Clar. Per tant, l'artista, perquè ha agafat les imatges, les digitalitzades, les apolides, jo he col·laborat fent la música, l'hem actualitzat i tal, i doncs penso, jo tingués ara, fos aquest a més parlava, vaig estar parlant amb la Maria Elena, amb la... tothom, el Pei, l'Albert Coll, quan li deia que volia passar una sessió un dia, diu, però t'hi dan, per favor, com no se m'hi ha corrent, no, vull el conèixer aquí, conèixer, o sigui, els hi donen molta alegria. Clar. Fet una llista, ja com 100 persones que vindran aquest dia.
1: Sí,
0: és que és un moment per recordar, segurament, i que fa molta il·lusió. Jesús, per què vas decidir gravar això, documentar-ho?
1: Hi ha una cosa que no et pots aguantar. Quan un amic et diu que has de fer alguna cosa, i més o menys ho saps fer, jo m'acabava de jubilar de la mili, i havia tingut la sort, perquè coneixia una mica el sistema, d'haver entrat en el primer estudi de televisió de l'exèrcit per comunicar pedagògicament com matar les persones amb bombes i d'això. I jo estava de coordinador i muntat. I quan vinc, aquest home, que ja m'havia treballat amb la primera pel·lícula que vam fer, va ser el primer artista d'una pel·lícula que va tenir molt d'èxit, Arbato.
3: Era actor,
1: més a més. La primera cosa que era molt bé, Arbato, van presentar per tot arreu, va tenir premis i tal, i diu, hem de fer una pel·lícula. Diu, bueno. I diu, d'això, diu, un moment, farem guió. I me'n recordo que diu, bueno, sí que vens quadriculat de la mili.
0: Clar.
1: I és que...
0: Clar.
1: I van començar. I van fer entre ell i jo un guió i, sobretot, unió, unificació, els dos caus, parlar amb tots... Hi ha quedat una cosa.
3: Permet una pregunta, perquè ara no me'n recordo, que igual no teníem ni càmera, i la vas demanar.
1: No teníem càmera, que dius.
3: Imagina't, demanar-ho.
1: No. Teníem amics, amigues, i ens van deixar la càmera, van tenir que pagar conjuntament els carrets, que déu-n'hi-do, i van fer 4 o 5 carrets. I
0: tot això ho tenies guardat des de fa 50 anys?
1: Sí, sí, bueno, aquestes, i d'una mica més abans també, per exemple, la nostra, la de Arrebato, és del 71, 72.
3: Sí, aquesta pel·lícula.
1: N'hi ha amics i persones que sempre són amigues i has d'estar disposat a el que et diguin. El Pou, doncs el Pou de cap.
0: Quan serà aquest acte i on el fareu?
3: L'acte serà el 7 d'octubre.
1: El 7 d'octubre.
3: I serà allà,
1: a la sala d'actes.
3: Sí.
0: Perfecte. Per tant, tota aquella gent que en el 76, no?, més o menys estigués en algun dels caus del Prat, segur que surt en alguna cosa a la cinta i segur que li porta moltíssims records.
1: Sí, 100 persones surten, clar, més o menys 100 i pico.
0: És una
1: persones.
0: Barbaritat.
3: Sí, hi ha persones que no hi són, però hi ha persones que... Clar. Que inclús hi ha una persona que no viu aquí, viu a Londres, i diu, jo ja tinc el bitllet aquest dia, no em fumeu, no, feu un canvi, eh?
0: Sí. Que bonic, doncs serà un acte preciós segurament per gaudir.
1: La
0: i és
1: por
0: això,
1: és que no hi
0: cabem. Però... El 7 d'octubre, potser sí. Heu de demanar a l'auditori,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Perquè, clar, jo... ha passat molta gent. Digues.
1: Ja m'ha passat alguna vegada pel concurs, per la celebració de l'aniversari de l'any passat vam patir, clar, i gràcies a Déu i a la divina providència política ens ho van concedir. Jo volia recordar una mica abans d'acabar que el dissabte...
0: Digues.
1: El dissabte a les 12, cada tardor, abans de la festa major i cada primavera, abans de Sant Jordi, entre altres, fem un micro obert, perquè també la gent ens deia que no sabíem com expressar-se i que no tenien jocs, i llavors van començar a posar-li un micro a la boca a la gent que ve i després pues, explicar cada una la seva. I van començar amb 15 o 20 persones i al final s'ha anat omplint i tot això, i aquest any doncs ho hem tornat a fer, però com que tenim la festa major al costat, doncs invitarem a un vermutet a les persones que vinguin i gaudirem doncs cada una de les obres dels nostres companys, no?
0: Dissabte a les 12 a l'espai del mercat, no? D'aquesta terrassa que té
1: aquesta terrasseta que és preciosa. I ja seguint una mica amb la festa dels trabucaires que sempre ens conviden, fan una gran festa en el que diem el parc del cementiri vell, sí, o ara diem enfront del Palmira. Allà plantarem una carpa que tenim i una taula i exposarem tots els llibres que càpiguen d'autores i autors del Prat, i gràcies a l'apoyo de Drac, de la llibreria, doncs venem els que podem a la gent que...
0: Quin dia serà això?
1: El mateix dia 19, a partir de les 5:30.
0: Molt bé. I agafant aquest acte, volíem acabar amb una cita, no?, que comentaves, Núria, d'una de les pageses també que havia participat, i per tant acabarem amb aquesta cita, posant una mica en context l'acte de divendres.
2: D'acord. L'acte del divendres serà a 8:15 al Palmira. I anirà de les dones pageses del Prat que han treballat moltíssim. I precisament la cita que ara vull llegir la diu el marit de la dona, que són els masovers de la Ricarda.
0: Molt bé.
2: Llavors el Lluís diu: ella no ha parat mai, entre la casa, la cuina, la roba i les nenes amunt i avall, i abans tot això es fregava de genolls. No parava, i també se'n cuidava de l'aviram i de l'hort, i quan calia, a les 6 del matí, deixava les nenes dormint i anava al camp, a Cala Maria del Víctor, per guanyar-se un petit jornal plantant melons, escarxoferes, collint mongetes, lligant tomaqueres o el que calgués. I sovint, quan havia deixat les nenes a col·legi, encara hi tornava. I quan van venir a viure aquí, a Cal Vallejo, cada diumenge feia el dinar per als senyors. Se n'ha fet un tip de treballar. I la Catalina afirma, i tant, però ell també ha treballat moltíssim, molt, molt.
0: Doncs aquest reconeixement que es mereixen divendres amb una xerrada recuperant la història d'aquestes pageses del Prat. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
2: A vosaltres.
1: Ho passem molt bé.
0: Nosaltres també.

0: Són 2:15.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bon dia, us parla Víctor Asensio. Amics del Prat ha reconegut Anna Carreras Mola i la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional del Nus amb els premis Amiga del Prat i el guardó Josep Maria Vilà en el tradicional sopar previ a la Festa Major del Prat. L'entitat ha destacat així la trajectòria professional a les urgències mèdiques, la pneumologia i la salut pública de Carreras i la tasca col·lectiva de promoció de la cultura al Nus en una nit que ha plegat més de 130 persones.
2: És el que per mi significa aquest guardó, el reconeixement d'una història compartida. Per això el rebo amb molta alegria, però també amb molta humilitat i emoció. Visc al Masnou, com sabeu, però jo em sento del Prat de tota la vida. I una pota blava pot viure a qualsevol lloc perquè el Prat el porta dins.
3: El Nus forma part d'un teixit associatiu que fa del Prat una ciutat diferent, el nostre lloc al món, i que mereix sentir-nos orgullosos de compartir espais com aquesta trobada amb Amics del Prat per reivindicar i posar en valor el que ens fa comunitat plural lluny d'un món cada cop més egoista.
0: També s'ha atorgat el Premi Jaume Monés al Prat Ràdio en reconeixement al seu compromís amb la informació de proximitat, la cultura local, la participació ciutadana i l'identitat del Prat. I el Premi Pau Vallhonrat s'ha atorgat a Maria Àngels Codina Álvarez per la seva dedicació durant 25 anys al capdavant de la companyia teatral Els Pastorets. Finalment, el títol de soci d'honor ha estat per Joan Busquets i Grau en reconeixement a la seva trajectòria en l'arquitectura i l'urbanisme. El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no han ajudat massa a la seva recuperació. Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang dels Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma.
4: Perquè no tenim aquesta cultura de la donació de plasma. Per part nostra portem ja tota una sèrie d'anys fent pedagogia del que és el plasma, per què es necessita aquest plasma, què n'obtenim d'aquest plasma. Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
0: La unitat mòbil tornarà a visitar el Prat el proper 29 de setembre a l'Estruc. I pel que fa als esports, la final de la Lliga Catalana de Segona FEP entre Club Bàsquet Prat i la Bisbal va quedar suspesa a la mitja part per la presència de goteres al pavelló Joan Carles Navarro de Sant Feliu de Llobregat. Tots dos clubs, així com l'equip arbitral i l'organització, van acordar que el millor era ajornar el partit donades les condicions de la pista. Més informació d'aquí una hora.
5: Surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
6: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'avinguda 11 de setembre.
0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
7: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
8: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
9: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
10: Sents aquest barrec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatgen a temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Prat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!
11: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.
12: I arriba el moment de l'espai del reportatge Les veus de la Neus amb Neus Macias.

0: Ja hem tornat a vacances i ho hem fet segurament una mica més pobres de quan vam marxar. Hem gastat en els viatges, ens hem permès capricis que segurament durant l'any no acceptaríem i ara, al setembre, toca haver-se d'estrènyer una mica el cinturó. Però com ho podem fer? Ara s'ha començat a parlar de les despeses formiga, aquelles despeses petites que, sense saber com, ens minven els pressupostos. Un cafè amb llet en un bar, una compra en línia, una subscripció que es renova automàticament encara que no la utilitzem. Són despeses que, per si soles, semblen petites, però que, si s'agrupen, poden llevar-nos una part important dels diners disponibles cada mes. En aquest retorn estival hem sortit al carrer per consultar la ciutadania com s'ho fa amb les despeses formiga i si la gent és conscient de quina part del seu pressupost s'enduen. Parlem, en primer lloc, amb aquesta noia que enumera tots els petits capricis que es permet i que, si volgués estalviar, s'hauria de treure.
1: Principalmente quizás yo tomo matcha, el matcha en las cafeterías es carísimo y la verdad es que en el trabajo, tengo los utensilios para hacérmelo, pero es bastante engorro, entonces muchas veces para aquí me lo compro. Y en eso sí que podría ahorrar, sobre todo en comer y cenar fuera también, porque me encanta, muchas veces no es necesario, o estoy en casa y por pereza me voy a pedir algo y también me parece carísimo. No, entre semana y el fin de semana, el fin de semana 100% como y ceno fuera normalmente. Entre semana algún día, pues también me lo podría ahorrar, la verdad. Las plataformas las tengo todas y si sacan una hoy también la voy a tener. Y bueno, al final pues normalmente siempre acudes a una y sinceramente no es tan necesario. No.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les pluges intenses d'aquestes darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal. Un home ha mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera Olivella al Garraf quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers van localitzar el cos passada la mitjanit a uns 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants en la mobilitat, especialment a Barcelona, que encara es mantenen com ara afectacions a les línies de metro L4 i L11 i també les línies R6, R60 de Ferrocarrils de la Generalitat i a L4, L2, L2 Nord i L11 de Rodalies. Pel que fa a la polèmica de l'enviament de les alert, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat en compareixença que no es pot parar el país quan plou i que les alert s'envia quan la població s'ha de protegir.
2: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen, per tant no enviarem més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: Pel que fa a les afectacions a les carreteres, encara ara hi ha afectacions a la C-15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperant la normalitat. I Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuneixen avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de cobre en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges i, de fet, justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards a causa d'un robatori, en aquest cas, a l'Aragó. I també mobilitat, els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí a Tarragona el primer dels 6 macrocontrols de trànsit previstos a Catalunya les pròximes setmanes per tal de detectar distraccions al volant i conductors que hagin consumit alcohol. La policia ha situat patrulles del Camp de Tarragona i de l'àrea metropolitana sud en diversos punts de l'AP-100, la T11 i també la C14. El dispositiu posa el focus en l'ús del telèfon mòbil i també fan proves d'alcoholèmia i drogues i controls de documentació. I 10 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen en una fuita d'àcid fòrmic en un contenidor que transportava un camió al polígon industrial de Santiga a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. La fuita ja està continguda i s'està a l'espera del transvasament i Protecció Civil ha posat en prealerta també el Pla Transcat. I pel que fa en societat, un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna també que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: El Prat Film Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
5: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
6: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
7: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
8: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem.
9: Moment per l'entrevista esportiva de la setmana de la mà del Prat Esports.
10: Doncs comencem una temporada més del Prat Esports i també comencem una temporada més de pretenses de futbol potable a pel món. Manolo Gol, molt bona tarda.
11: Hola, molt bona tarda, Ivan.
10: Com ha anat l'estiu?
11: Pues molt bé, mucho calor y muy largo porque ya tenía ganas de estar por aquí.
10: Tu has fet algun cop això d'anar a veure pretenses per a Espanya quan estaves de vacances o...?
11: No, porque cuando yo me voy de vacaciones está todo el fútbol parado.
10: Bueno, pero algún amistós, yo qué sé, no et queda gaire lluny Ponferrada, per exemple, no?
11: Sí, me queda de Benavente a Ponferrada y media hora en coche, sí, pero... Que... Como primero que Óscar Vacas no había fichado todavía y segundo que el equipo estaba de vacaciones, pues yo en Ponferrada qué iba a hacer, a ver el Toralín solamente.
10: Doncs sí, a mí Algun cop ha passat allò de, per exemple, a mi que em queda molt a prop al camp de l'Arenteiro, però això és un altre tema. A veure, Manolo, hi ha hagut ja activitat, eh? No comencen potser les competicions oficials per gran part dels equips de la ciutat, però sí per molts jugadors i jugadores de futbol, oi?
11: Sí, porque lo gordo empezará el día 19 y 20 de septiembre, que es cuando empiezan las categorías territoriales aquí en Cataluña y en el resto de España. Pero bueno, las categorías nacionales, ya alguna lleva ya hasta la cuarta jornada, como es la segunda división. No pudo empezar de mejor manera el ONA Sant Adrià, donde Eric Ruiz está allí en el cuerpo técnico, y vencieron al Murcia por 6-0.
10: Doncs sí, ja ens escolta des de l'altra banda del telèfon l'Eric Ruiz. Eric, què tal, com estàs?
0: Hola, bona tarda, tot bé.
10: Explica'ns primer de tot com van les hores després d'aquesta gran estrena amb victòria per golejada.
0: Bé, la veritat que molt bé, supercontents. Vam preparar, jo crec que la primera jornada amb molt de carinyo, per dir-ho d'alguna manera. Venim de l'any passat a ser una temporada també molt guai, molt exigent i dura a vegades. I la veritat que no ens podem queixar. La plantilla va respondre a la perfecció, va ser un partit molt complet per part de totes i supercontent. Jo crec que no hi ha millor estrena per agafar confiança, per preparar que ens ve un bon Tourmalet i res més. Solament coses positives.
10: Entrava dins dels plans començar la temporada d'una manera com aquesta?
0: Bueno, sí que és veritat que la pretemporada ha sigut molt bona en quant a joc, en quant a resultats. Es nota molt que el bloc, la gran part del bloc, ara ja suma, crec que és el tercer, el quart any consecutiu de que es troben juntes, i això, bueno, pues, afavoreix a donar-li una evolució a tot el model de joc que portem treballant des del club i sobretot a les noies des de fa anys. I analitzant una mica el rival, sí que és veritat que nosaltres això de tenir un bloc tan fort i lluitar contra un... bueno, acabada d'ascendre l'any passat com és el Múrcia, sí que és veritat que no ens esperaven ni molt més, perquè tots els partits són molt complicats i sobretot la primera jornada, encara que hi hagi nivells diferents, són molt difícils, no esperàvem aquesta solvència tan i tan gran. Però bueno, la veritat que ens va sortir de cara i evidentment ho agafem i ho rebem amb bueno, de manera molt positiva i bueno, molt contents, sobretot molt contents.
11: Hola Eric, buenas tardes.
0: Hola Manolo, què tal?
11: Bueno, segunda temporada en el amateur del ONA Sant Adrià. La temporada pasada dejasteis el listón muy alto, segunda posición y disputando aquella playoff de ascenso.
0: Sí, igual que comentaba al principio Iván, el año pasado fue una temporada muy dura, muy exigente, pero a la vez fue muy gratificante porque creo que nos quedamos a nada, como decimos siempre nosotros, a una acción de poder asumir ese increíble reto y ascender a primera ref, ¿no? La segunda división del fútbol femenino, pero a la vez, bueno, con el tiempo te paras a pensar y a valorar y creo que no estábamos preparados, yo creo que incluso como staff, que había sido todo muy rápido y nos ha servido para aprender y madurar de manera rápida y agigantada estos meses, y sobre todo como plantilla, yo creo que al final, siendo niñas tan jóvenes, creo que este año de maduración con, ¿no?, ese duelo que hemos pasado todos, les ha ido genial y afrontan a la temporada con otro tipo de mentalidad. Solo hay que comparar la pretemporada del año pasado con esta en cuanto a madurez, tanto emocional como deportiva, y el cambio es muy grande, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que dejamos el listón muy alto y este año pues vamos a intentar o igualarlo o superarlo, ¿no? Eso está claro. Así que, por una parte, pues muy bien, muy contento, y que sea la segunda temporada con estas condiciones, la verdad que suma de manera exponencial.
11: ¿Hay muchas caras nuevas en el equipo o repiten bastantes?
0: Bueno, el bloque en gran mayoría continúa, solo hay tres bajas, pero se han hecho 6 incorporaciones. Tenemos una plantilla mucho más amplia, sobre todo pensando también en, al final, que el primer equipo necesita de jugadoras, y el tener jugadoras potencialmente que puedan crecer para llegar a Liga F era muy importante, siendo jóvenes, así que se encuentran con nosotros y en ese sentido pues muy bien, porque al final son caras que suman mucho, que vienen todos de entidades en las cuales sus proyectos también eran del mismo carácter que los nuestros, ambiciosos y con el objetivo de llegar al fútbol profesional, así que sí que es cierto que tenemos una plantilla mucho más competitiva que el año pasado, manteniendo el bloque y sobre todo pues sumando en talento y en proyección para el día de mañana.
10: Has dit abans, Eric, que t'havies adonat que no estàveu preparats per pujar. això, en quin moment arribes a aquesta conclusió? Perquè, clar, des de fora et podem dir, bueno, us vau quedar una acció, si ho haguéssiu aconseguit estàveu més que preparats, no? Perquè l'objectiu esportiu s'hagués assolit. Llavors, què és el que et fa a tu arribar a aquesta reflexió?
0: Bueno, jo crec que l'estar també inclòs dintre de l'estructura esportiva del club com a director esportiu de l'acadèmia i veient una miqueta quin és el creixement del club, et dones compte que bueno, l'any passat tens la sort de disputar aquesta final contra una Reial Societat, que és un equip que potser té de les dues o tres millors ciutats esportives de tota Espanya, i m'atreveria a dir inclús d'Europa és una de les millors, que ha fet una estructura única i exclusivament de cara al futbol femení, no? i al Donosti, que és el filial de la Real Societat de la part masculina, i et dones compte que al final tu tens els mitjans que tens, que has crescut molt, que estàs a la ciutat de Badalona amb un estadi increïble i que ara s'està canviant amb la gespa natural de cara pel primer equip, però que encara l'acadèmia té aquest desenvolupament en quant a estructura. Sí que potser tenim els professionals, però potser no tenim les estructures com a tal, no? Pujar a primera rep significa anar a jugar a la Joan Gamper, a Valdebebas, a la ciutat esportiva del Villarreal, a l'Atlètic Club, és a dir, potències mundials, diria jo, no? Tant en el masculí com en el femení, i potser nosaltres ens veiem en aquesta situació de que, vale, tenim les persones i tenim els recursos i tenim les jugadores, però encara hi ha algunes cosetes que ens escapen, no? Evidentment, també com a estat, doncs, et dones compte que van cometre errades en aquesta tornada, que sí que és veritat que al minut 86 encara anàvem 1-1 i faltaven 3 gols que ens havien de ficar per se'ns havia de donar molt malament i se'ns el dona, i et dones compte que tu com a staff també, fent una miqueta d'introspecció i veient que és el que es pot millorar, doncs encara comets errades de normals, no? Ja va haver-hi un nerviosisme que costa, no?, el prendre decisions. Al final la banqueta té aquestes coses, i bueno, et dones compte que amb aquestes coses, doncs, penses, un any més abans d'arribar a això, potser ens va bé tots, no?, tant a nosaltres com a les jugadores, que al final l'únic objectiu i el principal és formar jugadores pel futbol professional i que aconsegueixin arribar a la Lliga EFA, no? Llavors, bueno, contents igualment i amb un clar objectiu d'aquest any, no?, que és millorar tot el que vam fer l'any passat.
10: I com ha sigut aquesta gestió, també fins i tot des del punt de vista emocional, del moment del partit, els dies després, en quin moment ja ho veus d'una altra manera?
0: Bueno, va ser molt difícil. Jo crec que vam aconseguir que es desplacés moltíssima gent del club allà. Vam omplir una gran part de que és a l'estadi de la ciutat esportiva de Fubieta, i això també té un caire de responsabilitat de cara a tu, no? De dir, ostres, estic mobilitzant a tota aquesta gent, a totes les jugadores de l'acadèmia, tenen a les jugadores del filial i del primer equip com les seves referents, sobretot a les del filial, perquè entrenen a les mateixes instal·lacions, i és com, ostres, els he fallat, no?, una mica, inclús a les jugadores de nosaltres i nosaltres a les jugadores, però bueno, jo crec que amb el pas dels dies vam aconseguir entendre aquesta situació que comentava abans, no?, de que potser encara no estàvem preparats, i això ha anat molt bé per veure cap a on volem anar i sobretot on estem, no? I al final, pues, bueno, evidentment ara mateix, no?, l'altre dia el míster a Radio Marca ho comentava, que deia, aquest equip està dolgut i aquest dolor és el que ens motiva i el que ens empuja a que aquest any es pugui aconseguir, no? I bueno, jo crec que ho hem tornat i l'hem donat la volta amb motivació, no? En treballar encara més de l'any passat, hem corregit moltes coses, o millor dit, hem millorat moltes coses en el pla del treball setmanal, tant de l'estaf com de la plantilla, i crec que ho hem agraït tots, no? I ara mateix, doncs, es veu un equip molt més professional del que era abans, tant de l'estaf també a la manera de treballar, així que bueno, ho hem transformat. hem agafat tot el negatiu, ho hem fet de manera positiva perquè això creixi i que cada vegada ens apropem més en això que volem.
11: Bueno, estoy mirando un poco el grupo vuestro, además de vosotros hay 4 equipos catalanes más, el Europa, el AEM y los 2 filiales de Barça y Español. No sé cómo, si supongo que ya habréis empezando a conocer rivales, ¿no?
0: Sí, bueno, yo creo que a día de hoy tenemos ya un informe de los 14 equipos, 13 contándonos a nosotros, de la Liga. Sí que creo que ha subido mucho el nivel de cara a la, en relación a la temporada pasada, porque al final los catalanes son equipos que son históricos del fútbol femenino. Tanto Europa ha estado ascensor estos años entre la primera ref y la segunda ref, AEM ha sido un fijo en segunda ref, o sea, en primera ref y promociones de ascenso a Liga F, y evidentemente pues un filial le pasa igual que nosotros, ¿no? Sí que es cierto que quizás nuestro bloque está más consolidado, pero Barça el otro día empata con Huesca, pero sabemos y somos conocedores de que bueno, son niñas que van a acabar en equipos de Champions, seguro, y que conforme vaya pasando el año, pues, ¿no?, típico de un filial, pues va a mejorar mucho más, ¿no? Igual que le puede suceder a Español, quizás en un nivel más bajo que Barça, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, es un grupo muy competitivo, también te sube por la parte de Valencia, pues el Valencia B, ¿no?, que al final, pues, es otro proyecto ambicioso en cuanto a fútbol femenino, y esto va a hacer que, bueno, a la vez, pues sea también una liga mucho más motivadora. Creo que en relación al año pasado, los equipos que cambian por ubicación o por descensos o por ascensos, pues son bastante más atractivos, por decirlo de alguna manera, que el año pasado, ¿no? Pero bueno, todo lo que sea mejor y vivir contextos mucho más profesionales para ellas, pues, y para nosotros, pues es aprendizaje y es crecimiento.
10: En aquest sentit, també has parlat, no?, de la necessitat de créixer en quant a infraestructura. La comparació amb Barça i Espanyol, no?, ens fa veure que al final Barça i Espanyol, ni que sigui per la vessant masculina, tenen molt construït, literal i metafòricament, no?, ciutats esportives, una infraestructura, fins i tot diners que poden anar d'un lloc a un altre. En el vostre cas, realment creus que en un país com Espanya pot un club únicament femení arribar a tenir aquestes infraestructures, a que hi hagi un London City Lions 2.0, per dir-ho ras i curt?
0: Jo crec que hi ha una part de bona gestió en poder aconseguir això i hi ha una part d'atreviment. Al final ara veiem, no?, hi ha hagut el tema de la Liga F amb els recursos televisius, que ha costat moltíssim vendre aquests drets, però a la vegada hi ha gent que aposta pel futbol femení, no? Ho veiem amb el Logroño, no?, el Dux l'any passat, que era, ara és un altre club perquè ha entrat un inversor. Nosaltres mateixos, que al final hem aconseguit a crear una marca, no?, com ara el Zalona, havia a Espanya, i sobretot que, bueno, la part de la Vina l'any passat va guanyar la Liga Futura Moeve, que al final són les canteres millors d'Espanya, els equips del club no paren d'ascendir i formar jugadores que estan arribant a Liga F o que han guanyat Champions, com la Carlita Julià al Barça, que l'any passat era nostra. Llavors, hi ha una part de tot. Evidentment és difícil perquè sabem que el futbol femení a dia d'avui està creixent molt, però encara en quant a recursos queda moltíssim, però crec que sense has de tenir un acompanyament darrere i que algú t'empuixi en quant a recursos econòmics, no? El Lionel es pot a la Can darrere, que això ha fet que és una dona que vol invertir en el futbol femení. Nosaltres tenim la sort de tenir a Mercury darrere, que també vol impulsar el futbol femení, però crec que hi ha una part molt gran d'atreviment i dir, vinga, va, aposto pel futbol femení perquè això creixi i anar darrere. Sí que és veritat que, com parlàvem del Barça i de l'Espanyol, jo crec que és impossible arribar a aquestes dimensions en quant a ciutats esportives, perquè ells tenen una vessant masculina darrere de molts anys i d'història, no? Sobretot el Barça. Al final, crec que qui vulgui competir amb el Barça és pràcticament impossible, no? Els recursos que tenen són molt grans, i amb l'Espanyol potser pots competir en tot l'esportiu. De fet, crec que estem allà amb ells, o inclús els hem aconseguit superar en quant al futbol femení, però en quant a estructures és molt, molt, molt difícil ficar-te en aquell panorama, no? Però bueno, al final hem de parlar de futbol, i en el futbol crec que en això està creixent molt i és molt interessant. El tema d'estructures, pues bueno, invertir diners, que al final tot això és molt per diners, i sobretot atreviment per fer-ho.
11: Eric, la temporada que viene va a haber una categoría más en el fútbol femenino amateur. Supongo que vuestro club, Lona Sant Adrià, que siempre es tan ambicioso, querrá tener a los mejores equipos en las mejores categorías. Se va esta temporada subirán muchos equipos, tanto de preferente como de primera como de segunda división. Se va a crear la división de honor. Supongo que es lo que yo te digo, ¿no?, que el club querrá tener el máximo de equipos arriba.
0: Sí, bueno, es el proyecto deportivo. Yo, como os comentaba antes, me encargo también de la dirección deportiva del club en cuanto a la academia, que son niñas de 18 años para abajo, y el objetivo firme es ese. Con el juvenil A, establecerlo en la división de honor nueva que van a hacer, con el femenino C, que es el equipo de nueva creación, por así decirlo, de hace poco, para hacer un escalón al filial, porque los saltos ya empiezan a ser muy grandes, es ascenderlo a tercera ref, y con el filial el claro objetivo es ascender a primera ref, ¿no? Aquello que se nos escapó el año pasado y que quizás este año va a ser mejor porque las distancias van a ser más cortas entre todos, ese es el proyecto, ¿no? Evidentemente luego primer equipo también tiene los objetivos de quedar como mínimo entre los 8 o 7 primeros, que ya creo que son objetivos muy ambiciosos, y sí, buscamos eso, pero porque realmente el objetivo principal, como digo siempre, es formar a jugadoras. Formar a jugadoras, y si quieres formar a jugadoras, contra más categoría, lo sabemos todos, o contra más rendimiento y más nivel, ellas van a vivir contextos mucho más similares a lo que se pueden encontrar en el fútbol profesional, ¿no? Así que bueno, el proyecto es muy ambicioso, ya desde año y medio que lo cogimos, creo que estamos creciendo y que bueno, pues que a día de hoy, pues la temporada en todos los estamentos del club este año es muy ambiciosa, ¿no? Y si hablamos, hablamos en clave filial, pues lograr ese ascenso a primera red, sabiendo que encima ascienden los cinco primeros del grupo, al hacer esa división también en la primera red de dos grupos, pues pues es un objetivo claro y creo que real para poder aspirar a ello.
10: Uh-huh. Comentaves també una mica alguns canvis a nivell de pretemporat. Volia preguntar sobre això, sobre com es prepara, no, en un equip ja d'aquesta entitat, una pretemporada, quantes setmanes heu fet, com heu combatit la calor, i si em permets, fins i tot, no sé si hem arribat a veure per xarxes socials que ni que sigui una jornada de lluita grecorromana heu fet, no?
0: Sí, sí. La veritat és que sí, bueno, hem fet canvis. Nosaltres sempre tenim clar que al final les setmanes de pretemporada són 6. A nivell condicional al prep és el que ens demana i que bueno, són el període òptim per arribar a les jornades de Liga en plenes condicions a nivell tot això, no? De força, a nivell aeròbic, a nivell anaeròbic, tot el que les necessitats que sol·licita una jugadora. I a partir d'aquí, pues, sempre buscar tema de partits, intentar buscar els de més nivells possibles. Sí que és veritat que a Catalunya tenim molt de nivell i és fàcil fer-ho, no? I és el que hem fet, intentar quadrar partits amistosos amb tots, però sí que és amb el treball d'estat, per així dir més tècnic, pues, aquest any que tenim la possibilitat de tenir tota la instal·lació per nosaltres, en el sentit de tenir i poder treballar en un camp sencer, pues, altres coses diferents de l'any passat, hem dividit molt el bloc, treballem, per exemple, pues, tota la part defensiva, en aquest cas que m'encarrego jo, i la part ofensiva amb el Miqui, que és el primer entrenador, de manera separada, després treballem de manera conjunta, treballem també molt amb situacions individuals per diferents zones del camp, és a dir, jugadores específiques de carril, treballant amb laterals i amb extrems, amb moviments particulars únicament amb elles, per després passar-lo tot a lo global, que seria tota l'estructura de l'equip sencer. I bueno, són coses que l'any passat, per exemple, ho havíem treballat, però no disponíem d'aquest espai i era molt més difícil. Evidentment, amb un staff de 7 persones, pues, tot t'ho ajuda més perquè pots tenir mans per tot arreu, i també en vídeo ho hem fet el mateix, no? Abans treballaven els 4 moments de joc, no? Aquestes transicions ofensives i defensives, i a la vegada tota l'estructura ofensiva i defensiva general, pues, aquest any ens hem agafat a jugadores de manera particular i hem dit, vale, tu has de treballar això, tu has de treballar això. Hem ampliat aquest volum d'hores, no? De treball de manera individual amb elles, i que la veritat és que estem molt contents i que elles tu agraeix, no? Al final, això també ve d'un feedback amb elles a final de temporada, poder mantenir el bloc i preguntar-los què és el que necessiteu o què és el que enyoreu, no? Que tu com a jugadora què és el que necessites, no? I dintre d'aquest feedback, pues, bueno, intentar unir camins per tal de que elles creixin, i tu també al final, pues, el futbol professional et reclama això, no? Per poder treballar i per poder estar allà dalt, no? Així que bueno, la veritat és que molt contents i sí que és veritat que elles ho fan molt fàcil.
11: Bueno, por mi parte, la última, Eric, llevas ya, esta es la segunda temporada que no juegas, no sé si todavía te pica el gusanillo de decir, ostras, me gustaría haber seguido algún año más.
0: Bueno, a momentos, mira, el año pasado no me pasó y este año sí que a momentos me ha pasado un poco y he tenido alguna propuesta que otra para volver, sobre todo con entrenadores nuevos que han entrado en la tercera división y que me han insistido un poquito, e incluso en alguno de Liga Élite que ya me conocía, pero sí que es cierto que el tiempo es el que es y no me da abasto para todo, ¿no? También rompo un poco el mono metiéndome a entrenar con ellas, que cuando estás ahí dentro, mira, parece una tontería, pero ves cosas que ahora entiendo yo. Cuando era jugador y le decía al míster, es que veo esto y no lo veo claro, y él decía, no, que es así, pero desde dentro hay que escuchar a la jugadora y te das cuenta de que hay cosas que tú ves desde fuera que dentro pasan de manera diferente, y esto me ayuda también a generar un lazo y a corregir cosas en ellas. Pero bueno, yo creo que siempre tendré esa espina, aún sigo sin cerrar la puerta porque el futuro nunca se sabe, pero sí que es cierto que a día de hoy, pues bueno, voy rompiendo en entrenos que me meto con ellas y compenso ese mono y esas ganas de jugar. Pero la verdad que bueno, ahora mismo estoy muy contento entrenando, intentando enseñar todo lo que puedo, y de momento continuaremos así.
10: Un partit d'homenatge, no? Com a mínim, ni que sigui una darrera jornada, algun...
0: Estaria molt bé, un partit d'amics d'Eri contra amics, sí, d'aquí sí, o excompanys, estaria guai, però Mira, igual que l'any passat, ara que estan de moda, no?, tot això de les xarxes i que tothom publiquem la nostra vida personal i etcètera, mai he penjat ni he dit res de que m'he retirat, perquè no sé el que dictaminarà el futur. Crec que sóc una persona que l'esport està a la meva vida, que segueixo corrent, segueixo fent tot tipus d'esport sempre que puc, i que això em manté en una bona forma física. Per això no descarto mai que potser tinc 35, que ara tinc 31, i me viene el mono una altra vegada a tornar a jugar, no? I em poso en contacte amb qui sigui i aconsegueixo tornar al ruedo, no? Però bueno, a dia d'avui encara l'Eric està en pausa, per dir-ho d'alguna manera, i potser hi ha algun dia dic, mira, fins aquí hem arribat, ara ja sí que no penso.
10: Bueno, doncs sembla que hem perdut just en el moment en què ens volíem acomiadar de l'Eric aquesta connexió, però bueno, ara després ens acomiadem d'ella per diferents vies, i doncs això, i li agraïm aquesta bona estona que ha estat també al costat, millor dit, a l'altra banda del telèfon. Nosaltres, Manolo, aprofitem...
0: S'havia penjat, veritat?
10: Ara sí, ara t'escoltem.
0: Ara, que...
10: Vale.
0: No sé on m'havia quedat, però bueno.
10: No, doncs això...
0: Al final, que això, sí, que en el futbol no sé si tornaré o no, que he tingut una oferta dels veterans del Prat, però que no l'he acceptat perquè, bueno, de moment estem en stand-by i ja veurem el que passarà.
10: Qui s'ha atrevit a oferir-te un lloc als veterans?
0: A Bayona em va escriure, al final el meu pare va ser jugador dels veterans i seguim tenint contacte amb molts d'ells, i bueno, però li vaig dir que de moment no, que la meva disponibilitat no era i que no podia ser, però bueno, els agraeixo molt.
10: Doncs estarem pendents, no?, també de si hi ha novetats al Mercato, però de moment molta sort, Eric, en aquesta temporada, i tant de bo hi vagi encara millor que el curs passat. Gràcies per estar amb nosaltres, per parlar una estona de futbol i per sempre estar tan predisposat com estàs tu.
0: Nada, res, gràcies a vosaltres, molta sort per la temporada que ve, tant de bo que el Prat pugui pujar i com sempre, pues, agraït d'estar a casa, com sempre dic. Muchas gracias, Manolo.
11: De nada, hombre.
8: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.

Fins aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem ara amb l'espai podcast del Prat Ràdio. Gràcies als col·laboradors i col·laboradores que fan possible el Planeta Prat. Gràcies també a tot l'equip, amb Sergio Villera a part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I, com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

0: Són 2:15.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bon dia, us parla Rocío Santa Eufèmia. Amics del Prat es reconegut anar a Carreras Mola i la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional al NUS amb els premis Amiga del Prat i el guardó Josep Maria Vilà en el tradicional sopar previ a la Festa Major. L'entitat ha destacat així la trajectòria professional a les urgències mèdiques, la pneumologia i la salut pública de Carreras i la tasca col·lectiva de promoció de la cultura al NUS en una nit que ha plegat més de 130 persones.
2: És el que per mi significa aquest guardó, el reconeixement d'una història compartida. Per això el rebo amb molta alegria, però també amb molta humilitat i emoció. Visc al Masnou, com sabeu, però jo em sento del Prat de tota la vida. I una pota blava pot viure a qualsevol lloc perquè el Prat el porta dins.
3: El NUS forma part d'un teixit associatiu que fa del Prat una ciutat diferent, el nostre lloc al món, i que mereix sentir-nos orgullosos de compartir espais com aquesta trobada amb Amics del Prat per reivindicar i posar en valor el que ens fa comunitat plural lluny d'un món cada cop més egoista.
0: També s'ha atorgat el Premi Jaume Monés al Prat Ràdio en reconeixement al seu compromís amb la informació de proximitat, la cultura local, la participació ciutadana i la identitat del Prat. I el Premi Pau Vall-Llonrat s'ha atorgat a Maria Àngels Codina Álvarez per la seva dedicació durant 25 anys al capdavant de la companyia teatral Els Pastorets. Finalment, el títol de soci d'honor ha estat per Joan Busquets i Grau en reconeixement a la seva trajectòria en l'arquitectura i l'urbanisme. El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no han ajudat massa a la seva recuperació.
1: Esports.
0: La final de la Lliga Catalana de Segona FEP entre el Club Bàsquet Prat i la Bisbal va quedar suspesa a la mitja part per la presència de goteres al pavelló Juan Carlos Navarro a Sant Feliu del Llobregat. Tots els clubs, així com l'equip arbitral i l'organització, van acordar que el millor era ajornar el partit. Pel que fa a la part esportiva, el Prat anava encaminat a sumar la 8a Lliga Catalana de la seva història. Els Patola va guanyar banda 14 al descans amb un resultat de 27-41. Especialment destacada estava sent l'actuació de Pau Carreño, que en només 7 minuts i mig va sumar 10 punts, 2 rebots i 2 assistències per elevar-se fins les 15 unitats de valoració. Doncs és tot, tornem a la una amb l'informatiu El Prat és notícia.
4: Comença l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.

Bona tarda des de Ràdio Palmira. Mari Carmen els saluda. Comencem un nou programa, el Gran Podcast, amb uns col·laboradors experts i en col·laboracions molt interessants. Som Jordi Sunyer en Records Antics, Paquita García amb l'entrevista als joves Sergi Castanyo Peña, Magda Fuster amb el crim dels marquesos d'Urquixo, Mercè Santaolària en la seva maleta viatgera i, per últim, la col·laboració des de Ràdio Univers 69.69, la presentadora estrella Carmen Moreno, entrevistant a un important xef uruguaià, Jorge Perucha. Comencem, doncs. Benvingudes i benvinguts al Gran Podcast. Records Antics, el cinema, per Jordi Sunyer. Bona tarda, Jordi. Esperem la teva col·laboració.

Bona tarda, Mari Carmen. Avui, dins de l'espai Records Antics, parlaré del cinema. Recordo que la meva àvia m'acompanyava al cinema de Barcelona, a les sales del Savoy, Pubui o Avinguda de la Llum, on feien pel·lícules curtes mudes. Eren amb música i sorolls de fons, d'en Charbot, Jaimito i sonores curtes de Disney.

En aquell temps, els cinemes de barri projectaven una pel·lícula en blanc i negre i una altra en colors. I, a més, no podia faltar El Nodo, documentals en notícies vigents. Les pel·lícules no eren molt llargues, estaven filmades en rotllos d'uns 40 o 50 centímetres de diàmetre. En una cabina hi havia dos grans màquines de dos rotllos, una dalt, en què se depositava la pel·lícula a veure, i una altra baix, on es recollia la part ja vista. En un sol rotllo no cabia tota la pel·lícula. Normalment érem dos rotllos. El segon estava preparat a la màquina del costat per continuar-la. Quan s'acaba el primer rotllo, surten unes marques que avisen al maquinista que canvies de màquina. Si t'hi fixes bé, podries veure-les a la pantalla. De vegades el canvi no era perfecte. Es tallava la cinta o s'encallava la màquina, parava la pel·lícula i de vegades es cremava la cinta. Darrere de les màquines hi havia un mecanisme manual en el que s'enganxaven les cintes trencades. Quan s'acaba la cinta, la mateixa màquina ho enrotlla enrere perquè es pogués tornar a veure. El curiós era que les pel·lícules servien per dos cines diferents que estaven en sales de carrers pròxims, i quan un rotllo s'acabava hi havia una persona que amb una bicicleta portava les cintes a l'altre cinema. A l'entrada de les sales hi havia una persona, l'acomodador, que t'acompanyava amb una llinterna fins a la butaca per seure. Li havies de donar una propina o et deia al final de la pel·lícula.

En el centre de Barcelona, les sales d'estreno tenien màquines més bones. Feien una sola pel·lícula que durava mesos en el mateix cinema. Més tard, ja totes les pel·lícules eren en color. Arriba el so estereofònic. La veu i la música estaven en una cinta separada de la imatge per reproduir-lo amb diferents altaveus que es repartien per les sales i anava sincronitzat amb la cinta de la imatge. Es varen fer sales grandioses, fins a 1.500 espectadors per sala.

eren totalment diferents. Tenia una cinta molt més ampla, de 35 mil·límetres. La imatge estava comprimida i a l'hora de reproducció se descomprimia aconseguint que la imatge fos 2,5 vegades més ampla que alta. La cinta tenia 3 canals al costat de la imatge en el que estava gravat el so. Cada canal el distribuïa els altaveus repartits per la sala. El so s'apaga, em treu les ulleres fosques i sí, ara recordo que amb ulleres tenien que veure les primeres pel·lícules de 3 dimensions. El sistema era de projectar la mateixa pel·lícula amb dues màquines diferents sobre una pantalla metàl·lica, una mica separada una de l'altra. Tenien que estar dos maquinistes. Amb les ulleres que et donaven a l'entrada, s'adjuntava l'escena i les veies en 3 dimensions. Cada vegada es fallava si una de les màquines se desincronitzava.

anys més tard arriba el cinerama. La projecció era sobre una pantalla molt gran, més corbada. La pel·lícula es projectava amb tres màquines a la vegada, un sistema una mica deficient en què de vegades es veien els afegits de les càmeres. A la sala hi havia quatre cabines, una per projectar cada tros de pantalla i una altra al mig de les tres, en què un tècnic que vigilava que les tres funcionessin a la part. Les pel·lícules eren molt cares i solament hi havia dos cines bons a Barcelona, que finalment vàrem tancar. El semàfor dels vianants està vermell. Em paro, passen els cotxes i em ve a memòria l'autocine, que estava a l'autovia de Castelldefels, amb un solar gran a l'aire lliure, on s'aparcava per veure el cine des de dintre del cotxe. Al costat de cada aparcament hi havia un altaveu portàtil que el posaves a dins del cotxe per sentir el so. Hi havia un bar que et servien en una safata begudes o bocates per prendre dins del cotxe. Amb els anys, el cinema millora i les pel·lícules són més llargues, amb un sol rotllo molt gran. Les cintes es col·loquen a la màquina en sentit horitzontal, amb projectors més moderns.

0: Em ve a memòria un cinema espectacular, el Gran IMAX. Les pantalles estan preparades per dos sistemes de projecció. A l'IMAX senzill, amb pantalla plana, la projecció era al centre molt gran. A l'Omnimax, que es projectava en la mateixa pantalla, la projecció ocupava tota la superfície de 21 metres d'altura i 600 metres quadrats de superfície, i els costats en curva. Les màquines projectaven les imatges amb un gran angular que ocupava tota la sala fins al sostre. La cinta era molt més ampla i reproduïen unes màquines que tenien els rotllos horitzontals molt més amples que els que es venien utilitzant. Les butaques estaven inclinades. Tenies la sensació que estaves a dins de la pel·lícula. Cada dia tenim més televisió i la gent va menys al cinema. Moltes sales tanquen i les més grans es transformen en petites sales individuals. Tant pensant en el cinema, ja he arribat a casa sense donar-me'n compte del passeig. Però m'ha encantat aquest antic record. Doncs bé, que tingueu bona tarda i fins al pròxim espai de Ràdio Palmira. Adeu, Mari Carmen!
1: Molt interessant, Jordi. M'has recordat aquells bons moments.

cultura egípcia sempre m'ha cridat l'atenció. Sigui un documental, sigui un reportatge, una pel·lícula o una entrevista, mira, m'atrau molt. Vam parlar-ne amb la família i ens vam posar mans a l'obra. Aniríem a Egipte. A l'agència ens van oferir diferents opcions, però ens van recomanar anar des del Caire amb avió fins al començament de la ruta i anar navegant pel llac Nasser, visitant alguns temples, arribar fins a la presa d'Aswan, baixar-la i canviar de vaixell i continuar pel Nil fins al Caire.

Tot preparat. Marxaríem el 17 de setembre del 2001. Però sabeu què va passar, oi? El dia 11 van fer l'atemptat a les Torres Bessones de Nova York, només 6 dies abans del nostre viatge. Allò va ser per tot el món un fet horrorós i, a més, per nosaltres, una odissea superangoixant, cosa que ens va fer pensar seriosament en anul·lar-ho tot, tenint en compte també que anàvem a un país de majoria islàmica.

0: Ens vam posar en contacte amb el consulat, amb l'ambaixada i amb l'agència a cada nova notícia que ens arribava. Tothom ens deia que Egipte i Espanya eren països amics i no tenia per què passar res de res, que tranquils. I com que anàvem la família al complet, vam dir, doncs anem-hi i que sigui el que Déu vulgui. En arribar a Busimbel, ens vam instal·lar al nostre hotel, l'Eugenie. Un vaixell de riu d'aquells tan blancs, tan amples, plens de salons, sofàs, terrasses i tombones al voltant de la piscina. Cambrers i assistents per tot arreu, sempre tan atents que et feien sentir quasi important. La veritat és que va ser un viatge meravellós. El guia, només presentar-se, ens va dir que teníem moltíssima sort perquè estàvem pràcticament sols en un lloc que sempre està ple de turistes de totes nacionalitats i es munta un guirigall que no s'entén ningú. El llac Nasser, immens, 5.250 quilòmetres quadrats de superfície i 500 quilòmetres de llarg. Us ho imagineu? Grandiós. Una tranquil·litat, una llum, que pot ser el reflexe del sol en aquella immensitat de desert. La primera impressió en visitar Busimbel són les quatre colossals estàtues de Ramsès II a l'entrada del Temple Gran. Ja dins, en l'ombra, el pòrtic, les grans sales que s'aguanten amb dues fileres de pilars que representen el déu Osiris, però tenen les fins de Ramsès II, anomenat el Gran perquè va regnar al voltant de 66 anys. I per això el trobem representat per tot arreu. Les parets, les columnes que separen les diferents estances, també plenes de baixos relleus que expliquen les grans victòries del faraó. Al fons de la muntanya es troba el sagrari, amb quatre déus asseguts: Harmaquis, Ramsès II, ja divinitzat, Amon-Ra i Fat. Segons uns estudis, i degut a l'orientació del temple, té lloc dues vegades a l'any el miracle del sol. A l'alba, en l'època dels solsticis, el sol entra fins al fons, a uns 65 metres de l'entrada. Il·lumina els tres déus. Passats uns minuts, el sol se'n va sense haver tocat en cap moment el déu Fat, que és el déu de les tenebres. A la sortida, a pocs metres, es troba el temple petit dedicat a Osiris i a Nefertari, l'esposa preferida de Ramsès. De dia, el sol del desert. Però a la nit, oh la nit del desert és màgica. Després de sopar, sortim a la foscor. Ens projecten a la façana del temple de Nefertari un documental que tracta de la història del país, dels grans faraons, les seves victòries sobretot, les creences, la seva cultura, en fi. Amb aquella foscor, aquell silenci, el cel ple d'estels, tothom callat, la pell de gallina de veritat, una sensació única. Seguit l'itinerari marcat, vam visitar molts temples, entre ells Karnak, Luxor, Filé, aquest dedicat a Isis, la deessa de l'amor. Als temples hi anàvem des del vaixell amb una barca més petita i sempre acompanyats per dos soldats armats. Aquí us he de dir que tots esperàvem la tornada al vaixell després de cada sortida, perquè a l'entrar ens esperaven els assistents, posats en fila, i ens oferien, a temperatura normal, no freda, un gotet de carcader, que és una beguda una mica dolça, d'un color vermellós, i una tovallola petita, enrotllada, mullada i calenta. Sembla mentida, no?, amb la calor que feia. Doncs mira, era molt agradable. Pujàvem ràpid a les habitacions per veure les figures que ens feien, amb les tovalloles, cobrellits i la nostra pròpia roba, els assistents que arreglaven les habitacions. Hi havien serps, cocodrils, tortugues... A mi em van asseure al llit amb la camisa de dormir, la bata, el barret i les ulleres de sol. En fi, molts èxits. Amb dues parelles que vam tenir més relació, anàvem d'una habitació a l'altra per veure les figures que ens havien fet a cadascun. Va ser molt divertit.
1: Has escoltat l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.
2: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
3: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
4: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de l'Aplec de la Tartana.
5: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
6: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
7: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
8: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
9: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
10: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
11: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
12: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
11: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
12: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
13: Es la una.
14: El Prat és notícia.
13: Bona tarda. Més d'un centenar de persones s'han trobat a la nit d'Amics del Prat, que serveix per reconèixer persones i entitats per la seva trajectòria. L'entitat ha atorgat el Premi Amiga del Prat a Anna Carreras Mola per la seva trajectòria professional a les urgències mèdiques, la pneumologia i la salut pública. Aquest tradicional acte previ a la Festa Major del Prat també ha atorgat el guardó Josep Maria Vilà a la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional al NUS per la tasca col·lectiva de promoció de la cultura. De seguida us repassem, però el dia ens ha deixat altres titulars. L'artista pretenca Cristina Bambán, afincada a Nova York, torna a casa. Ho fa amb una llarga trajectòria explorant a través de les seves pintures el cos humà, especialment el femení, i amb obres exposades a galeries de prestigi de tot el món. Ho fa també com a pregonera d'aquesta Festa Major del Prat 2026. Una Festa Major del Prat que ja compta enrere pel seu inici. Falta només una setmana perquè arrenqui la Festa Major, un esdeveniment que al llarg de 4 dies s'omple la ciutat d'activitats de tota mena. Música, circ, esports, cultura popular i molt més seran les protagonistes d'una festivitat que donarà el tret de sortida divendres 25 i s'allargarà fins dilluns 28. Als esports, la final de la Lliga Catalana Segona FEP entre el Club Bàsquet Prat i la Bisbal va quedar suspès a la mitja part per la presència de goteres al pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat. Els Potaula va guanyar van de 14 al descans amb un resultat de 27-41. I pel que fa al temps, nuvolositat avui dijous amb un cel que de cara a la tarda deixarà pas El sol, això sí, només estones. Les temperatures avui han baixat lleugerament i oscil·len entre els 21 i els 24 graus. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar i qui els parla avui, Rocío Santa Eufemia. Més d'un centenar de persones s'han trobat a la nit d'Amics del Prat, que serveix per reconèixer persones i entitats per la seva trajectòria. L'entitat ha atorgat el Premi Amiga del Prat a Anna Carreras Mola per la seva trajectòria professional a les urgències mèdiques, la pneumologia i la salut pública. Aquest tradicional acte, previ a la Festa Major, també ha atorgat el Guardó Josep Maria Vilà a la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional, el NUS, per la tasca col·lectiva de promoció de la cultura. Escoltem Carreras i la presidenta del NUS, Laia Ximeno.
15: Les amigues del col·legi, del CAU, de la medicina, de les amistats que han anat arribant de més grans i de tantes i tantes persones que potser avui no puc anomenar però saben que formen part d'aquesta història. Perquè potser això és el que per mi significa aquest guardó, el reconeixement d'una història compartida.
16: Darrere de cada festa, cada assaig, cada cercavila, cada actuació i cada trobada hi ha persones. I potser aquest és el veritable valor de la cultura popular, que la tradició ens recorda que no ho fem sols, que formem part d'alguna cosa. El NUS forma part d'un teixit associatiu que fa del Prat una ciutat diferent, el nostre lloc al món.
13: També s'ha atorgat el Premi Jaume Monés al Prat Ràdio en reconeixement al seu compromís amb la informació de proximitat, la cultura local, la participació ciutadana i la identitat del Prat a les portes del seu 25è aniversari. Escoltem el director gerent Imanol Crespo.
17: En aquest context, posar en valor precisament la feina professional i de qualitat de l'equip professional i dels col·laboradors i de tota la corporació té un punt fins i tot de valentia i d'amèrit que agraïm moltíssim i que és molt important en un moment que per primera vegada s'estan posant en qüestió pilars fonamentals de la nostra democràcia, del nostre estat del benestar, com és la llibertat de premsa, la llibertat d'expressió i la llibertat d'opinió en certa manera, no?
13: I un altre reconeixement que també fa 25 anys ha estat el Premi Pau Vallhonrat a Maria Àngels Codina Álvarez per la seva dedicació al capdavant de la companyia teatral Els Pastorets.
18: Res d'això no hauria estat possible sense tota la gent, eh? Sense aquesta magnífica gent que al llarg de tots aquests anys ha format part dels Pastorets. Perquè el teatre no el fa una sola persona, es fa entre tots. I nosaltres hem fet la gran família dels Pastorets. I hem tingut la sort de comptar amb la col·laboració de moltes entitats i persones que ens han ajudat a fer realitat aquest projecte.
13: Finalment, el títol de soci d'honor ha estat per Joan Busquets i Grau en reconeixement a la seva trajectòria en l'arquitectura i l'urbanisme, que ha fet una classe magistral sobre la història del Prat. Escoltem la presidenta d'Amics del Prat, Magda Ardiaca.
19: Segueix sent un element, com veiem avui dia, molt compacte i molt definit, amb un espai voltat totalment pel verd. Espai voltat pel verd, sempre amb l'aigua, l'aigua del riu, l'aigua del mar, l'aigua de tots aquests elements que van jugant i van fent aquesta situació.
20: Aquests reconeixements connecten plenament amb l'esperit que ha guiat Amics del Prat des dels seus inicis. Fa 71 anys, Amics del Prat va néixer amb una vocació molt clara, el compromís amb el Prat, amb la seva història, el seu patrimoni, les seves tradicions, la seva cultura i amb vocació de defensa del territori, del nostre delta, que és també la defensa de la seva gent, la gent del fang.
13: Tot plegat ha estat previ a dos actes que organitza Amics del Prat, la primera jornada d'Història i Patrimoni, que serà dissabte a la Granja de la Ricarda, i l'Aplec de la Tartana a l'octubre, que enguany celebrarà la seva 30a edició.
14: L'entrevista.
13: L'artista pretenca Cristina Bambán, afincada a Nova York, torna a casa, ho fa amb una llarga trajectòria explorant a través de les seves pintures el cos humà, especialment el femení, i amb obres exposades a galeries de prestigi de tot el món, des de Londres i París, passant per Tòquio i Xangai, entre d'altres. Escoltem aquesta entrevista de Luis Rodríguez.
21: Més enllà d'aquesta trajectòria global, també doncs, volem parlar de la seva trajectòria més local. Es va formar aquí, a l'Escola d'Arts del Prat, va fer el cartell de Festa Major del Prat de l'any 2018 i avui torna com a pregonera. Cristina, què tal? Com estàs?
22: Molt bé, bona tarda.
21: Explica'ns una mica en què estàs treballant ara mateix.
0: Ahora estoy de vacaciones. Acabo de inaugurar la exposición Jaque Mate en la Galería Skarstedt en Nueva York, que sería la cuarta, si no me equivoco, con la galería. Nos fue muy bien y ahora ya me toca descansar. Así que he venido para pasar tiempo con la familia y para el pregón, que estoy muy contenta.
21: Explica'ns perquè tu et vas formar aquí on estem ara mateix, aquí a l'Escola d'Arts del Prat. Què suposa per tu tornar aquí?
0: Para mí tiene un valor muy grande. Quiero decir que he aprendido todo lo que sé de pintura, de dibujo, y fue el primer lugar que me abrió un poco la mente o la pasión al dibujo. Uh-huh. ¿No? A veces me preguntan, bueno, ¿y cuál fue la primera pintura que tú recuerdas? ¿Cuál es tu primera memoria mirando arte? Pero para mí mirar arte fue venir aquí y ver a los profesores, a los alumnos más mayores, y la verdad que le debo mucho a la escuela, de como alumna, porque empecé a los 5 años, uh-huh, hasta los 17 que estuve de alumna, y luego ya como profesora, y estuve unos cuantos años también, así que es una segunda familia.
21: I una segunda casa.
0: Una segunda casa.
21: I d'on et ve aquesta passió per l'art? No sé si la vas despertar a casa, va ser aquí...
0: Creo que d'una manera muy natural. Sí que es verdad que mi abuelo siempre ha sido un manitas, mi padre un poquito también, mi abuela era costurera, entonces siempre tenía tijeras y trozos de telas en casa, pero fue de una manera muy natural. Y me acuerdo estar en el cole y una amiga mía me dijo, pues he empezado a ir a la escuela de arts, y creo que eran como unos 4 o 5 añitos que yo tenía y nada, y me apuntaron y esta fue... Y este fue mi día a día, después de salir del cole.
21: Uh-huh. A banda de la pintura, vas provar, suposo, no? També hi ha altres tècniques o altres arts aquí?
0: Aquí vaig fer de tot. Uh-huh. Aquí hice desde dibujo, mucho dibujo al natural, aprendí las técnicas de color desde muy pequeña, teoría de color, uh-huh, cómic, acuarelas... La verdad que aprendí todas las técnicas... como decías, técnicas secas, técnicas de acrílicas, de todo, pero fue todo lo aprendido aquí. Y luego hice el bachillerato en Valdiri, uh-huh, estaba allí justo, y después hice Bellas Artes, que igual me preguntas después, pero sí, venía aprendida de casa. Yo ya lo sabía todo desde aquí. Sí. Sí.
21: Des que vas marxar, la teva vinculació amb el Prat, doncs, ha estat això, no? Encara l'has mantingut i, de fet, vas ser la creadora del cartell de Festa Major de l'any 2018, con esta creació. Bueno, recorda'ns una mica d'on va venir la inspiració per crear la imatge que ens va acompanyar, doncs, això, fa 8 anys enrere.
0: Qué bonito verlo. Bueno, como decíamos, la pintura ha ido evolucionando. Aquí sí que igual era una manera más de... Los personajes eran más redondos, eran más... Uh-huh. ¿Cómo se dice? Más cartoonis en ese momento, y representa un poco en... la imagen en el momento en el que estaba artísticamente, pero lo recuerdo con mucho cariño, uh-huh, y contenta de formar parte del 2018. Wow, casi 10 años ya.
1: Sí, sí.
21: L'any passat, de fet, vas passar també uns dies per aquí, al voltant de la Festa Major del Prat.
0: Sí.
21: Vam aprofitar per fer-te una entrevista. Uh-huh. I l'última pregunta que et va fer el company va ser que si et faria il·lusió ser la pregonera, no?, de la Festa Major, i tu vas respondre: me encantaría ser la pregonera de la Festa Major, hago un llamamiento para el 2026, si no hay nadie más, me encantaría, por favor.
0: Pues aquí estamos, se ha hecho realidad, manifesting.
21: Il·lusionada, suposo.
0: Sí. Muy ilusionada, es un honor muy grande, una responsabilidad también, pero muy contenta y bueno, y a ver cómo sale el pregón, pero yo espero que viene y que a la gente le guste.
21: ¿Qué nos tienes preparados?
0: Sorpresa.
21: ¿Cómo vas a hablar en Carrac?
0: Me llamó Alba, uh-huh, estaba yo trabajando en mi estudio y nada, con mucha ilusión lo recibí, un poco de nervios, un poco de se me viene encima, pero aquí estamos para adelante, pero muy contenta.
21: Truca a la alcaldesa y fa l'encàrrec
22: directamente.
21: Muy bien.
0: Sí. I... al Prat, Nueva York.
21: Muy bien. Y para tú, que estás más acostumada a pintar, no sé si se te ha fet complicado, es más fácil, no sé.
0: Pues yo no soy una persona muy de letras, pero me gusta hablar, me gustan las personas, entonces se hará lo mejor que se pueda. Uh-huh. Pero bueno, un poquito de vértigo, sí.
21: Hi ha alguna coseta que ens vulguis avançar de que diràs? Ara l'escoltarem, de quin, doncs això, quan sigui el torn del pregó, però alguna cosa, no sé...
0: Yo quiero que la gente venga a las 9:30 el viernes que viene a hacer piña y que después del pregón se vayan a festejar y que se lo pasen bien.
21: Com festejarà la festa major, va que la redundància de Cristina Bambán?
0: Supongo que el primer día cenaremos en familia y sobre todo algo que hacemos cada año es ir a la feria con la sobrina y pasarlo bien.
21: Doncs Cristina Bambán, que no ha volgut deixar anar res, vol mantenir el misteri d'aquest pregó que escoltarem doncs, d'aquí uns instants des del balcó de l'Ajuntament. Gràcies per acompanyar-nos avui i que vagi molt bé.
0: Gràcies. I que venga todo el mundo a las 9:30 el viernes 25.
1: Escolta l'entrevista sencera a la secció informatius del Prat.Ràdio.
2: Segueix la festa major al Prat Ràdio.
22: I falta tot just una setmana perquè arrenqui la Festa Major del Prat, un esdeveniment que al llarg de 4 dies s'omplirà la ciutat d'activitats de tota mena. Música, circ, esports, cultura popular i molt més seran protagonistes d'una Festa Major que donarà el tret de sortida divendres dia 25 i s'allargarà fins dilluns 28. I un dels elements que sempre crida més l'atenció de la festa és la música. Víctor Asensio, bona tarda, explica'ns.
23: Bona tarda, doncs ja fa uns anys que l'Ajuntament impulsa tres espais diferenciats segons el tipus de proposta que s'hi ofereix. El Julio Méndez, pels concerts de més gran format, la zona jove a l'estació de la Renfe i les músiques al Prat, al parc al Fondo d'en Peixo. Serà aquí precisament on començarà l'oferta musical de Festa Major. Divendres a partir de les 10 de la nit, Bala Hits, sessió de Meloms amb Biu, Manu i Meo, també coneguda com DJ Nu. Marta Ardiaca és cap del Departament de Cultura.
24: Propostes musicals, en què hi ha bastanta proposta local, de mitjà format, petit i mitjà format. La idea d'una mica del Fondo d'en Peixo és que sigui aquest espai continu en el que tu et deixes caure quan tens una estona i vas a descobrir la música que hi ha. Evidentment, hi ha noms molt diferents, no?, que aniran cridant l'atenció de diferents gens per l'estil, però també és allò de deixar-te portar i descobrir una mica noves músiques que estan començant a sonar i que poden tenir molt a dir al panorama musical.
23: També en aquest espai, al parc del Fondo d'en Peixo, dissabte hi haurà propostes com Tarquim i los Metales Preciosos, San Faina Club, Elena Grueso, Vera Fauna, DJ Pusil de Asalto i diumenge Gent del Fan amb Vermut, Paco Pecado, Filles de Cassandra i Àngela Blackburn i dilluns Zik and Soul and Friends, La Rauxa i Fades. La zona jove també arrencarà la programació divendres, això sí, dos quarts de més tard, en aquest cas a dos quarts d'onze, amb músiques més urbanes i en català, Cat Lletres, Jabugo, Maig, Mamaduixa i DJ Trapella per tancar la nit. Una programació que busca apropar-se a un públic més jove i amb estrelles emergents del panorama urbà.
24: La zona jove estació intenta ser sobretot un espai de trobada i de celebració per la gent jove de la ciutat. Està molt enfocat a una programació molt centrada en la música urbana, en música molt jove i molt adolescent. El sector de la música urbana és un sector accelerat, canviant, en el que la gent és d'emergent a fama, passa en dos telediaris. No. Inclús propostes que mires al març, a l'abril, s'ha multiplicat per 10 el seu cost sense saber ben bé per què i ja no estem a temps de poder-los contractar, llavors és com bastant complet.
23: I dissabte a la nit, El Llobregat Suena, Glory Six Bane, Cristina, Yacita i Fresh Cobo. I els clàssics de principis del mil·lenni i les versions tindran protagonisme al Julio Méndez. Dissabte amb La Cabra Mecànica, Ava The New Experience i Anomala DJ. I diumenge amb Zamorano, Estopaos i Hotel Cochambre.
24: El Julio Méndez ja s'ha reivindicat i s'ha posicionat com l'espai dels grans concerts de Festa Major. És un espai molt pensat per tots els públics, per una vessant de públics potser ja més adulta també, i molt més pensat amb una clau popular. El Julio Méndez també és un espai polivalent, els matins podem trobar el Festival de la Diversió, propostes familiars, podem trobar l'Street Dance, però després els vespres, tant dissabte com diumenge, es reconverteix en aquest espai més, no? més popular.
23: I com ja és tradició, la plaça de la Vila serà l'escenari d'un dels últims concerts de la Festa Major. Dilluns a les 7 de la tarda, la cantaora Maite Martín oferirà un concert on, entre d'altres, interpretarà temes del seu darrer disc, Tatuajes.
24: La Maite Martín no és una desconeguda a la ciutat, ha vingut ja en diverses ocasions. L'altre dia parlava amb un veí que m'explicava que també va estar a Sant Cosme fa moltíssims anys quan ella era molt jove, també l'hem tingut a Plaça Catalunya alguns cops. És a dir, ha vingut amb nombroses vegades, però aquest any es porta una proposta vinculada a la Copla. Com sabem, a la plaça de la Vila s'aplega també un sector doncs, més madur de gent més gran, que busca una proposta diferent, una proposta que l'interpel·li molt, i per tant és una proposta que creiem doncs, que pel públic adult serà molt interessant i és una gran oportunitat per tancar Festa Major.
23: Malgrat tota aquesta diversitat d'artistes i estils, quan s'anuncien les bandes o solistes que actuaran a la Festa Major, sempre hi ha algú que critica que abans els concerts eren millor. La realitat és que l'oferta s'ha ampliat, arribant a més públic. Sí que és cert, però, que cada cop costa més competir per la contractació d'artistes en un mercat musical on els festivals s'ho acaben enduent tot.
24: En els darrers 10-15 anys el model de Festa Major, no només a la nostra ciutat sinó a totes les ciutats d'arreu de Catalunya, ha anat canviant, perquè la implantació del model de festivals també ha generat doncs, un nou mapa en el que els grups de música es mouen, no? I una entrada del capitalisme com una mica més salvatge amb tot això, i en el que els ajuntaments és molt difícil que puguin lluitar per timings, per contractes d'exclusivitat, inclús per una idea del prestigi, no? És a dir, tocar en un festival és molt més prestigiós i tocar en una Festa Major, doncs no ho és. A més, tenim al costat i molt a prop la Mercè, això ens dificulta moltíssim.
23: I tot i aquestes dificultats, des de l'Ajuntament se segueix treballant per fer una proposta musical a la Festa Major més paritària, el més paritària possible.
24: Tenim aquesta mirada a tots els escenaris d'intentar que hi hagi una presència femenina, perquè a vegades amb aquestes coses no ens n'adonem, però tot sovint les programacions tendeixen molt als noms, als homes, no? I per tant també en tots els escenaris hi ha un treball d'intentar que hi hagi una paritat en les programacions.
23: Enguany són més de 50 propostes entre concerts, DJs, balls o mostres de cultura popular, una xifra que combina les activitats que organitza l'Ajuntament amb aquelles que impulsen entitats de la ciutat.
24: L'Ajuntament en promou potser prop del 50%, però l'altre 50% més a càrrec d'entitats, de col·lectius que van generant una vida i un sentit de la festa, no? No es pot entendre la festa sense potser una nit a la Renfe o al Fondo d'en Peixo, però tampoc sense unes habaneres que organitza la Barceloneta o sense el concert de la Fila, no? I per tant hi ha aquests diferents elements que fan que la festa tingui sentit.
23: Podeu consultar tota la programació musical de Festa Major al web i a la revista municipal.
22: I ara és moment de fer una petita pausa i tornem de seguida amb l'actualitat esportiva.
3: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
4: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.

0: The blues is alright. Roots Blues Radio es un mejor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/radio. The blues is alright. It's alright. Alright. It's alright. It's alright. Every day and night. El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
1: Esports. I ara sí, seguim i ho fem repassant l'actualitat esportiva de la mà del Nil Piera. Molt bona tarda, Nil.
2: Bona tarda. Doncs sí, la final de la Lliga Catalana de Segona FEP entre Club Bàsquet Prat i la Bisbal va quedar suspesa a la mitja part per la presència de goteres al pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat. El Prat guanyava de 14 al descans amb un resultat de 27-41 quan es van detectar les goteres al recinte. Va ser llavors quan l'organització, amb el vistiplau de tots dos clubs i de l'equip arbitral, va prendre la decisió d'ajornar l'enfrontament. Encara no s'ha fixat una nova data pel partit, tot i que no s'espera que s'acabi de jugar el que queda fins a com a mínim la setmana vinent. Fins a la suspensió, el millor del partit pel Prat estava sent Pau Carreño. L'Ale Potablava va sumar 10 punts, 2 rebots i 2 assistències en poc més de 7 minuts i mig per elevar-se fins a les 15 unitats de valoració. Mentre el Prat espera saber la nova data per la final, els de Mario del Campo ja pensen en el seu pròxim compromís. Serà aquest dissabte a la pista de l'Intermàquines Benicarló a la segona jornada de la Copa Espanya. Encara hem de parlar de bàsquet perquè Marc CC ja té nou equip després de la seva polèmica sortida del Prat. L'Escorta jugarà al Club Bàsquet Mollet, club on ja havia militat abans de començar la tercera etapa de la seva carrera al conjunt Pota Blava. Més coses, estem ja gairebé a les portes d'un cap de setmana que, més enllà del retorn a la competició d'alguns dels equips Pota Blava, arriba carregat de propostes esportives populars. Parlem de la 45a edició de la cursa popular del Prat i de la 17a caminada popular Transdelta. Totes dues cites tindran lloc aquest mateix cap de setmana a la nostra ciutat. Una serà dissabte i l'altra diumenge. La caminada popular Transdelta celebrarà, com deia, amb la seva 17a edició aquest dissabte. La sortida serà a les 9 a la plaça de la Vila, mateix lloc on hi haurà col·locada l'arribada, tot i que els participants estan citats mitja hora abans. El recorregut presenta una ruta de 13,5 quilòmetres que travessa els paratges del Parc Agrari i del Delta del Llobregat. La Unió Excursionista del Prat està al capdavant de l'organització d'una activitat que és guiada, sense caràcter competitiu i oberta a tothom, especialment a les famílies. La ruta, que té com a finalitat descobrir l'entorn natural que envolta el nostre municipi i gaudir d'un matí de salut i activitat física en companyia. A més, durant el recorregut hi haurà dos punts d'avituallament amb aigua i fruita per recuperar forces. Les inscripcions continuen obertes amb un preu simbòlic de 5 euros i inclouen un got de plàstic reutilitzable a banda d'un obsequi que s'entregarà en acabar la caminada. Enguany, la recaptació íntegra de les inscripcions es destinarà a la Marató de TV3 perquè fer salut també vol dir ajudar els altres. Una donació que també es pot fer, encara que no es participi en la caminada, a través de la Unió Excursionista del web, millor dit, de la Unió Excursionista del Prat, www.ueprat.com. Només un dia després tindrà lloc als carrers de la ciutat la 45a cursa popular del Prat, que se celebrarà el diumenge 20 de setembre. La cursa gaudirà aquest any de tres modalitats infantils de 400 metres, 1,5 quilòmetres i 5 quilòmetres, i dues d'adultes amb 5 i 10 quilòmetres respectivament. Les sortides es donaran de manera esglaonada. Primer serà la de quilòmetre i mig, que sortirà a les 9, i un quart d'hora més tard arribarà el torn de les de 5 i 10 quilòmetres. Totes tres sortiran des de l'avinguda Apel·les Mestres i arribaran a una línia de meta situada dins de les pistes d'atletisme Moisès Llopart al Sagnier. La darrera modalitat serà la dels 400 metres, que haurà d'esperar fins a 3:15, amb inici i final dins de les mateixes pistes d'atletisme. El recorregut de la cursa principal creuarà el Prat a través de l'Avinguda Montserrat, arribant a l'Estruc, i girant cua fins a tornar al Sagnier. La cursa de 10 quilòmetres farà dues voltes a aquest circuit abans de creuar definitivament la línia de meta. Demà, de 5 a 8 i dissabte, de 9 a 2 i de 5 a 8 també, serà el moment perquè els participants recullin el dorsal i el xip al Sagnier. Allà mateix se'ls farà entrega de la samarreta de la cursa que s'inclou dins de la inscripció. Aquesta és una de les cites més consolidades de la Festa Major, que el cap de setmana següent continuarà amb la seva agenda oferint competicions de ciclisme, petanca, futbol sala, natació, billar i pesca esportiva, entre d'altres.
1: Doncs Nil, estarem pendents d'aquesta agenda esportiva i també d'aquesta nova data pel partit ajornat del Club Bàsquet Prat. Gràcies.
2: A tu.
3: El temps.
1: I acabem, com sempre, repassant la informació meteorològica, saludant el Lluismi Pérez. Lluismi, bon dia.
4: Bon dia, déu-n'hi-do. El reguitzell de tempestes de les últimes hores han arribat a deixar fins a 106 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona capital, o gairebé 100 litres per metre quadrat també a Mollà o a Canyelles, cap al Garraf. En aquests moments, justament, la comarca del Garraf, també al Baix Penedès, cap al Baix Llobregat i l'Alt Penedès, tornen a tenir algun xàfec, però ni de lluny. És tan extens i tan important com els de la nit passada, però vaja, plou sobre mullat. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda encara tindrem algun remet més local que les últimes hores enganxats en aquesta zona de la costa i prelitoral de Barcelona, sobretot arribant fins a l'Alt Camp o fins al Baix Penedès, en el cas de Tarragona. Independentment, algun xàfec s'anirà formant al Prepirineu i a l'interior de Girona. Aquesta propera nit i el divendres al matí es tornarà a repetir algun aiguat, però molt local. El tindrem entre la Selva i el delta del Llobregat, però compta en aquestes zones poblades del país, perquè tornarà a ploure amb ganes, amb una temperatura ja molt més renovada.
1: I pel que fa a la situació marítima?
4: Una bona remenada marítima tenim després d'aquestes tempestes i de l'entrada tant del mestral aquest matí com de la tramuntana ja des d'ahir a la tarda. De fet, el que queda d'aquest dijous tindrem una mar força esvalotada a la Costa Brava, especialment ja algunes milles mar endins, onades de 2-3 metres amb molta facilitat. Per tant, forta maror, arribant gairebé a maregassa. La mar, un palet de ressaca també a la costa barcelonina, i la daurada, amb vents que seran variables, com dèiem, una mica de tramuntana al nord de la Costa Brava, el vent a la resta del litoral anirà girant una altra vegada cap a sud o cap a xaloc. De fet, és el que tornarà a passar el divendres, matí una mica més de vent de terral, si de cas més reforçar la tramuntana al nord del Cap de Creus i el mestral al sud del Golf de Sant Jordi, i també durarà la tarda un vent que tornarà a girar cap a xaloc a tot arreu, gairebé. Compte perquè hi haurà alguna tempesta a la costa central, fins i tot amb alguna mànega. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Estarem pendents, com sempre. Lluismi, gràcies.

I fins aquí l'informatiu migdia aquest. El Prat és notícia d'avui dijous 17 de setembre. Nosaltres tornarem a les 5 amb el butlletí al Prat en 3 minuts. Que passin un molt bon dia.

0: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
1: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Ràdio.

0: Bon dia i bon dijous, 17 de setembre de 2026, això és l'En Joc.
1: En Joc. Amb Martí González.

0: Dijous 17 de setembre, avui repassarem la golejada del Barça i sota la pluja 7-2 contra el Racing de Santander, que manté el conjunt blaugrana líder en solitari a la primera divisió masculina amb un rècord de gols. Demà mateix, per cert, ja arrenca la setena jornada de Lliga amb un Espanyol Elx. En parlarem demà perquè avui a la tarda en parla Manolo González. Futbol, però també en vol, amb la prèvia del Montpellier-Barça de Champions masculina que juga aquest vespre i la crònica de la derrota del Granollers a la Lliga Guerreres d'ahir contra el Morvedre. I també tenim, parlarem de l'inici del Mundial d'handbol en cadira de rodes, que es disputa també a la capital del Vallès Oriental, i de la Golden Cat d'hoquei patins, que tenim en marxa ara mateix a Can Xarau, al pavelló de Can Xarau a Cerdanyola del Vallès, de moment amb un Alemanya 0, Catalunya 8. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra. Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça torna a golejar, igual al seu millor rècord històric a la Lliga, la primera masculina, amb 6 victòries en 6 partits.
1: El conjunt blaugrana va superar per 7-2 el Racing de Santander en un partit boig sota una intensa pluja a l'Spotify Camp Nou. Rafinha, que continua batent rècords golejadors i ja suma 9 gols en les 6 primeres jornades de Lliga, va fer un hat-trick. Cancelo, que va fer 2 gols amb 2 grans xuts des de fora de l'àrea. Gabriel Jesús també es va unir a la festa, i Lamine Yamal, que havia donat l'assistència al brasiler i havia fallat un penal, va tancar el marcador rematant una gran jugada d'un altre dels destacats, Karim Adeyemi.
0: Karim Adeyemi, que va provocar 2 dels 3 penals que va xutar ahir al Barça. El Barça continua liderant 18 punts de 18 possibles i 28 gols a favor en 6 partits.
1: L'única mala notícia és la lesió de Joan Garcia, que es va haver de ser substituït al descans per Tec, després d'una relliscada anant a buscar una pilota en l'última jugada de la primera meitat. Precisament el porter polonès va protagonitzar una errada amb la pilota als peus, regalant-li al conjunt càntabre el segon gol.
0: Veurem per quan en té Joan Garcia. De moment encara no tenim comunicat oficial del club, comunicat mèdic sobre aquests problemes que va dir Flick que eren al genoll. De moment avui es completa la 6a jornada de Lliga amb els 2 últims partits, el Betis-Getafe i el Màlaga-Vilareal.
1: I demà ja arrenca la 7a, just abans d'una llarga aturada de seleccions de pràcticament 3 setmanes amb el partit de l'Espanyol, que rebrà a l'RCD Stadium a l'Elx.
0: Aquesta tarda en parla Manuel González. Demà, evidentment, escoltarem el més destacat aquí a l'Enjoc. Dissabte serà el torn del Barça, en aquest cas, que juga al Sánchez-Pizjuán, a la Sevilla, contra el Sevilla, a les 9 del vespre. En bàsquet, avui, l'Espart Girona juga un partit amistós a Sant Andreu de Llavaneres contra un dels equips més potents, que ha d'estar a la part alta a priori de la Lliga Femenina, el Jairis Murcià, que dirigeix el català i extècnic del conjunt gironí, Bernat Canut.
1: L'equip gironí es prepara per l'inici de Lliga el primer cap de setmana d'octubre, però sobretot per l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga femenina prevista per al 30 de setembre. Abans, dimecres de la setmana vinent, jugarà la final de la Lliga Catalana contra el Cadí la Seu a Reus.
0: En categoria masculina, aquest cap de setmana n'hem anat parlant, el Palau Olímpic de Badalona acollirà la Supercopa d'Endesa.
1: Amb 2 representants catalans, l'anfitrió, el Joventut, s'enfrontarà al Baskonia a semifinals. A l'altre semi tindrem un Barça-València.
0: D'altra banda, ahir es va haver de suspendre a mig partit la final de la Lliga Catalana de Segona FEB.
1: Per culpa d'unes goteres al pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat, el duel entre Bisbal Bàsquet i Club Bàsquet Prat es va haver d'ajornar amb 27-41 al marcador a favor dels Pota Blava.
0: Veurem quan es pot reprendre. En handbol, el Barça afronta avui la segona jornada de la fase de grups de la Champions masculina.
1: Els blaugranes jugaran el primer partit europeu fora de casa, a la pista del Montpellier. A priori, catalans i francesos han de ser els 2 equips, si no passa res d'estrany, que es classifiquin per a la ronda principal, però recordem que s'arrosseguen els punts i, per tant, un triomf avui és important per al futur de la competició. L'enfrontament a 3:15 del vespre.
0: En categoria femenina, més en vol, ahir el CAC Granollers va perdre la casa, la tercera jornada de la Lliga Guerreres.
1: Les vallesanes van caure 16-22 contra el Morvedre, després d'un parcial d'1-6 en el tram final, amb una gran actuació de la portera portuguesa del conjunt valencià, Daniela Pinto, que va acabar trencant un partit igualat.
0: Per cert, aquest partit es va jugar al Congost per l'inici del Mundial d'handbol en cadira de rodes, que va arrencar ahir també a Granollers, al Palau d'Esports en aquest cas.
1: La selecció espanyola, amb 2 jugadors catalans, va superar Líbia en el debut per 2-16-0, 7-9 en el primer i 5-10 en el segon. Avui mateix torna a jugar el combinat estatal, en aquest cas contra França, França a partir de les 8 del vespre.
0: En hoquei patins tenim en marxa des d'aquest matí. Ahir en parlàvem la Golden Cat, aquest torneig internacional de seleccions que es disputa a Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès, amb Catalunya com una de les candidates. Ara mateix en competició femenina tenim en joc el debut de la selecció catalana precisament contra Alemanya amb una golejada contundent. Quan falten 5 minuts per acabar el partit, 0-8 guanya Catalunya.
1: Aquest matí també en la competició femenina, golejada 9-1 de Portugal contra França. El combinat català tornarà a jugar aquesta tarda a 6:45 contra Portugal. En la competició masculina, a 3:15 començarà el Portugal-Angola i el debut de Catalunya serà a 9:15 del vespre contra França.
0: I un últim apunt de tennis. Bon debut de Paula Badosa al 8-250 de São Paulo, al Brasil.
1: La tennista empordanesa s'ha estrenat aquesta matinada amb un triomf per 6-3 i 6-2 contra la lituana Justina Mikulskeit. Badosa no jugava des que va caure contra la nord-americana Coco Gauff en la segona eliminatòria de l'Obert dels Estats Units.

0: I ja és dijous i toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà divendres, Carme, tindrem ja bàsquet a la xarxa més.
1: A partir de les 8 del vespre es podrà seguir a la plataforma de streaming el partit de pretemporada entre dos equips ACB, Ilerna Lleida i el FIAC Girona a Sant Hilari Sacalm.
0: I dissabte tindrem futbol, en aquest cas a l'Enjoc TV.
1: Doble ració de futbol de tercera federació masculina amb dos duels consecutius del grup 5. A les 4 de la tarda es podrà seguir el Tona Poble de Mafumet, el municipal de la localitat usonenca, i a les 6 el Vilanova Peralada a l'estadi dels alumnes obres de la capital del Garraf.
0: I diumenge tindrem més futbol, però també waterpolo, natació i atletisme popular.
1: A partir d'un quart de nou del matí es podrà seguir a les televisions locals i a la xarxa més la retransmissió de la cursa de la Mercè 2026 amb el mateix recorregut que l'any passat a la capital catalana, amb sortida al carrer d'Aragó i arribada a la plaça Catalunya amb més de 17.000 corredors i corredores. A les 10 del matí i en exclusiva a la xarxa més, tindrem l'edició número 82 de la travessia de l'Estany de Banyoles. Al migdia, també a la plataforma de streaming, la final de la Copa Catalunya Femenina de Waterpolo des de la piscina Joan Serra de Mataró. I per a Mataró, a les 4 de la tarda, un dels partits més destacats de la primera jornada de la Lliga Elite, el derbi usonenc, entre el Manlleu i el Vic a l'estadi municipal de Manlleu.

0: fer 7, però en podrien haver estat més. Cancelo va obrir el marcador amb un golaç de fora l'àrea, que poc després va pràcticament repetir, de fet una mica més lluny, això sí, amb l'ajuda d'un toc d'un rival, amb el 3-1. Abans Rafinha havia transformat un penal que havia provocat ell mateix, amb una gran passada de Pedri, i el Racing havia retallat distàncies en l'única arribada del conjunt de Santander. Rafinha, el pitxí de rècord del que va de Lliga, va aprofitar una gran assistència de Dani Olmo per fer el quart abans del descans, i Lamine Yamal va fallar un penal, un del primer que va provocar un altre dels destacats ahir, Karim Adeyemi. Ja a la segona meitat, amb Tec Chesney a la porteria, després que Joan García es lesionés, veurem si no és greu, relliscant quan anava a buscar una pilota, el porter polonès va cometre una errada amb la pilota als peus, que es va convertir en el 4-2, però Adeyemi es va tornar a avançar el defensa per provocar un altre penal, tornat a marcar en aquest cas per Rafinha per completar el hat-trick. Gabriel Jesús es va unir a la festa, aprofitant una molt bona assistència de Lamine Yamal, i el mataroní va tancar el marcador amb el seu golet, després d'una jugada espectacular també de Adeyemi. Escoltem Hansi Flick, content amb el partit del seu equip.
1: No, accepto cada punt que aconseguim ara. Al final, com he dit, un bon inici sempre és important. Ens dona confiança i crec que es pot veure que tenim confiança al camp. Ho demostrem. Clar, el més important per mi és la dinàmica, la intensitat que tenim en el nostre joc. I sí, tothom està implicat. Tothom també, com he dit abans, pressiona la pilota. I per mi, com treballem junts, com un equip, això és fenomenal.
0: Flick, que en aquest cas responia sobre la pregunta si li feia por de tenir aquest grau de nivell, aquest nivell ja a aquestes alçades de temporada, i responia això. L'entrenador alemany també li han preguntat un parell d'ocasions per la porteria i per si la rada de Tec el deixava o no tranquil. El tècnic alemany va defensar el seu porter.
1: Hem decidit això perquè Tec és el nostre segon porter i al final, com he dit abans, tots cometem errors i són coses que passen. I crec que ell també sap que just després del primer toc es complica la vida. Es podia veure i el resultat final és clar, que rebem un gol més. I no era necessari, però el primer gol tampoc ho era. Però és així, mirem cap endavant, cap al pròxim partit. Però la confiança i també amb la convicció que tenim amb la pilota. Tothom comet errors i som un equip, hem de treballar en això. Hem de cometre menys errors. Al final, tot és qüestió de concentració.
0: Això deia Hansi Flick en aquest cas sobre l'errada de Tec. Va, pendents del que tingui Joan García, evidentment, encara no tenim un comunicat oficial del club. Un últim document de Flick, en aquest cas sobre un altre dels grans protagonistes de la nit. Malgrat que no va fer cap gol, va provocar dos penals i va donar una gran assistència a Lamin per fer el setè, Karim Adeyemi. You can see today
1: 3-4 actions and... Avui pots veure 3-4 accions que tothom, tots els culers, li dona suport i això es vol a veure. Estic content per ell perquè no ha passat una època fàcil a Alemanya, així que m'agrada el que veig. Crec que els jugadors els descriuria com algú molt divertit. Crec que també connecta amb els jugadors. Els cau bé i és un bon noi. I a més ho dona tot el camp i això és important. Té un marge de millora i treballarem en això. Però la seva velocitat és increïble. Ho he pogut veure al gol de Lamin. Ha estat extraordinari.
2: His speed is unbelievable. When you saw the goal from Lamin, was outstanding.
0: El Barça torna a jugar dissabte, en aquest cas al camp del Sevilla, que ahir va guanyar el camp del Depor i es troba a la zona alta amb 13 punts. 18 n'ha sumat el Barça, líder en solitari amb una xifra de gols a favor també de rècord, 28 en 6 partits, més de 4 i mig per partit, 9 dels quals de Rafinha, que també van va fer 2 en el partit de Champions, per tant en porta 11 en total, i 7 de Lamine Yamal. Avui es completa la 6a jornada amb els dos últims partits, Betis, Getafe i Màlaga a Villarreal, i demà ja arrenca la 7a, just abans d'una llarga aturada de seleccions de pràcticament 3 setmanes. Ho fa amb l'Espanyol Elx, al RCD Stadium a les 9 del vespre. Aquesta tarda en parla Manolo González. Evidentment, demà escoltarem el més destacat aquí a l'Enjoc. Més futbol, un parell de punts. El Terrassa va haver d'arribar a la pròrroga, però va acabar golejant 4-0 al Binèfar Aragonès en l'eliminatòria de partit únic de vuitens de final de la Copa Federació, amb doblet de Marcos Méndez i gols de Jaime Barrero i Max Marcet. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Romagosa.
3: Només una eliminatòria separa el Terrassa Futbol Club de la Copa del Rei 2026-2027. Victòria i golejada del conjunt agarenc per 4-0 davant un Binèfar que va oferir una molt bona imatge i va pagar car la seva falta d'encert. I és que el Terrassa va despertar a la pròrroga. Oriol Alsina va haver de treure tota la fusta en un partit on el protagonista va ser la pluja. I és que els més de 25 litres per metre quadrat que van caure a Terrassa durant les hores del partit doncs van provocar la suspensió durant una estona per la intensa llampegada i tempesta elèctrica. Un Oriol

0: Alzina, que valorava així aquest 4-0, on també, recordem, destaca que Marcos Méndez va marcar per partida doble.
1: Sí, estic molt content. Bueno, tots sabem qui és en Marcos Méndez, és un jugador que segur que farà els gols aquesta temporada, i a vegades aquelles dinàmiques dels futbolistes surten millor, surten pitjor, i a vegades pots estar fent un bon futbol, però el delanter centre, que és un jugador que juga una miqueta a part, no està encertat de cara a punteria, tot i que faci una feina molt, molt bona, no? Llavors, a vegades és una qüestió de confiança, i crec que aquests dos gols que ha fet li aniran molt bé per acabar d'agafar aquesta confiança que tots nosaltres li tenim, no? I que ell mateix també es té.
0: Els agarencs, que diumenge visiten l'Arnedo, tornen a la feina pensant en aquest partit de Lliga, però també que només estan a una eliminatòria de poder disputar la Copa del Rei davant un Primera Divisió.
2: Gràcies, Miqui. D'altra banda, també en futbol n'hem anat parlant durant la setmana. Aquest cap de setmana arrenca la Lliga Elit, la màxima categoria del futbol català, amb la primera jornada, i destaca el derbi usonenc, que podrem veure diumenge a la tarda a les televisions locals i a la Xarxa Més, entre Manlleu i Vic. Ràdio Vic, Pep Portet.
3: La Xarxa Més oferirà aquest diumenge, en directe, a partir de les 4 i 5 de la tarda, un dels plats forts de l'estrena de la temporada de la Lliga Elit, el derbi usonenc entre Manlleu i Vic. Continuant amb la llarga prèvia d'aquest duel de màxima rivalitat a Osona, arriba el torn del tècnic del Manlleu, Marc Prat. El jove entrenador dels groc i vermells s'estrena al càrrec després de 4 temporades al juvenil i com una aposta pel talent de casa. Prat ens parla del partit i de la seva estrena al capdavant de l'històric club manlleuenc.
4: Doncs del derbi n'espero un partit igualat, on segurament es decidirà per petits detalls, i al final la concentració i minimitzar els errors és el que pot donar la victòria a un o l'altre equip. Nosaltres arribem bé, arribem amb l'equip en forma, han agafat molt bé les idees que hem posat com a model de joc, i la veritat que estem molt satisfets de com s'ha donat la pretemporada, i crec que arribem en un bon moment per poder afrontar el derbi. Evidentment, com deies, el Vic és un equip que acaba de baixar a tercera i per tant té jugadors i té armes per ser un equip que aquest any lluiti per objectius ambiciosos. Per tant, esperem un partit complicat on amb les nostres idees i les nostres armes intentarem treure els 3 punts. L'ambient, doncs, l'avantatge és que juguem a casa i sabem que tenim la millor afició de la categoria. La gent empenyerà, es preveu que hi hagi bastanta gent al camp, i estem, bueno, segurs de que ens ajudaran i ens empenyaran cap a la victòria. I l'objectiu nostre d'aquesta temporada és, doncs, intentar lluitar per entrar al playoff, com vaig dir, al juny, i per tant ens mantenim aquesta idea. Crec que tenim jugadors i qualitat per fer-ho, i a partir d'aquí, doncs, haurem de competir cada partit al màxim, perquè és una lliga molt igualada i amb l'ambició i l'il·lusió d'arribar a aquest objectiu.
3: El maig, a les 4 i 5 de la tarda de diumenge, amb la Xarxa Més en directe.
2: Gràcies, Pep. En handbol, el Barça afronta avui la segona jornada de la fase de grups de la Champions masculina, el primer partit fora de casa, a la pista del Montpellier. A priori, catalans i francesos han de ser els dos equips, i no passa res estrany que es classifiquin per a la main round, però recordem que s'arrosseguen els punts i, per tant, un triomf avui és molt important també per al futur de la competició. Escoltem l'entrenador blaugrana Carlos Ortega.
5: Jo crec que sí, que estem bé. Hem preparat el partit, vam tenir 3 dies, hem preparat bé, estem davant d'un molt bon equip, juguem fora, això arrastra més dificultat, sense dubte, però volem guanyar, no? Jo crec que nosaltres ens apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara la de veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
2: I també podem escoltar Jorge Chicusa, ara al Barça, però que fa un parell de temporades va jugar cedit precisament al Montpellier.
6: Jo diria que sobretot amb Brian Monte i Agustín Casado i Artur Lent. I també tenen una porteria molt, molt bona, així que també remarcaria la seva porteria. Crec que és un equip que es manté molt a baix del 6-0 i crec que podem tenir molta efectivitat amb tirs exteriors. També penso que tenen bastants problemes en controlar el pivot, així que crec que és una bona manera de jugar aquest partit.
2: Aquest Montpellier-Barça avui a 8:45 del vespre. En categoria femenina, ahir el CAC Granollers va perdre a casa de 16-22 contra el Morvedre. Un parcial de 1-6 en el tram final va acabar trencant un partit igualat. En parlava als mitjans del club el tècnic del conjunt granollerí, Josep Morales.
7: En general, a nivell defensiu, hem estat bastant bé. Matisos, però en general hem estat bastant bé. I en atac, penso que a estones hem jugat bé, però hem fallat molts llançaments i això ens ha passat molta factura. Al final, penso que la seva portera és un 54%, que òbviament és una eficàcia molt gran, i després això ens ha condicionat a que altres situacions no hem jugat no hem jugat tan bé. Al final només queda una resposta, que seguir treballant per seguir millorant i posar-nos al nivell. Crec que necessitem 4 dies de descans, que ens aprofitarem, i després doncs, posar-nos 2 setmanes per poder treballar per nosaltres, per totes aquestes coses que no ens estan sortint o no ens estan sortint tot el bé que hauríem, doncs millorar-ho.
2: Ara bé, com sentíem, aturada de seleccions. Per cert, aquest partit, ho sentíem, es va haver de jugar al pavelló del Congost per l'inici del Mundial d'handbol en cadira de rodes, que va arrencar ahir també a Granollers, en aquest cas al Palau d'Esports. Ràdio Granollers, d'Arnau Camí.
8: La capital vallesana torna a ser l'epicentre de l'handbol després d'allotjar el 2013 part del Mundial d'handbol masculí i el 2021 al Mundial femení. Ara Granollers és la seu del quart Mundial d'handbol en cadira de rodes, una competició inèdita al Palau i amb més participació que mai, un esdeveniment que se celebra per primera vegada a la Unió Europea. Aquesta és Alba Barnusell, alcaldessa de Granollers.
9: Per nosaltres, per Granollers, és un orgull i un honor poder acollir aquest primer mundial amb cadira de rodes d'handbol a nivell europeu, el quart que es fa a nivell mundial i, per tant, un honor, un orgull. Vam acollir, vam organitzar i organitzar un mundial d'handbol masculí, un femení, i amb la federació ens ha brindat aquesta oportunitat per tornar a ser seu mundial de l'handbol, l'esport ciutat bressol del balonmano i, sobretot, acollir un esdeveniment d'esport adaptat.
8: La competició ja ha viscut els primers partits. Les seleccions del Japó, el Brasil, Xile i Espanya han sumat les primeres victòries. Ara és el torn de la fase de grups i a partir de dissabte ja començaran els quarts de final. 12 seleccions que buscaran coronar-se com la millor del món en cadira de rodes.
2: Gràcies, Arnau. I en hoquei patins tenim en marxa des d'aquest matí, ahir en parlàvem, la Golden Cat, aquest torneig internacional de seleccions que es disputa a Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès, des d'avui fins diumenge, amb Catalunya com una de les candidates. Ahir en parlava de la importància del torneig aquí a l'enjoc el president de la Federació Catalana de Patinatge, Benjamí Pons.
10: És un torneig oficial de Golden Cat, per tant té una importància cabdal pel que fa al nostre esport, i en aquests dies Cerdanyola serà la capital mundial de hoquei patins. És significatiu també que les diferents seleccions de salut, les millors del món, ens donin la confiança necessària per tirar-se endavant, perquè moltes d'elles repeteixen. Aquest any tenim la novetat d'Angola, però, per exemple, Portugal, França, Alemanya, repeteixen, i vol dir que estan ben tractats, que el torneig té una categoria doncs, a nivell internacional molt valorat, i això ens fa ser molt feliços i ens dona l'autoconfiança, la confiança suficient a la Federació Catalana de Patinatge per continuar fent esdeveniments com aquests.
2: Ha arrencat de moment la competició femenina amb una golejada 9-1 de Portugal contra França, i fa una estona acabat l'Alemanya 0, Catalunya 8. Per tant, Catalunya, que també goleja contra Alemanya, Portugal goleja contra França. Aquesta tarda, de fet, el combinat català s'enfrontarà a partir de 6:45 precisament a Portugal. A la competició masculina, 3:15, començarà el Portugal-Angola, i el debut de Catalunya serà 8:45 del vespre, també avui contra França. Canviem de qüestió. Demà comença la Shimano Sea Otter Europe Costa Brava Girona, una de les proves internacionals de gravel, de ciclisme, més prestigioses del calendari, i ho fa amb 2 esportistes catalans amb discapacitat visual, l'Héctor Buti i l'Hugo Font, que competiran més enllà del resultat esportiu en un tàndem acompanyats dels seus pilots guia, Charlie Camacho i Jordi Figueres. Escoltem Hugo Font sobre aquest repte.
11: No sempre hem tingut l'acollida que hem tingut, les facilitats i el sí i la normalitat de dir, sí, 2 persones amb discapacitat visual, voleu fer això amb gent que segurament té un nivell superior al vostre, cap problema, ho voleu fer, veniu, gaudiu i endavant. I és una manera de veurem una inclusió en aquest sentit. Farem la mateixa disciplina, amb les mateixes condicions, la mateixa distància, això sí, amb una adaptació que anem a muntar. Però la resta serà exactament el mateix. Segurament aniran alguns més ràpid que nosaltres, segurament, perquè són professionals, no? I són, nosaltres som amateurs. Però la il·lusió no ens guanyarà ningú en aquest sentit, no?
2: Els dos tàndems prendran dissabte la sortida a la prova de 109 quilòmetres. Tots dos destaquen, a fet, tant Hugo Font com Héctor Buti, la importància de seguir practicant esport després d'haver patit aquesta malaltia degenerativa, en els dos casos que els ha causat ceguesa. En parla Héctor Buti.
12: M'agradava córrer, m'agradava nedar, m'agradava pedalejar, ja no puc. I aquí a la 11 em van ensenyar que es podia córrer, que es podia tornar a nedar, que es podia tornar en bici, ¿vale? I amb el cas que avui ens porta, el dia que el meu cul, les meves mans van empunyar un tàndem, ostres, vaig entendre que sí. Em va costar molt al principi adaptar-me a portar el tàndem, al no poder canviar, al no poder girar, al no poder... I sempre he trobat una persona que m'ha acompanyat davant, que és el guia, qui ens porta, i la gaudeixes plenament, la bicicleta, al final, d'anar al tàndem a darrere és gaudir-la plenament.
2: Com dèiem, els dos tàndems dels dos catalans prendran dissabte la sortida, la prova de 109 quilòmetres, una experiència per la qual s'han preparat durant mesos i que afronten amb il·lusió i respecte. I en rugbi, la Unió Esportiva Sant Boiana comença una nova temporada a la Divisió Nord masculina amb grans canvis a l'equip. El primer, a un nou entrenador, Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
13: La Unió Esportiva Sant Boiana ja prepara l'estrena a la Divisió Nord amb Ricardo Guatacortés com a nou entrenador. El tècnic xilè aposta per començar de zero després d'una temporada complicada i dona protagonisme als joves.
14: És fundamental el rendiment por sobre el resultado. Creo que el planteamiento de tener un buen rendimiento entrenamiento a entrenamiento, partido a partido, es lo que te puede llevar a tener buenos resultados. No hay que quedarse con lo que fue la temporada pasada. Yo pienso que hay muy buenos jugadores, así que buscar el acomodo de esos jugadores a encajar bien las piezas para poder llevar un sistema nuevo. Yo creo que eso va a andar bien.
13: A més, l'entrenador ha confirmat dos fitxatges nous. Tomás Jorge, davant amb experiència al Salvador i Ordícia, i el pilar argentí Alan Pedrol. La primera prova oficial serà el 27 de setembre al Valdir Eleu contra el Salvador, en el debut de Lliga de la nova Sant Boiana.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. L'enjoc torna demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Interior justifica l'enviament d'avisos és alerta enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i ha posat un exemple significatiu.
2: No enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
0: El temporal ha deixat una víctima mortal, un veí d'Olivella, al Garraf, arrossegat per l'aigua en una riera de la localitat. També acumulacions d'aigua de fins a 100 litres per metre quadrat, al Garraf, al Barcelonès Nord, al Vallès Occidental i al Moianès. Tot plegat avui genera importants afectacions a la mobilitat. La més important s'ha hagut de tallar la circulació a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, ja que han caigut pedres sota la via. Davant d'aquesta situació, volem saber ara mateix quin temps ens espera de cara a les properes hores, si ha de caure més pluja. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, déu-n'hi-do. El reguitzell de tempestes de les últimes hores han arribat a deixar fins a 106 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona capital, o gairebé 100 litres per metre quadrat també a Mollà, o a Canyelles, cap al Garraf. En aquests moments, justament, la comarca del Garraf, també al Baix Penedès, cap al Baix Llobregat i l'Alt Penedès, tornen a tenir algun xàfec, però ni de lluny. És tan extens i tan important com els de la nit passada, però vaja, plou sobre mullat. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda encara tindrem algun remet més local que les últimes hores, enganxat en aquesta zona de la costa i prelitoral de Barcelona, sobretot arribant fins a l'Alt Camp o fins al Baix Penedès, en el cas de Tarragona. Independentment, algun xàfec s'anirà formant al Prepirineu i a l'interior de Girona. Aquesta propera nit i el divendres al matí es tornarà a repetir algun aiguat, però molt local. El tindrem entre la Selva i el delta del Llobregat, però compta en aquestes zones poblades del país, perquè tornarà a ploure amb ganes, amb una temperatura ja molt més renovada. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dijous 17 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El robatori de coure es dispara un 84% en 6 anys a Catalunya. Sònia Kerr.
4: Uns robatoris que tenen un impacte directe a Rodalies i que generen perjudicis socials que van més enllà de la consideració legal que tenen. Ho explica la xarxa la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias Lucía.
5: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes.
0: Creix la mobilitat en vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i prop de 5.000 punts de recàrrega públics.
4: Representen prop del 2% del parc total de turismes. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori.
0: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants perquè puguin operar.
4: L'executiu comunitari ha presentat la nova llei europea de protecció a la infància a internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15.
0: En cultura engega la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend.
4: Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren les seves portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes.
0: I avui també us explicarem l'important desplegament mediàtic que faran aquesta casa, la xarxa i TAC12 en el 30è concurs de castells de Tarragona. Els esports, nova golejada del Barça, que està intractable. Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders de la Lliga en solitari.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts a les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, justifica l'enviament dels avisos és alerta i quan ja havia començat a ploure perquè, diu, era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha assegurat, hauria paralitzat el país innecessàriament. Ha afegit, a més, que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Interior ha explicat que les es alertes es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
2: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers de la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un esàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
7: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
8: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei de Meteorologia de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
7: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
0: La pitjor part d'aquest episodi de tempesta se l'ha endut al Garrafa, on un home de 48 anys ha mort arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella. També s'ha hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping de Sitges. L'episodi deixa gairebé 100 litres per metre quadrat d'aigua acumulada al Garraf, però també al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès. Els bombers han rebut prop de 300 avisos. Canal Blau, Jordi Carrillo.
9: Cap a les 11 de la nit, mentre la ciutadania del Garraf rebia al mòbil l'alerta per fortes pluges, un veí intentava travessar el pas del pont de la Ronda de Ponent, que enllaça les urbanitzacions de les Colines i Mas Mestres, al municipi d'Olivella. La riera del Fondo d'Angeló baixava desbordada i l'aigua ja passava per sobre del pont. En intentar travessar-lo, el vehicle va caure a la llera del torrent i va ser arrossegat aigües avall. El cotxe es va trobar posteriorment a uns 200 metres del pont. Diversos veïns van presenciar l'incident i van donar l'avís d'alerta. A partir d'aquell moment es va activar un ampli dispositiu de recerca en què van intervenir 11 dotacions dels bombers de la Generalitat. Marta Verdejo és l'alcaldessa d'Olivella.
10: Hi havia veïns que van enviar l'avís a les 11 de la nit, que era quan va passar, 11. Va ser molt en simultani amb l'avís de l'ES Alerta i automàticament va haver-hi un desplegament de bombers, vull dir, es va actuar molt ràpid. El que passa, l'aigua baixava amb tanta força que va arrossegar el vehicle.
9: De matinada, els equips de rescat van localitzar 500 metres del vehicle el cos sense vida del conductor, un home veí de la urbanització de les Colines.
0: Els aiguats també han afectat la mobilitat de manera destacada. Al llarg del matí, l'aigua ha arrossegat pedra sota la via i ha obligat a tallar la circulació a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. També s'han registrat problemes al metro de Barcelona i als ferrocarrils de la Generalitat a l'Anoia, que ja han estat resolts.
4: La incidència a Rodalies ha afectat una de les vies, però també s'ha tallat l'altra per precaució. Renfe ofereix alternatives, com ara el transbordament a la línia R4, i també ha establert un servei directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu. Les pluges també han inundat el taller de Renfe de Sant Andreu Comtal i s'hi ha hagut d'aturar l'activitat. En el cas del metro, la línia 4 funciona només entre La Pau i Verdaguer i l'11 ho fa entre la Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. A més, es troba sense servei l'andana central de Fabra i Puig de l'L1.
0: Justament davant dels estralls a la capital catalana provocats per aquest temporal, l'Ajuntament estudiarà la necessitat de revisar determinades infraestructures si es repeteixen inundacions com les de la passada nit.
4: Escoltem Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
11: En molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials i amb altres infraestructures crítiques, doncs efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció, si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes, com quan es van construir els carrers de la ciutat i els clavegarans, no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut el darrer quart de segle, i la ciutat s'ha anat adaptant.
4: De forma rotunda, Collboni ha negat que les alertes enviat per Protecció Civil arribés tard a la capital catalana.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des del 2020 s'han incrementat un 84%. Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies, i per això avui s'han reunit Adif i els Mossos d'Esquadra per tal de coordinar un reforç de la seguretat, en concret a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos. Marc Dalmau, bon dia.
12: Bon dia. Un dels problemes per aturar aquest tipus de delinqüència és com es tipifica legalment. Ho ha explicat el Notícies en Xarxa Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB.
5: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte.
12: A més, com que aquest coure s'ha de reposar immediatament, al cap de poc temps poden tornar a robar-lo. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan la competència deslleial. També lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Victòria Ferrer Maimó és directora general d'aquest gremi.
13: Persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Qui ha de, té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament.
12: El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida i que fins i tot operen de forma internacional.
0: A més, són robatoris que afecten tota la xarxa. Enguany, a la línia R3 n'han comptabilitzat 63 d'actes vandàlics d'aquestes característiques. El 9FM, Judit Lechón.
14: L'R3 ha patit fins a 63 robatoris de cable de coure des de principi d'any i també s'han presentat 5 denúncies per vandalisme. Entre aquests, el cas que el matí de dijous de la setmana passada va obligar a tallar la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà durant una estona, moment en què es va detectar que s'havia trencat el cablejat de fibra òptica en 3 punts diferents. En una visita del mateix dia al Vallès Oriental, el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, va parlar obertament de sabotatge. També va denunciar que les sustraccions i els actes vandàlics causen un mal important a la infraestructura. A més, aquests robatoris de cable de coure poden tenir incidència sobre el calendari de la represa del servei. Per tot plegat, l'impacte d'un robatori no es limita només al material que s'emporten els lladres. Implica hores de treball tècnic, afectacions al servei, que vol dir mal de caps pels passatgers, i en els casos més greus, haver de replanificar obres previstes.
0: I no deixem la mobilitat, ja que creix la que implica els vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i als prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
16: No només és una mobilitat, ho ha dit, una mobilitat metropolitana, és una mobilitat territorial en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans, perquè els municipis més petits, que potser quan els hi plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
15: L'informe apunta que més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
1: Notícies en xarxa.
0: Un de cada 4 catalans considera que pateix fatiga visual per l'ús excessiu de pantalles. Així es desprèn d'un estudi de l'associació Visión y Vida per avaluar com influeixen les pantalles en la salut visual.
4: Més del 25% dels catalans assegura que té fatiga visual i ho atribueix a l'ús d'ordinadors, tauletes i mòbils. Un percentatge més elevat que el registrat a escala estatal, que no arriba al 20%. Una altra de les dades destacades de l'estudi és l'alt nombre de persones que considera que la seva visió ha empitjorat per l'ús de les pantalles, més del 80%. Des de l'associació Visión y Vida, l'Hisenda Ibáñez dona algun consell per millorar el cansament que provoca a la vista l'ús de pantalles.
17: Tenemos la regla del 20-20-20, que es cada 20 minutos un descanso de 20 segundos mirando a 20 pies, que es una medida americana que sería a 5 metros, que ya es el infinito óptico de 5 metros para adelante, ir parpadeando conscientemente, porque otra de las cosas que nos ocurren es que percibimos sequedad ocular asociada al uso de pantallas, porque no parpadeamos.
4: L'estudi també reflecteix l'alt ús del mòbil que fan les generacions més joves. Un de cada tres menors de 25 anys reconeix que el fa servir més de 5 hores al dia i gairebé un de cada 10 l'utilitzen més de 8 hores cada dia.
0: Justament, la Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per tal que puguin operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15, tal com van anunciar ahir la presidenta Ursula von der Leyen.
4: La proposta obligarà les grans tecnològiques que hi ha darrere de les plataformes d'intel·ligència artificial i les xarxes socials a demostrar que són segures per als infants per poder operar. Es tracta d'un canvi de paradigma que ha detallat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
18: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
4: La proposta, que ara haurà de ser debatuda i aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu, planteja obligar-les a presentar plans de compliment abans i tot que entri en vigor la llei.
0: I més conseqüències al discurs sobre l'estat de la Unió fet ahir per von der Leyen. El president nord-americà Donald Trump amenaça la Unió Europea amb aranzels molt elevats si converteix el Canadà en el primer membre associat del bloc comunitari.
4: Trump ha dit que només imposarà nous gravaments si l'associació es fa amb mala intenció. Des de la Unió Europea s'ha respost que l'anunci fet ahir per la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, no va en contra de ningú, sinó a favor de la força comuna.
0: Tornem a Catalunya, en concret a Barcelona. A partir de l'any vinent es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Carina Bellver, bon dia.
19: Bon dia. Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
11: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
19: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
0: De Barcelona a Badalona, que es converteix avui i demà en la seu de Local Ciber, el primer congrés de ciberseguretat local. Vol oferir recursos a entitats i empreses per combatre amenaces digitals, com són el robatori de credencials o la suplantació d'identitat. Amenaces que posen en perill les dades personals de molts usuaris. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
20: Amb l'evolució de la tecnologia i l'aparició de noves eines digitals com la intel·ligència artificial, cada vegada apareixen més amenaces tecnològiques per a les entitats locals. Local Ciber, a través d'activitats i ponències, analitza el context actual i debat sobre les possibles solucions, incidint en temàtiques com la IA, la col·laboració entre serveis públics i les noves tecnologies de defensa. Eva Guijarro és del consorci Local Red.
21: Comptem amb la confiança dels serveis que oferim al ciutadà. I aquests serveis han de ser de gran qualitat i no poden tenir els riscos dels atacs de la ciberseguretat que actualment estem patint. La intel·ligència artificial té un punt molt rellevant en la defensa de la ciberseguretat, però també en els atacs, i per tant hem d'estar preparats.
20: Catalunya, el passat 2025, va patir més de 450 alertes de seguretat i més d'una seixantena d'incidents en les entitats locals.
0: I és moment de destacar altres notícies d'avui. Intervenen més de 2.700 quilos de cocaïna Sant Just d'Esvern i Màlaga en la desarticulació d'una organització criminal.
4: La Policia Nacional ha detingut 15 persones vinculades a la xarxa que importava i exportava la droga a altres països europeus. També han decomissat drogues, armes de foc i vehicles de gamma alta. Igualment han immobilitzat criptoactius, productes financers i béns immobles.
0: Mort Pilar Malla, qui va ser la primera síndica de greuges de Barcelona.
4: Malla va ocupar el càrrec des del 2004 al 2010. També va ser diputada al Parlament pel PSC el 1999. A més, va ser directora de Càritas Diocesana de Barcelona entre el 1993 i el 1998.
0: És moment per la cultura. Avui arrenca la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend. Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren portes per mostrar la feina d'una 50ena d'artistes. La festa es complementa amb activitats gratuïtes per a tots els públics i visites guiades. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. 23 galeries de Barcelona i dues de l'Hospitalet de Llobregat participen en un festival que, com ha explicat a la xarxa la directora Marinha Pino, és el tret de sortida de la temporada artística.
6: És aquest moment en què les galeries es posen totes d'acord per fer un esdeveniment conjunt, per obrir la temporada juntes, per fer una celebració i convocar a tot el públic, a tota la ciutadania de Barcelona, però també a professionals i col·leccionistes que ens visiten també de fora.
3: És el cas de la galeria House of Chapaz, situada al barri de Gràcia, que ja fa 8 anys que participa en el Barcelona Gallery Weekend. Segons el seu director, Ismael Chapaz, el festival serveix per promocionar la feina dels artistes.
22: A fer, sí, ocorren muchas más cosas, ya no solo a nivel ventas, sino, bueno, pues que todos esos comisarios locales, nacionales e internacionales pueden ver un interés en los diferentes artistas y proyectarlos más allá de nuestras fronteras.
3: És el cas de les artistes Momo and Noés, Lucía Moreno i Eva Noguera, que a House of Chapaz presenten Front Running i Trampa, un projecte que transforma en bellesa l'obsessió extractivista del capitalisme. Les visites a galeries es complementen amb activitats gratuïtes com trobades amb artistes, rutes guiades i visites per a famílies.
0: Més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells de Tarragona. Un any més, la xarxa i TAC12 ofereixen un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
23: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local per oferir a l'espectador tots els detalls del concurs amb la màxima qualitat. Equip humà amb una 80ena de professionals. A nivell tècnic hi haurà 17 càmeres. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Abelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
24: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? De dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho han dit això. Jo crec que es donen unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
23: La projecció mediàtica del concurs, que fa un salt significatiu amb la presència de la cadena nord-americana CBS, que farà uns 60 minuts.
0: I Castellà del Vallès acull des d'avui i fins diumenge la primera edició del Fòrum Vallès Amateur de Teatre. Ràdio Castellà, Maria Antúnez.
25: Impulsat per la coordinadora de grups amateurs de Teatre del Vallès, el certamen neix amb la voluntat de compartir la feina de les companyies amateurs i apropar-la al públic. Castellà és l'anfitrió d'aquesta primera edició, que concentra espectacles en 4 dies i 2 espais. José Antonio Aguado és codirector del Forbat.
26: Bueno, és una trobada de companyies del Vallès per donar a conèixer la feina que fem entre nosaltres mateixos i entre el públic de Castellà del Vallès i del Vallès.
25: La mostra compta amb grups de Bellaterra, Llinars del Vallès, Sabadell, Sant Cugat, Ullastrell o La Garriga, entre d'altres. Les entrades tenen una aportació única de 8 euros i també hi ha abonaments de 3, 4, 5 o 6 espectacles.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Nova golejada del Barça, que està intractable.
27: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders de la Lliga en solitari. Escoltem el brasiler Rafinha.
28: És les ganes de querer ganar sempre. Entonces,
2: ya que empezamos así la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
27: En un partit on es va lesionar el porter Joan Garcia, que serà baixa per jugar el proper duel contra el Sevilla. El Terrassa passa ronda a la Copa Federació de Futbol en guanyar el Binèfar 4-0. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: Només una eliminatòria separa el Terrassa Futbol Club de la Copa del Rei 2026-2027. Victòria i golejada del conjunt agarenc per 4-0 davant un Binèfar que va oferir una molt bona imatge i va pagar car la seva falta d'encert. I és que el Terrassa va despertar a la pròrroga. Oriol Alsina va haver de treure tota la fusta en un partit on el protagonista va ser la pluja. I és que els més de 25 litres per metre quadrat que van caure a Terrassa durant les hores del partit doncs van provocar la suspensió durant una estona per la intensa llampegada i tempesta elèctrica. Un Oriol Alsina, que valorava així aquest 4-0, on també, recordem, destaca que Marcos Méndez va marcar per partida doble.
7: Sí, estic molt content. Bueno, tots sabem qui és en Marcos Méndez, és un jugador que segur que farà molts gols aquesta temporada, i a vegades aquelles dinàmiques dels futbolistes surten millor, surten pitjor, i a vegades pots estar fent un bon futbol, però el davanter centre, que és un jugador que juga una miqueta a part, no està encertat de cara a punteria, tot i que faci una feina molt bona, no?
5: Els agarencs que diumenge visiten l'Arnedo tornen a la feina pensant en aquest partit de Lliga, però també que només estan a una eliminatòria de poder disputar la Copa del Rei davant un Primera Divisió.
27: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Granollers és l'escenari del Mundial d'handbol en cadira de rodes. I en hoquei sobre patins, avui arrencat a Cerdanyola del Vallès la Golden Cup, que es tancarà diumenge amb les finals. I en handbol, avui el Barça té partit de la Champions contra el Montpellier.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita parada, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: El diccionari TermCat.
5: 40 anys, 40 paraules.
6: 2006. Sushi. Plat de la cuina japonesa elaborat a base d'arròs bullit amb vinagrat, acompanyat de peix o marisc, generalment cru, o bé de verdures.
7: Dolors Montes.
8: Un dels reptes amb què el TermCat, i específicament el Consell Supervisor, s'ha hagut d'enfrontar al llarg d'aquests anys ha estat la incorporació de manlleus de llengües llunyanes que s'escriuen amb un alfabet diferent del nostre, com és el cas de l'àrab, el rus, el xinès, el japonès o el sànscrit. No és un repte nou, perquè ja a finals dels 80, amb l'elaboració del diccionari de taekwondo, del diccionari de karate o del lèxic de menjar xinesos, es van plantejar dubtes i es van adoptar criteris relacionats amb aquesta qüestió. Sí que és cert, però, que la globalització ha accelerat l'intercanvi terminològic internacional i ha fomentat la incorporació de formes de llengües lingüísticament i culturalment llunyanes i d'àmbits diversos, des de l'alimentació i la gastronomia, com és el cas de sushi, del japonès, o de falafel, forma que ve de l'àrab, fins a l'esport, com és el cas de tai chi, del xinès. L'existència cada vegada més important de sistemes de transliteració i transcripció internacionals i la feina duta a terme per l'Institut d'Estudis Catalans en l'establiment de criteris per a la incorporació de mots d'algunes d'aquestes llengües han estat determinants per poder dur a terme aquesta tasca amb coherència i amb garanties de qualitat. Sense oblidar, esclar, la inestimable ajuda dels nostres experts en totes aquestes llengües, que és importantíssima.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local.
9: Bon dia, són 2:45.
10: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
9: Interior justifica l'enviament d'avisos és alert enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i ha posat un exemple.
11: No enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
9: El temporal ha deixat una víctima mortal, un veí d'Olivella, al Garraf, arrossegat per l'aigua en una riera de la localitat. Hi ha acumulacions d'aigua de fins a 100 litres per metre quadrat, tant al Garraf com al Barcelonès Nord, al Vallès Occidental i al Moianès. Tot plegat genera avui importants problemes de mobilitat. Els més destacats, el tall de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Davant de tot plegat, volem saber quin temps ens espera les pròximes hores, si ha de caure més pluja. Lluís Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia, déu-n'hi-do. El reguitzell de tempestes de les últimes hores han arribat a deixar fins a 106 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona capital, o gairebé 100 litres per metre quadrat també a Mollà o a Canyelles, cap al Garraf. En aquests moments, justament, la comarca del Garraf, també el Baix Penedès, cap al Baix Llobregat i l'Alt Penedès, tornen a tenir algun xàfec, però ni de lluny. És tan extens i tan important com els de la nit passada, però vaja, plou sobre mullat. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda encara tindrem algun remet més local que les últimes hores enganxats en aquesta zona de la costa i prelitoral de Barcelona, sobretot arribant fins a l'Alt Camp o fins al Baix Penedès, en el cas de Tarragona. Independentment, algun xàfec s'anirà formant al Prepirineu i a l'interior de Girona. Aquesta propera nit i el divendres al matí es tornarà a repetir algun aiguat, però molt local. El tindrem entre la Selva i el Delta del Llobregat, però compta en aquestes zones poblades del país, perquè tornarà a ploure amb ganes, amb una temperatura ja molt més renovada. N'estem pendents a la xarxa.
9: És dijous 17 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El robatori de coure es dispara un 84% en 6 anys a Catalunya. Sònia Guer.
7: Uns robatoris que tenen un impacte directe a Rodalies i que generen perjudicis socials que van més enllà de la consideració legal que tenen. Ho explica a la xarxa la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias Lucía.
13: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes.
9: Creix la mobilitat en vehicle elèctric a la província de Barcelona. S'arriba als 48.000 turismes i als prop de 5.000 punts de recàrrega públics.
7: Representen prop del 2% del parc total de turismes, ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona, que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori.
9: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants, per tal de poder operar.
7: L'executiu comunitari ha presentat la nova llei europea de protecció a la infància a internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15.
9: En cultura engega la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend.
7: Fins dijous, 23 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren les seves portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes.
9: Avui també us explicarem el desplegament mediàtic que farà en aquesta casa, la xarxa i també TAC12 durant el 30è concurs de Castells de Tarragona. Els esports, nova golejada del Barça, que està intractable a la Lliga, Joan Barberà.
14: El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders en solitari.
9: El control de so, Francesc Càvila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: La consellera d'Interior, Núria Parlon, justifica l'enviament dels avisos és alerta ahir, quan ja havia començat a ploure, perquè diu era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha assegurat, hauria paralitzat el país innecessàriament. Ha afegit a més que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Interior ha explicat que les es alertes es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme, i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir, i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
16: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un...

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
4: I així,
3: gener,
4: durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
7: Avui entra en vigor l'estat de preemergència per sequera que va aprovar fa tot just una setmana la Generalitat a l'entorn metropolità.
8: El Capri s'ha vestit de gala per acollir la preestrena de la imatge permanent, el primer llargmetratge de la pretenca Laura Ferrés i que va rodar de forma íntegra al Prat.
9: La votació no ha tingut sorpreses i totes les forces polítiques han revalidat la presidència de Sánchez.
10: Música, cultura, esport, entreteniment, tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'EFM.
11: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
12: Loco, ¿tú eres perfecta?
13: No lo sé.
12: ¿Y tú?
13: Pues claro que sí.
12: I tu, que ets perfecta?
14: Però n'hi ha algú perfecte?
12: No ho sé.
15: Clar que no.
12: No?
15: No, no hi ha ningú perfecte.
16: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
17: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
18: Al Prat Ràdio, 91.6 FM.
19: Són les 6.
0: El Prat en 3 minuts.

0: Bona tarda, us parla Rocío Santa Eufèmia. Un pagès ha trobat aquest matí el cos d'un home mort en un camp agrícola del Prat a prop de la Emilio Sánchez Academy de tennis. Segons fonts policials, es tracta d'un home d'edat avançada. El cos no mostra signes de violència i podria tractar-se d'una mort accidental o natural. És possible que aquesta persona sigui un home que es va donar per desaparegut el passat mes d'agost. Amics del Prat ha reconegut Anna Carreras Mola i la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional al NUS amb els premis Amiga del Prat i el guardó Josep Maria Vilà en el tradicional sopar prèvi a la Festa Major. L'entitat ha destacat així la trajectòria professional a les urgències mèdiques, la pneumonia i la salut pública de Carreras i la tasca col·lectiva de promoció de la cultura al NUS en una nit que ha plegat més de 130 persones.
1: És el que per mi significa aquest guardó. El reconeixement d'una història compartida.

0: Per això el rebo amb molta alegria, però també amb molta humilitat i emoció. Visc al Masnou, com sabeu, però jo em sento del Prat de tota la vida. I una pota blava pot viure a qualsevol lloc perquè el Prat el porta dins.
1: El NUS forma part d'un teixit associatiu que fa del Prat una ciutat diferent, el nostre lloc al món, i que mereix sentir-nos orgullosos de compartir espais com aquesta trobada amb Amics del Prat per reivindicar i posar en valor el que ens fa comunitat plural lluny d'un món cada cop més egoista.
2: També s'ha atorgat el Premi Jaume Monés al Prat Ràdio en reconeixement al seu compromís amb la informació de proximitat, la cultura local, la participació ciutadana i la identitat del Prat. I el Premi Pau Vallhonrat s'ha atorgat a Maria Àngels Codina per la seva dedicació durant 25 anys al capdavant de la companyia teatral Els Pastorets. Finalment, el títol de soci d'honor ha estat per Joan Busquets i Grau en reconeixement a la seva trajectòria en l'arquitectura i l'urbanisme.
3: Esports.
2: La final de la Lliga Catalana de Segona Federació entre el Club Bàsquet Prat i la Bisbal va quedar suspès a la mitja part per la presència de goteres al pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat. Pel que fa a la part esportiva, el Prat anava encaminat a sumar la vuitena Lliga Catalana de la seva història. Els Potalava guanyaven de 14 al descans amb un resultat de 27-41. Especialment destacada estava sent l'actuació de Pau Carreño, que en només 7 minuts i mig va sumar 10 punts, 2 rebots i 2 assistències. Doncs això és tot. Nosaltres ho deixem amb el Prat Esports. Tornarem demà. Que passin una molt bona tarda.

3 minuts per sobre de les 6. Bona tarda, benvinguts i benvingudes a una nova edició del Prat Esports. Avui dimecres, avui dijous, perdó, 17 de setembre. El Club Bàsquet Prat haurà d'esperar per sumar el seu primer títol de la temporada després que la final de la Lliga Catalana de Segona FEB s'hagués de suspendre a la mitja part per goteres al pavelló. Els de Mario del Campo guanyaven de 14 a la Bisbal i esperen nova data per sumar la 8a Lliga Catalana de la seva història. Avui també repassarem els dos grans esdeveniments d'esport popular que tindran lloc a la ciutat aquest cap de setmana, la Caminada Popular Transdelta i la Cursa Popular del Prat, dues cites imprescindibles a l'agenda esportiva pratenga. També ens acompanyarà a l'estudi el Diego Vázquez, fundador de la Food Home Academy, un projecte que busca donar acompanyament a joves futbolistes durant la seva etapa formativa. Amb ell parlarem tant de la metodologia de l'acadèmia com del moment actual que travessa el futbol base català. I en el darrer tram de programa arriba la secció de l'hemeroteca de Manolo Gol. Avui ens acompanyarà l'Eusebio Corpa, qui compta amb una àmplia trajectòria al futbol català que, com no podia ser d'una altra manera, està molt arrelada al Prat. Com sempre, abans de començar el programa, us recordem que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i al compte de la xarxa X, @elpratesports, per estar sempre informats de tota l'actualitat esportiva. Dit això, des de la part tècnica, avui ens acompanya la Valèria Incapié. Comencem, benvinguts i benvingudes, arrenca el Prat Esports.

0: Escoltes el Prat Esports amb Nil Piera.
1: La final de la Lliga Catalana de segona FEP entre Club Bàsquet Prat i la Bisbal va quedar suspesa a la mitja part per la presència de goteres al pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat. El Prat guanyava de 14 al descans amb un resultat de 27-41 quan es van detectar les goteres al recinte. Va ser llavors quan l'organització, amb el vistiplau de tots dos clubs i de l'equip arbitral, va prendre la decisió d'ajornar l'enfrontament. Encara no s'ha fixat una nova data pel partit, tot i que no s'espera que s'acabi de jugar el que queda fins a, com a mínim, la setmana vinent. Fins a la suspensió, el millor del partit pel Prat estava sent Pau Carreño. L'Ale Potablava va sumar 10 punts, 2 rebots i 2 assistències en poc més de 7 minuts i mig per elevar-se fins a les 15 unitats de valoració. Mentre el Prat espera saber la nova data per la final, els de Mario del Campo ja pensen en el seu pròxim compromís. Serà aquest dissabte a la pista de l'Intermàquines Benicarló a la segona jornada de la Copa d'Espanya. En futbol, l'Associació Esportiva Prat ha anunciat que renovarà el seu portal web. Amb aquesta transformació, el conjunt Potablava pretén facilitar l'experiència de l'usuari facilitant la navegació i dotant-la de major autonomia. Això sí, tot i els canvis, es mantindran els colors, la tipografia i tot el recull de notícies que hi havia anteriorment per tal de conservar la documentació històrica i la identitat del club. Tot i que ja està operativa, encara es troba en període de prova i no serà fins a principis d'octubre quan funcioni plenament, coincidint amb la tornada de la fase prèvia de la Copa del Rei. I hem de parlar de Moto3 perquè Joel Esteban ja es prepara pel Gran Premi d'Àustria d'aquest cap de setmana. Demà, entre les 9 i 2 quarts i 5 minuts de 10, es disputarà la primera sessió d'entrenaments lliures, mentre que a un quart d'una començarà la pràctica, que s'allargarà 3 quarts d'hora. Veurem si el pilot Potablava té més sort aquest Gran Premi després de la caiguda que va patir el passat cap de setmana a Misano. Estem ja gairebé a les portes d'un cap de setmana que, més enllà del retorn a la competició d'alguns dels equips Potablava, arriba carregat de propostes esportives populars. Parlem de la 45a cursa popular del Prat i la 17a caminada popular Transdelta. Totes dues tindran lloc aquest mateix cap de setmana a la nostra ciutat. Una serà dissabte i l'altra diumenge. La caminada popular Transdelta celebrarà la seva 17a edició aquest dissabte. La sortida serà a les 9 a la plaça de la Vila, mateix lloc on hi haurà col·locada l'arribada, tot i que els participants estan citats mitja hora abans. El recorregut presenta una ruta de 13,5 quilòmetres que travessa els paratges del Parc Agrari i del Delta del Llobregat. La Unió Excursionista del Prat està al capdavant de l'organització d'una activitat que és guiada, sense caràcter competitiu i obert a tothom, especialment a les famílies. La ruta, que té com a finalitat descobrir l'entorn natural que envolta el nostre municipi i gaudir d'un matí de salut i activitat física en companyia. A més, durant el recorregut hi haurà dos punts d'avituallament amb aigua i fruita per recuperar forces. Les inscripcions continuen obertes amb un preu simbòlic de 5 euros i inclouen un got de plàstic reutilitzable a banda d'un obsequi que s'entregarà en acabar la caminada. Enguany, la recaptació íntegra de les inscripcions es destinarà a la Marató de TV3 perquè fer salut també vol dir ajudar els altres. Una donació que també es pot fer encara que no es participi en la caminada a través del web de la Unió Excursionista del Prat, www.ueprat.com. Només un dia després tindrà lloc als carrers de la ciutat la 45a cursa popular del Prat, que se celebra el diumenge 20 de setembre. La cursa gaudirà aquest any de tres modalitats infantils, de 400 metres, 1,5 quilòmetres i 5 quilòmetres, i dues adultes amb 5 i 10 quilòmetres respectivament. Les sortides es donaran de manera esglaonada. Primer serà la de quilòmetre i mig, que sortirà a les 9, i un quart d'hora més tard arribarà el torn de les de 5 i 10 quilòmetres. Totes tres sortiran des de l'avinguda Apel·les Mestres i arribaran a una línia de meta situada dins de les pistes d'atletisme Moisès Llopart, al Sagnier. La darrera modalitat serà la de 400 metres, que haurà d'esperar fins a 3 quarts d'11 amb inici final dins de la mateixa pista d'atletisme. El recorregut de la cursa principal creuarà el Prat a través de l'avinguda Montserrat, arribant a l'Estruc i girant cua fins a tornar al Sagnier. La cursa de 10 quilòmetres farà dues voltes a aquest circuit abans de travessar definitivament la línia de meta. Demà, de 5 a 8, i dissabte, de 9 a 2, i de 5 a 8, serà el moment perquè els participants recullin el dorsal i el xip al Sagnier. Allà mateix se'ls farà entrega de la samarreta de la cursa que s'inclou dins de la inscripció.

0: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
1: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
2: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
3: I així, gener, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
5: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
6: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
7: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
8: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
9: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
10: Festejamos nuestra décima temporada.

Doncs això és tot el que us havíem d'explicar sobre l'esport Pota Blava. Acomiadem el Prat Esports d'avui, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'esports del Prat Ràdio i des del control tècnic, que hem estat amb la Valèria Incapié. Els esports tornen demà a les 6. Ara us deixem amb el Next Gen al punt de les 7 de la tarda. Que tingueu una bona tarda i ens retrobem demà. Fins demà!

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
4: I així, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
7: La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
8: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
9: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
10: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
11: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
12: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
13: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
14: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
15: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Ràdio.
14: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
15: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
16: Al Prat Ràdio, 91.6 FM.
17: Bona tarda, són les 7.
18: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
17: Interior justifica l'enviament d'avisos és alerta enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. Núria Parlon ha afegit que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Jordi Fortià.
19: Per Parlon no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i defensa que s'enviés quan ja hi havia registres importants de pluja i vies inundades.
20: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt. Ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
17: Restablerta la circulació de l'R2 i l'R11 entre Sant Andreu i Granollers després d'hores tallada per dos nous forats després de la pluja.
19: També hi ha afectacions encara al metro de Barcelona i a ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que circulen amb restriccions de velocitat.
17: A partir de l'any vinent es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
19: Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona.
21: Aquest és un dia històric.
0: històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
17: En cultura, més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells.
19: Un any més, la xarxa i TAC12 oferiran un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món.
17: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
21: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Abelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
22: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? De dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història.
17: I en esport, Joel Gómez, el Barça d'handbol visita la difícil pista de Montpellier a la Champions League.
23: Els Antonio Carlos Ortega se les veuran amb un rival que sobre el paper ha de disputar la primera posició del grup al conjunt blaugrana. El partit es jugarà a la ciutat francesa a partir de 3:15 del vespre.
16: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Sens dubte que avui la notícia és aquesta temperatura ja normalitzada. Sembla mentida, després de tantes setmanes de temperatures molt elevades, aquesta temperatura avui ja al seu lloc. I també hem deixat enrere l'episodi de molt fortes tempestes d'ahir. Igualment, algun ruixat s'ha anat produint i encara a hores d'ara cau a cavall del Gironès, del Pla de l'Estany, també cap a la comarca del Baix Empordà, i immediatament algun ruixadet apareixerà al Prepirineu, per exemple, cap a la Vall Fosca, també al Cadí i al Port del Comte, independentment d'alguna gotellada que continuarà caient a la costa barcelonina, especialment al voltant del Garraf. Justament aquí, aquesta propera nit i matinada també, el divendres molt d'hora, hi haurà algun xàfec més intens, especialment entre la costa del Maresme, del Baix Llobregat i del Barcelonès. Podríem dir que són les escorrialles d'aquesta pertorbació, que demà anirà marxant, però encara al matí podríem tenir aquests xàfecs molt locals. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara, l'autopista del Garraf a la C32 i intensitat a Sant Boi de Llobregat en sentit Barcelona per un accident que ocupa el voral. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. També hi ha retencions a Sant Boi de Llobregat per anar cap a Sitges. La B23 va carregada de Molins de Rei al Papiol i d'Esplugues a Barcelona. A la C58 hi ha lentitud entre Badí i Sant Quirze del Vallès en sentit Terrassa, i a la C58 i a la C33, a més, hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. La B30, lateral de la P7, hi ha cua a Barberà del Vallès en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, i la ronda litoral, la B10, hi ha retencions de zona franca Rambla Prim i a Bon Pastor en sentit Besòs, i de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Interior justifica l'enviament d'avisos és alert enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. Núria Parlon ha afegit que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou.
4: Per Parlon no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i defensa que s'enviés quan ja hi havia registres importants de pluja i vies inundades. La consellera ha comparegut avui per fer balanç de l'episodi de tormentes que ha deixat una víctima mortal al Garraf i ha generat de nou polèmica pel retard en l'enviament de l'alerta de Protecció Civil. Els problemes generats ahir es mantenen aquest dijous, especialment pel que fa a la mobilitat ferroviària, amb dos nous forats provocats per la intensa pluja i que han obligat a tallar durant hores l'R2 i l'R11 entre Sant Andreu i Granollers. Pel que fa als registres, s'ha arribat a acumulacions de fins a 100 litres per metre quadrat al Garraf, al Barcelonès Nord, al Vallès Occidental i al Moianès.
0: Com dèiem, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha justificat l'hora dels avisos és alert ahir, quan ja havia començat a ploure fort, perquè, segons ha dit, era quan la població s'havia de protegir. Mont Carvajal.
5: Interior ha explicat que les és alert es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme, i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir, i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
6: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un galer a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
5: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada, perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
7: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències, conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
5: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
0: Ho dèiem també en portada, restablerta la circulació de l'R2 i l'R11 entre Sant Andreu i Granollers després d'hores tallada per dos nous forats després de la pluja. També hi ha afectacions encara al metro de Barcelona i ferrocarrils que circulen amb restriccions de velocitat. A Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
8: Bona tarda. L'afectació més important és a Montcada i Reixac, on han aparegut dos esvorancs al barri de Vallbona, molt a prop d'on va aparèixer el 1 de juliol. Aquests esvorancs han obligat a tallar la circulació de l'R2, l'R2 Nord i l'R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Granollers. Adif ja ha informat que el seu personal ja treballa per resoldre la incidència el més ràpid possible, però mentrestant s'ofereix com a alternativa autobusos que donen servei per carretera. Nosaltres ens hem acostat als ciutadans i als usuaris per veure de quina manera els ha afectat en la seva jornada d'avui.
9: ¿Sabes? Muchos inconvenientes. Yo hace años que no cojo un tren y nos ha pasado esto, que por el tema de la lluvia y todo eso, supongo que la avería será por eso. Ha sido de Boñer aquí a San Andreu, ha sido una odisea. Un montón de rato, muchísima gente.
10: Estaba mal clot. I he escoltat que no funcionaven els trens cap a Sant Celoni. Ens han dit que havíem d'agafar el metro fins a Sant Andreu i que aquí hauríem d'agafar uns autobusos fins a Granollers i de Granollers el tren ja funcionaria cap a Llinars.
8: Recordem que tant Rodalies Renfe com Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han funcionat al llarg del dia amb retards d'uns aproximadament 20 minuts. Són conseqüència de les limitacions establertes que fan reduir la velocitat de forma preventiva per les fortes pluges de dimecres.
0: La pitjor part, sens dubte, d'aquest episodi de tempesta se l'ha endut al Garraf, on un home de 48 anys ha mort arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella.
4: També s'ha hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping de Sitges. L'episodi deixa gairebé 100 litres per metre quadrat d'aigua acumulada al Garraf, al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès. Els bombers han rebut prop de 300 avisos.
0: Canal Blau, Jordi Carrillo.
11: Cap a les 11 de la nit, mentre la ciutadania del Garraf rebia al mòbil l'alerta per fortes pluges, un veí intentava travessar el pas del pont de la Ronda de Ponent, al municipi d'Olivella. La riera del Fondo d'Angeló baixava desbordada i l'aigua ja passava per sobre del pont. En intentar travessar-lo, el vehicle va caure a la llera del torrent i va ser arrossegat aigües avall. El cotxe es va trobar posteriorment a uns 200 metres del pont. Diversos veïns van presenciar l'incident i van donar l'avís d'alerta. A partir d'aquell moment, es va activar un ampli dispositiu de recerca en què van intervenir 11 dotacions dels bombers de la Generalitat. Marta Verdejo és l'alcaldessa d'Olivella.
12: Hi havia veïns que van enviar l'avís a les 11 de la nit, que era quan va passar. Va ser molt simultani amb l'avís de l'ES Alerta i automàticament va haver-hi un desplegament de bombers, vull dir, es va actuar molt, molt ràpid. El que passa, l'aigua baixava amb tanta força que va arrossegar el vehicle.
11: De matinada, els equips de rescat van localitzar 500 metres del vehicle al cos sense vida del conductor.
0: Una altra de les imatges d'aquest temporal han estat, sens dubte, les rondes inundades. Doncs bé, l'Ajuntament estudiarà la necessitat de revisar determinades infraestructures, especialment les rondes, si es repeteixen les inundacions de la passada nit.
4: Escoltem Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
13: En molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials i amb altres infraestructures crítiques, doncs, efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes, com quan es van construir els carrers de la ciutat i els clavegarans, no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut el darrer quart de segle i la ciutat s'ha anat adaptant.
4: Que l'ES Alert enviat per Protecció Civil arribés tard a la capital catalana.
0: I a tot això, la Comissió Europea ha proposat aquest dijous mobilitzar 489 milions d'euros dels fons de solidaritat de la Unió Europea per ajudar Espanya, Portugal, Itàlia i Malta a recuperar-se dels forts temporals i inundacions que van patir entre el gener i febrer d'enguany.
4: Els diners serviran per donar suport a les operacions d'emergència i de reconstrucció de les infraestructures i els serveis afectats. En concret, a l'Estat li correspondrien 149 milions, dels quals 37 ja els ha rebut en forma de bestreta. Brussel·les ha assenyalat que els aiguats van afectar especialment Andalusia i Extremadura i van provocar talls de carreteres, evacuacions i interrupcions prolongades en el subministrament de serveis bàsics.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern tirarà endavant amb la presència dels Mossos d'Esquadra a escoles i instituts.
4: La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que no vol renunciar a posar en coneixement de la justícia tota la informació que la policia té sobre els joves per evitar, ha dit, que acabin sent botxins de ciutadans respectables, com va passar a Manresa. Ho ha dit en la compareixença extraordinària per explicar els relleus del seu departament, entre ells els de Josep Lluís Trapero.
0: Mont Carvajal.
5: En una compareixença extraordinària a la Comissió d'Interior al Parlament per explicar els canvis al seu departament, la consellera Parlon ha dit que el pla de posar Mossos a les escoles i instituts va ser presentat en un moment inoportú i que hi va haver un malentès, però que no hi renuncia. Ha insinuat que podria evitar casos com l'apunyalament mortal d'un veí a Manresa.
14: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent, doncs, botxins de ciutadans.

0: El del president Illa, ja que va ser també una aposta personal anunciada amb bombo i platereta en campanya electoral. La CUP ha acusat els Mossos de ser la guàrdia pretoriana de l'extrema dreta i per diversos motius han demanat la dimissió de Parlon.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des del 2020 s'han incrementat un 84%.
3: Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies. Per això, avui s'han reunit a DIF i els Mossos d'Esquadra per coordinar un reforç a la seguretat a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos.
2: Mar Dalmau.
4: Un dels problemes per aturar aquest tipus de delinqüència és com es tipifica legalment. Ho ha explicat el Notícies en xarxa Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB.
5: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte.
4: A més, com que aquest coure s'ha de reposar immediatament, al cap de poc temps poden tornar a robar-lo. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan la competència deslleial. També lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Victòria Ferrer Maimó és directora general d'aquest gremi.
6: Persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Qui ha de, té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament.
4: El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida i que fins i tot operen de forma internacional.
2: Paral·lelament, però, creix la mobilitat amb vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Esther Minguell.
7: L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
8: No només és una mobilitat, o ha de ser una mobilitat metropolitana, ha de ser una mobilitat territorial, en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans, perquè els municipis més petits, que potser quan els plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
7: L'informe apunta que més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
2: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per poder operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova llei europea de protecció a la infància a internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15, com es va anunciar ahir.
3: La proposta obligarà a les grans tecnologies que hi ha darrere de les plataformes d'intel·ligència artificial i les xarxes socials a demostrar que són segures per als infants per poder operar. Es tracta d'un canvi de paradigma que ha detallat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
9: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
3: Aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu planteja obligar-les a presentar plans de compliment abans i tot que entri en vigor la llei.
2: Doncs precisament un de cada quatre catalans considera que pateix fatiga visual per l'ús excessiu de pantalles. Així es desprèn d'un estudi de l'associació Visió i Vida per avaluar com influeixen les pantalles en la salut visual.
3: Un percentatge més elevat que el registrat a escala estatal, que no arriba al 20%. Una altra de les dades destacades de l'estudi és l'alt nombre de persones que considera que la seva visió ha empitjorat per l'ús de les pantalles, més del 80%. Des de l'associació Visió i Vida, Elisenda Ibáñez dona algun consell per millorar el cansament que provoca a la vista l'ús de pantalles.
10: Tenemos la regla del 20-20-20, que es cada 20 minutos un descanso de 20 segundos mirando a 20 pies, que es una medida americana que sería 5 metros, que ya es el infinito óptico de 5 metros para adelante, y parpadeando conscientemente. Porque otra de las cosas que nos ocurren es que percibimos sequedad ocular asociada al uso de pantallas, porque no parpadeamos.
3: L'estudi també reflecteix l'alt ús del mòbil que fan les generacions més joves. Un de cada tres menors de 25 anys reconeix que el fa servir més de 5 hores al dia i gairebé un de cada 10 l'utilitzen més de 8 hores cada dia.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: A Barcelona, a partir de l'any vinent, es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Carina Viver.
11: Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
12: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
11: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
2: En cultura, més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells de Tarragona. Un any més, la xarxa i TAC12 oferiran un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local per oferir a l'espectador tots els detalls del concurs amb la màxima qualitat. Equip humà amb una vuitantena de professionals. A nivell tècnic hi haurà 17 càmeres. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Abelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
14: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? És a dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho hem dit això? Jo crec que es dona una circumstància aquesta vegada, que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
13: La projecció mediàtica del concurs, que fa un salt significatiu amb la presència de la cadena nord-americana CBS, que farà uns 60 minuts.
1: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
15: Bona tarda, l'Ali. El Barça d'handbol, vigent campió d'Europa, visita la pista del Montpellier francès, l'altre equip del grup que també va debutar amb una victòria a la màxima competició continental. Aquest és el partit destacat de la jornada i Antonio Carlos Ortega només té l'absència de Janus Esmarason per aquest duel que començarà a 8:45 del vespre. Escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, que destaca el potencial dels dos equips.
16: Pot ser que el Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase, però encara queda molt. Sense dubte, els punts que s'arrastren són molt importants de passar amb ells, no?
15: No deixem l'handbol perquè Granollers està acollint la quarta edició del Mundial d'handbol en cadira de rodes, un esdeveniment inèdit a la Villa Vallesana i que té més participació que mai. Ens ho amplia Arnau Camí, periodista de Ràdio Granollers.
17: La capital vallesana torna a ser l'epicentre de l'handbol després d'allotjar el 2013 part del Mundial d'handbol masculí i el 2021 al Mundial femení. Ara Granollers és la seu del quart Mundial d'handbol en cadira de rodes, una competició inèdita al Palau i amb més participació que mai, un esdeveniment que se celebra per primera vegada a la Unió Europea. La competició ja ha viscut els primers partits. Les seleccions del Japó, el Brasil, Xile i Espanya han sumat les primeres victòries. Ara és el torn de la fase de grups i a partir de dissabte ja començaran els quarts de final, 12 seleccions que buscaran coronar-se com la millor del món en cadira de rodes.
15: Demà al migdia, a les 3 de la tarda, el Club Natació Sabadell iniciarà la seva participació a la fase prèvia de la Champions League. L'equip ja és a Geòrgia, on s'enfrontarà el Brescia italià, el Budva montenegrí i l'Apollo local. Albert Espanyol és l'entrenador del conjunt sabadellenc.
18: Dels tres equips que hi ha, el Brescia és un rival molt fort, històric, que sempre està al capdamunt del rànquing europeu. I els altres dos, dic que és mala sort, perquè tots dos equips han rebut moltíssims diners i han renovat pràcticament tot el planter. Llavors, és difícil de valorar perquè no hi ha partits seus, però sabem que els jugadors que tenen són de primer nivell.
15: En bàsquet, l'Espart Girona està jugant ara mateix una amistosa Sant Andreu de Llavaneres contra l'Ozono Global Jairis. Ja en el darrer quart, les gironines guanyen per 57-52. A la Lliga Femenina Challenge, la penya ha incorporat Genesia Mayele, a l'E de 20 anys que ve d'anotar 12 punts i capturar 6 rebots per partits amb l'Havre francès. Una penya que vol retornar a la màxima competició estatal aquest curs. Ferran Vinaixa, Ràdio Ciutat de Badalona.
19: Fabián Tez, per tant, agafa les regnes novament del projecte Lliga Challenge. Un tècnic amb experiència, saber fer i sobretot que transmet calma i amb un segell de garantia. L'escoltem.
20: Nosaltres tenim l'objectiu clar de pujar de categoria, però també hem de ser conscients de quina és l'aposta del club, amb un perfil jove, i això vol dir temps, no? És a dir, creure en el procés, no? I tenir paciència.
19: La penya jugarà divendres contra el Cadí la Seu, un amistós, i tindrà el primer títol oficial el dia 23 a Reus en la Lliga Catalana contra Lima Horta.
15: I sobre patins, aquest dijous ha començat la Golden Cat a Cerdanyola del Vallès. Des de 3:15 tenim jugant la selecció catalana contra Portugal. I de moment el combinat nacional està guanyant per 0-1 a la primera meitat. Al matí, Catalunya ha superat Alemanya per 0-8 amb gols de Laura Puigdueta, Joana Xicota, Nara López, un doblet de Txell Gimeno i un hat-trick de Marina Codina. A les 9 de la nit arrencarà la competició el combinat masculí que s'enfrontarà a França. I simultàniament a aquesta Golden Cat, la Federació Espanyola ha publicat la llista de convocades per al Mundial de Paraguai del pròxim mes d'octubre. Doncs bé, de les 10 convocades, l'Ali, 7 són catalanes. Anna Ferrer, Anna Salvat, Mariona Colomer, Amy Blackman, Victòria Porta, Aina Florenza i Elsa Salvanyà.
2: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
21: Notícies en Xarxa, edició vespre.
22: La xarxa de comunicació local.
23: Grans batutes, grans emocions.
24: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
23: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
24: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
23: Entrades a auditori.cat.
25: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
26: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
27: Avui va de la clau que activa la imaginació. M'agrada molt perdre'm pels mercats de segona mà. Hi ha qui veu trastos i jo hi veig tresors. Objectes que tenen història, misteri i, sobretot, possibilitats. Perquè mirar més enllà del que tenim davant és un entrenament constant. Hi ha dies que passo pel mateix lloc i no hi veig res especial. I, en canvi, d'altres, que estic amb la mirada més experta i veig un munt de coses noves. Una tassa esquerdada, una maleta antiga, una clau rovellada. És això. La creativitat comença quan entrenes la mirada. Quan decideixes veure amb curiositat, no amb rutina. A mi, per exemple, m'encanten les claus antigues. I m'agrada imaginar què deuen haver obert en el seu moment. Potser una porta secreta, o un armari ple de cartes, o una capsa de records. Tenim a provar-ho? Agafa una clau antiga i dedica uns minuts a fer-te preguntes. Qui la devia fer servir? Què obria? Què hi havia darrere d'aquella porta? I per què es va perdre? Escriu una o dues respostes a cada pregunta, però sense pensar gaire. Tu deixa't portar. Potser la clau obria una botiga de joguines tancada fa anys. O potser un calaix ple d'idees que mai van veure la llum. Quan fas aquest joc, sense adonar-te'n, estàs activant el teu bròquil. Estàs entrenant la teva ment per mirar amb curiositat, per veure més enllà del que sembla evident, perquè la clau potser ja no obre res. Però a tu et pot obrir un nou pensament, una idea o simplement activar una mirada més àmplia. T'animes a provar-ho?

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Interior justifica l'enviament d'avisos és alert enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. Núria Parlona ha afegit que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Jordi Fortià.
2: Per Parlon no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i defensa que s'enviés quan ja hi havia registres importants de pluja i vies inundades.
3: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem al país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes galers a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
0: Restablerta la circulació de l'R2 i l'R11 entre Sant Andreu i Granollers després d'hores tallada per dos nous forats després de la pluja.
2: També hi ha afectacions encara al metro de Barcelona i a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que circulen amb restriccions de velocitat.
0: A partir de l'any vinent es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
2: Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
4: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
0: En cultura, més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les 3 jornades del 30è concurs de Castells.
2: Un any més, la xarxa i TAC12 oferiran un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans a tot el món.
0: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Avelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
6: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? De dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història.
0: I en esport, Joel Gomis, al Barça d'handbol, visita la difícil pista de Montpellier a la Champions League.
7: Els d'Antonio Carlos Ortega se les veuran amb un rival que sobre el paper ha de disputar la primera plaça del grup al conjunt blaugrana. El partit es disputarà a la ciutat francesa a partir de 3:15 del vespre.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió meteorològica. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Sens dubte que avui la notícia és aquesta temperatura ja normalitzada. Sembla mentida, després de tantes setmanes de temperatures molt elevades, aquesta temperatura avui ja al seu lloc. I també hem deixat enrere l'episodi de molt fortes tempestes d'ahir. Igualment, algun ruixat s'ha anat produint i encara a hores d'ara cau a cavall del Gironès, del Pla de l'Estany, també cap a la comarca del Baix Empordà, i immediatament algun ruixadet apareixerà al Prepirineu, per exemple, cap a la Vall Fosca, també al Cadí, al Port del Comte, independentment d'alguna gotellada que continuarà caient a la costa barcelonina, especialment al voltant del Garraf. Justament aquí, aquesta propera nit i matinada, també el divendres molt d'hora, hi haurà algun xàfec més intens, especialment entre la costa del Maresme, del Baix Llobregat i del Barcelonès. Podríem dir que són les escorrialles d'aquesta perturbació, que demà anirà marxant, però encara al matí podríem tenir aquests xàfecs molt locals. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La situació ha millorat a la xarxa viària catalana, tot i això comentar-vos que la C58 i a l'amplitud de Sabadell en sentit Terrassa i a la mateixa C58 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la B30, lateral de la P7 i a Cua Barberà del Vallès en sentit Girona. En sentit contrari, la situació ja s'ha normalitzat. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda de la B20 hi ha retencions de Pedralbes a Horta en sentit Besòs, i la ronda litoral a la B10 hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs i de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Interior justifica l'enviament d'avisos és alert enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. I ha afegit que la consellera, Núria Parlon, que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou.
4: Per Parlon no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i defensa que s'enviés quan ja hi havia registres importants de pluja i vies inundades. La consellera ha comparegut avui per fer balanç de l'episodi de tormentes que ha deixat una víctima mortal al Garraf i ha generat de nou polèmica pel retard en l'enviament de l'alerta de protecció civil. Els problemes generats ahir es mantenen aquest dijous, especialment pel que fa a la mobilitat ferroviària, amb dos nous forats provocats per la intensa pluja i que han obligat a tallar durant hores l'R2 i l'R11 entre Sant Andreu i Granollers. Pel que fa al registre, s'ha arribat a acumulacions de fins a 100 litres per metre quadrat al Garraf, al Barcelonès Nord, al Vallès Occidental i al Moianès.
0: Com dèiem, la consellera Parlon ha justificat l'hora dels avisos és alerta ahir, quan ja havia començat a ploure fort, perquè, segons ha dit, era quan la població s'havia de protegir. Mont Carvajal.
5: Interior ha explicat que les és alertes es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
6: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un galer a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
5: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada, perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
7: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències, conjuntament amb els operatius, amb el Servei de Meteorologia de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
5: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
0: Ho dèiem en portada, restablerta la circulació de l'R2 i l'R11 entre Sant Andreu i Granollers després d'hores tallades per dos nous forats després de la pluja. També hi ha afectacions encara al metro de Barcelona i ferrocarrils que circulen amb restriccions de velocitat. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
8: Bona tarda. Nosaltres ens hem acostat als ciutadans i als usuaris per veure de quina manera els ha afectat en la seva jornada d'avui.
9: ¿Sabe? Muchos inconvenientes. Yo hace años que no cojo un tren y nos ha pasado esto por el tema de la lluvia y todo eso. Supongo que la avería será por eso. Ha sido de Boñer aquí a San Andreu. Ha sido una odisea. Un montón de rato, muchísima gente.
10: Estava mal clot i he escoltat que no funcionaven els trens cap a Sant Celoni. Ens han dit que havíem d'agafar el metro fins a Sant Andreu i que aquí hauríem d'agafar uns autobusos fins a Granollers i de Granollers el tren ja funcionaria cap a Llinars.
8: Recordem que tant Rodalies Renfe com Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han funcionat al llarg del dia amb retards d'uns aproximadament 20 minuts. Són conseqüència de les limitacions establertes que fan reduir la velocitat de forma preventiva per les fortes pluges de dimecres.
0: I una altra de les imatges d'aquest temporal han estat les rondes inundades. Doncs bé, l'Ajuntament estudiarà la necessitat de revisar determinades infraestructures si es repeteixen les inundacions de la passada nit.
4: Escoltem Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
11: En molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials i amb altres infraestructures crítiques, doncs efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes, com quan es van construir els carrers de la ciutat i els clavegarans, no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut el darrer quart de segle i la ciutat s'ha anat adaptant.
4: Collboni també ha negat que l'ESALER enviat per Protecció Civil arribés tard a la capital catalana.
0: La pitjor part, però, sens dubte, d'aquest episodi de tempesta se l'han dut al Garraf, on un home de 48 anys ha mort arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella.
4: També s'ha hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping de Sitges. L'episodi deixa gairebé 100 litres per metre quadrat d'aigua acumulada al Garraf, al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès. Els bombers han rebut prop de 300 avisos.
0: Canal Blau, Jordi Carrillo.
12: Cap a les 11 de la nit, mentre la ciutadania del Garraf rebia al mòbil l'alerta per fortes pluges, un veí intentava travessar el pas del pont de la Ronda de Ponent al municipi d'Olivella. La riera del Fondo d'Angeló baixava desbordada i l'aigua ja passava per sobre del pont. En intentar travessar-lo, el vehicle va caure a la llera del torrent i va ser arrossegat aigües avall. El cotxe es va trobar posteriorment a uns 200 metres del pont. Diversos veïns van presenciar l'incident i van donar l'avís d'alerta. A partir d'aquell moment es va activar un ampli dispositiu de recerca en què van intervenir 11 dotacions dels bombers de la Generalitat. Marta Verdejo és l'alcaldessa d'Olivella.
13: Hi havia veïns que van enviar l'avís a les 11 de la nit, que era quan va passar. Va ser molt simultani amb l'avís de l'ES Alerta i automàticament va haver-hi un desplegament de bombers, vull dir, es va actuar molt, molt ràpid. El que passava, l'aigua baixava amb tanta força que va arrossegar el vehicle.
12: De matinada, els equips de rescat van localitzar 500 metres del vehicle al cos sense vida del conductor.
0: I a tot això, la Comissió Europea ha proposat aquest dijous mobilitzar 489 milions d'euros dels fons de solidaritat de la Unió Europea per ajudar Espanya, Portugal, Itàlia i Malta a recuperar-se dels forts temporals i inundacions que van patir entre el gener i febrer d'enguany.
4: Els diners serviran per donar suport a les operacions d'emergència i de reconstrucció de les infraestructures i els serveis afectats. En concret, a l'Estat li correspondrien 149 milions, dels quals 37 ja els ha rebut en forma de bestreta. Brussel·les ha assenyalat que els aiguats van afectar especialment Andalusia i Extremadura i van provocar talls de carreteres, evacuacions i interrupcions prolongades en el subministrament de serveis bàsics.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern tirarà endavant amb la presència dels Mossos d'Esquadra a escoles i instituts.
4: La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que no vol renunciar a posar en coneixement de la justícia tota la informació que la policia té sobre els joves per evitar, ha dit, que acabin sent botxins de ciutadans respectables, com va passar a Manresa. Ho ha dit en la compareixença extraordinària per explicar els relleus del seu departament, entre ells el de Josep Lluís Trapero.
0: Mont Carvajal.
5: En una compareixença extraordinària a la Comissió d'Interior al Parlament per explicar els canvis al seu departament, la consellera Parlon ha dit que el pla de posar Mossos a les escoles i instituts va ser presentat en un moment inoportú i que hi va haver un malentès, però que no hi renuncia. Ha insinuat que podria evitar casos com l'apunyalament mortal d'un veí a Manresa.
14: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació

0: cas personal del president Illa, ja que va ser també una aposta personal anunciada amb bombo i platereta en campanya electoral. La CUP ha acusat els Mossos de ser la guàrdia pretoriana de l'extrema dreta i per diversos motius han demanat la dimissió de Parlon.
1: I la consellera Esther Niubó s'ha reunit avui amb els promotors de la ILP que reclamen la garantia d'una inversió mínima del 6% del PIB per educació. En la trobada, Niubó ha escoltat les seves demandes amb la intenció d'encaixar-les en les polítiques del govern. Esplugues Televisió, Emma Romero.
2: Bona tarda. La consellera d'Educació Esther Niubó s'ha reunit aquesta tarda amb els representants de la Iniciativa Legislativa Popular per l'Educació, que reclama arribar al 6% del PIB d'inversió en educació pública, una xifra que actualment encara se situa al voltant del 4%. Durant la trobada, els representants han reclamat principalment un calendari concret per assolir aquest 6%, així com més recursos per millorar les infraestructures, les ràtios i altres necessitats del sistema educatiu. Per la seva banda, la consellera Esther Niubó ha defensat el compromís del govern d'avançar progressivament cap a aquest objectiu, destacant que ja s'està fent un esforç en l'educació.
3: Hem fet un esforç molt important per reforçar l'educació i hem fet un increment del 25% de recursos precisament per donar resposta, no?, a la comunitat educativa a moltes de les reivindicacions que també feia temps que s'estaven demanant i que hem donat compliment. I a partir d'aquí el que ens hem emplaçat és a treballar en aquesta calendarització de quina manera podem fer que sigui progressiva, que sigui sostenible, que sigui també viable pel conjunt del sistema i de la comunitat educativa, com fem possible i realitat aquest 6%.
2: Una reunió, per tant, amb el compromís de continuar avançant cap al 6% d'inversió i amb un calendari concret com una de les principals demandes del sector.
1: Els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des del 2020 s'han incrementat un 84%.
4: Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies. Per això, avui s'han reunit a DIF i els Mossos d'Esquadra per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos.
1: Mont Carvajal.
5: Un dels problemes per aturar aquest tipus de delinqüència és com es tipifica legalment. Ho ha explicat el Notícies en Xarxa Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB.
6: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte.
5: A més, com que aquest coure s'ha de reposar immediatament, al cap de poc temps poden tornar a robar-lo. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan la competència deslleial. També lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Victòria Ferrer Maimó és directora general d'aquest gremi.
7: Persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament.
5: El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida i que fins i tot operen de forma internacional.
1: Gràcies, Marc Dalmau. Això sí, els robatoris de coure no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics.
4: Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sustracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics de Barcelona, ha explicat a la xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
8: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen, agafen un carregador i tal, treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament els punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
1: A Barcelona, a partir de l'any vinent, es podran presentar denúncies pels delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Carina Bellbé.
9: Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià.

0: però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
1: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
0: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
2: I aquest divendres arribarà a judici el cas d'Albert de Prius, músic i tenor, que va ser director del Cor i Orquestra Simfònica Harmonia, acusat per un presumpte delicte continuat d'abús sexual a una alumna seva quan ella era menor d'edat. Ràdio Calella.
3: Els fets haurien tingut lloc entre el juliol del 2010 i el 2014, quan la noia tenia entre 14 i 18 anys, i el judici se celebrarà a la secció novena de l'Audiència Provincial de Barcelona, gairebé 4 anys després de la denúncia presentada al jutjat d'Arenys de Mar. Segons l'escrit de qualificació de la Fiscalia, de Prius hauria aprofitat l'admiració que la menor sentia per ell i la relació de superioritat que mantenia com a professor i director de l'escola de música on estudiava. El Ministeri Públic descriu fins a 7 episodis de caràcter sexual que haurien tingut lloc a l'escola de música durant trajectes en vehicle i també en una casa de colònies de Tordera. Per aquests fets, la Fiscalia demana 10 anys de presó, 10 anys més de llibertat vigilada i una indemnització de 40.000 euros per la víctima.
2: En cultura, més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells de Tarragona. Un any més, la xarxa i TAC12 oferiran un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local per oferir a l'espectador tots els detalls del concurs amb la màxima qualitat. Equip humà amb una vuitantena de professionals a nivell tècnic hi haurà 17 càmeres. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Avelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
5: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? Nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho hem dit això? Jo crec que es dona unes circumstàncies aquesta vegada que serà així, perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
4: La projecció mediàtica del concurs, que fa un salt significatiu amb la presència de la cadena nord-americana CBS, que farà uns 60 minuts.
2: I ja tenim aquí la programació de les Fires de Sant Narcís de Girona d'enguany. Rebrà els Amics de les Arts, Caral, Laoz, Miqui Núñez i Non Servium, entre d'altres. Televisió de Girona, Marc Vivas, bona tarda.
6: Bona tarda, ara mateix està celebrant la presentació del cartell de Festa Major. Ja podem explicar qui seran els caps de cartell per a les Fires de Sant Narcís d'enguany. Els Amics de les Arts, Caral, Laoz, León Benavente o Non Servium, entre d'altres, s'encarregaran de fer ballar tots els gironins i gironines. Una aposta molt variada pel que fa als artistes que actuaran entre el 23 d'octubre i l'1 de novembre a la zona de la Copa de Girona, sense intentar que tots els públics hi tinguin cabuda. Enguany la novetat és que torna després d'uns anys sense fer-se l'espectacle inaugural, que serà un xou fet per drons amb els elements més identificatius de la ciutat. D'aquesta manera, Girona ho té tot preparat per gaudir d'estils molt diversos i en els caps de cartell també s'hi afegeixen Miqui Núñez, Banda Neon, Orquestra Maribel o Teràpia de Xoc.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça d'handbol, vigent campió d'Europa, visita la pista del Montpellier francès, l'altre equip del grup que també va debutar amb una victòria a la màxima competició continental. Aquest és el partit destacat de la jornada i Antonio Carlos Ortega només té l'absència de Janus Esmarason per aquest duel que començarà a 3:15 del vespre. Escoltem el tècnic del conjunt blaugrana que destaca el potencial dels dos equips.
3: Pot ser que el Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase, però encara queda molt. Sense dubte, els punts que s'arrastren són molt importants de passar amb ells. No?
2: No deixem l'handbol perquè Granollers està acollint la quarta edició del Mundial d'handbol en cadira de rodes, un esdeveniment inèdit a la Vila Vallesana i que té més participació que mai. Ens ho amplia Arnau Camí, periodista de Ràdio Granollers.
4: La capital vallesana torna a ser l'epicentre de l'handbol després d'allotjar el 2013 a part del Mundial d'handbol masculí i el 2021 al Mundial femení. Ara Granollers és la seu del quart Mundial d'handbol en cadira de rodes, una competició inèdita al Palau i amb més participació que mai, un esdeveniment que se celebra per primera vegada a la Unió Europea. La competició ja ha viscut els primers partits. Les seleccions del Japó, el Brasil, Xile i Espanya han sumat les primeres victòries. Ara és el torn de la fase de grups i a partir de dissabte ja començaran els quarts de final, 12 seleccions que buscaran coronar-se com la millor del món en cadira de rodes.
2: En waterpolo, demà al migdia, a les 3, el Club Natació Sabadell iniciarà la seva participació a la fase prèvia de la Champions League. L'equip ja és a Geòrgia, on s'enfrontarà el Brescia italià, el Budva montenegrí i l'Apolo local. Albert Espanyol és l'entrenador del conjunt sabadellenc.
5: Dels tres equips que hi ha, el Brescia és un rival molt fort, històric, que sempre està al capdamunt del rànquing europeu. I els altres dos, dic que és mala sort, perquè tots dos equips han rebut moltíssims diners i han renovat pràcticament tot el planter. Llavors, és difícil de valorar perquè no hi ha partits seus, però sabem que els jugadors que tenen són de primer nivell.
2: En bàsquet, l'Espart Girona acaba de perdre un amistós contra l'Ozono Global Jairis per 66-71. Un duel que guanyava de 14 punts durant el quart període. A la Lliga Femenina Challenge, la penya ha incorporat Genesia Mayele, alè de 20 anys que ve d'anotar 12 punts i capturar 6 rebots per partits amb el Leapre francès. Una penya que vol retornar a la màxima competició estatal aquest curs. Ferran Vinaixa, Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Fabián Tez, per tant, agafa les regnes novament del projecte Lliga Challenge. Un tècnic amb experiència, saber fer i sobretot que transmet calma i amb un segell de garantia. L'escoltem.
7: Nosaltres tenim l'objectiu clar de pujar de categoria, però també hem de ser conscients de quina és l'aposta del club, amb un perfil jove, i això vol dir temps, no? És a dir, creure en el procés, no? I tenir paciència.
6: La penya jugarà divendres contra el Cadí la Seu, un amistós, i tindrà el primer títol oficial el dia 23 arreu en la Lliga Catalana contra Lima Horta.
2: En hoquei sobre patins ha començat la Golden Cat a Cerdanyola del Vallès i ara mateix tenim jugant a la selecció catalana femenina que està guanyant per 0-2 a Portugal. Al matí el combinat nacional ha guanyat a Alemanya per 0-8 i a partir de les 9 de la nit l'Ali serà el torn de la selecció masculina que s'enfrontarà a França.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giní. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui canta el dimoni. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui canta l'infern. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui demana ajuda. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta les drogues. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta la mort. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta els diners. A la música del segle passat s'obre una porta perquè tothom canti el que vulgui.
1: Bona nit i benvinguts aquí a 91.6 de l'FM, el Prat Ràdio. Això, imagineu per un moment que estem a l'any 1964. Obrim la ràdio i de sobte el jazz i el pom la mola malós dels Estats Units són escombrats per uns nois de Liverpool. Això és la invasió britànica.

No només era música, era una actitud. Escoltem The Kiss amb aquell riff de guitarra que, segons es parlen i es diuen les males llengües, van aconseguir ratllar l'altaveu de l'amplificador amb un ganivet mentre sonés així de brut. Ells són els Kiss amb aquest You Were Ready, Call Me.

Dave Clarkfire. Publicat l'any 1967, va ser un èxit als Estats Units, va formar part de la primera invasió britànica, convertint-se en el primer èxit del moviment d'un grup diferent als Beatles.

i quan el 91.6 de l'FM de blues nord-americans, la banda va treballar en col·laboració amb músics Sonny Boy Williams. De la influència que va una d'aquesta agrupació és per tres dels guitarristes més: Eric Clapton, Jeff Beck, tots dos.

Faces, amb aquest Nothing, i els Who, era els Small Faces, era l'ànima soul del moviment mod. El tocadiscos, això, dijous de 8 a 9 de la nit, la música que l'ha passat 91.6 de l'FM.

0: Els dijous, de 8 a 9 de la nit, hi ha qui li canta els diners. Els dijous, a la música del segle passat, s'obre una porta vulgui.
1: I ens acomidem. Jo va sonar els carrers del Facebook amb la seu veu esgarri. All Right Nothing. També tanquem aquest viatge per la invasió britànica. Va ser una època de guitarres, de flaixos i d'una música del segle passat. Fins aquí, invasió britànica. Bona nit i sobretot, salut.

Esperem que tothom estigui bé i sa. Comencem el programa amb lo nou de John Petrucci, el guitarrista nou de Dream Theater, que ha publicat després de 15 anys amb James Wright, company de Dream. Ha titulat el treball amb el nom de Terminal Velocity. Lo que escoltes és Happy Song.